anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el Premi Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.

0: Ginestar, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari del Sucre, es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
2: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
1: Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: Esports, el Barça ha guanyat pel primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien per 0-3.
1: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Jugat aquesta matinada, Iraq 1, Noruega 4.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
4: Aviam què passarà avui.
5: Bàsicament vaig perdre el nom de l'americana i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer que vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més,
6: clar, sí, clar.
5: Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
6: Em va agradar perquè vas
7: parlar al tele.
8: Hòstia, Xavier Carreras.
4: Què fa aquest senyor?
9: Auxiliar de vol.
8: Auxiliar de vol. Sí. Hòstia, jo no podria pas, jo. Em fotria els nervis, eh?
4: Ui, no. I aguantar la gent que hi
8: ha. Fer creure la gent, allò. Hòstia, encara no podeu sortir de l'avió, espereu-vos aquí.
4: I la Cantimplora, recorda't. Eh? Has de parlar de la Cantimplora, Mercè.
8: Sí. Ah, va, doncs parlem de la Cantimplora. Sí, sí. Que arriba el jefe.
10: Déu vos guard.
11: He vist el Batlle.

0: La cantimplora. Mira, faré un comentari d'origen de l'origen etimològic de la paraula, que normalment no ho faig, perquè no vull semblar el Màrius Serra.
1: No ho ets.
0: Bueno, vull dir que hi ha gent molt més qualificada,
2: sí,
0: gent més preparada. Hi ha una teoria que diu que en català cantimplora ve de canta i plora pel so que fa l'aigua quan surt de dins, saps? El blup, blup, blup, blup, blup.
3: Maco.
0: Canta i plora, que és bonica.
3: Oh, que
0: no sé si és certa, la teoria, però...
4: T'ho has inventat, no?
0: No, no? No, però vull dir que tinc dubtes de que sigui cert, perquè al final en castellà es diu cantimplora.
1: Es diu cantimplora.
0: No, es diu canta i llora, diguéssim.
4: No.
0: Passa-me la canta i llora, que tengo set.
3: Ah, mira.
4: Canta i plora.
3: Però ho saps segur que no es diu?
0: Ah, no sé, perquè fa molt temps que no hi he estat allà, no sé. Bueno, més enllà d'aquest estudi etimològic justet...
3: Bastant justet,
0: ja us he dit que no ho era en Màrius Serra, jo. La cantimplora és un estri molt antic. Les primeres cantimplores es feien amb carbasses buides, buides de dins, que les deixaven assecar.
1: Sí, noi.
0: També se'n feien amb pells d'animal, cosides, o amb closques de cocos, també.
1: Jo tinc una de verda.
0: Ah, sí?
1: Sí, la verda, que és metàl·lica i tota forrada...
0: Sí, Laken és la marca, Laken.
1: Ah, potser sí.
0: Jo en tinc una també de Laken, amb aquella pelfa verda.
1: Sí, senyor.
3: Són una merda, aquestes cantimplores.
4: No són una merda, són les de tota la vida.
3: Són una merda, aquestes cantimplores.
4: Com que dius?
3: Perquè no es veu el que hi ha dins. No, no, o sigui, collons, feu-lo transparent que es vegi.
0: Perquè s'ha de veure si li has posat tu el que hi ha dins.
3: Bueno, però al cap d'un rato no hi penses si n'has begut molt. Feu com la Puc Còndor, que hi havia aquell dipòsit de plàstic transparent.
0: La què?
3: Una Puc Còndor.
1: Que tenia aquella groga. Anys,
3: tenia una moto groga, una Puc Còndor.
1: Sí. Que també la tenia.
3: I aquest senyor va fent que sí amb el cap. I me la tenia. I era plàstic transparent i tu veies la gasolina que tenia.
4: Ah, sí.
3: I ho veies. Em quedaré sense. I quedava sense, i ho veies, però ho veies, saps?
4: Però amb el pes no ho notes, que no tens aigua, la cantimplora.
3: No, jo ho necessito veure.
0: N'hi ha que sempre la tenen plena, però jo tinc un amic que no es pot anar d'excursió amb ella.
1: Com
0: gent, excessivament previsora.
3: Ah, ja.
0: Vas amb l'aigua i dius, no beguis. Bueno, tinc set. No.
1: L'has de guardar,
0: que si ens perdem...
1: Clar.
0: No, hòstia. Estem pujant a Núria, no se'n pas a la Concagua, tampoc, hòstia. No, guarda, i llavors acabes l'excursió tot el dia caminant a Sedegat i es carda un litre d'aigua 5 minuts abans de tornar a pujar al cotxe.
3: Ah.
0: És que si mai em perdo, el primer que faré és que li cardaré la seva cantimplora,
1: sí,
0: i me la cardaré tota pel cap.
3: Ara.
0: Ni me la veuré. M'agafaré la seva aigua i me la cardaré pel cap. Amb l'aparició dels exèrcits moderns als segles XVIII i XIX, la cantimplora es converteix en un element indispensable pels soldats. Aquí és quan s'estandaritzen les cantimplores metàl·liques i es comencen a produir en massa.
5: Ara tornen a estar de moda, les cantimplores.
0: Sí que és veritat.
5: Des de fa uns anys. Hi ha molt de vídeo a TikTok i Instagram que recomana veure la cantimplora perquè dona càncer al plàstic.
0: Sí que és veritat, ho diuen.
5: Siete motivos por los que no debes beber de plàstic. De càncer. Bueno, potser mirar els teus vídeos també dona càncer, no?, d'alguna manera.
0: Sí.
5: I aquí estem.
0: Exacte.
5: Bueno, no sé. Era
0: sí,
5: la
0: sí,
5: meva...
0: que hi ha molts vídeos de coses que fan càncer.
1: Jo no ho miro, això. Sí,
3: però, tot.
5: El plàstic, sobretot el plàstic.
0: Sí, però bueno, el del plàstic ja tornarà a posar-se de moda, no patiu. Són èpoques, això va. Sí. Ara tot ha de ser de vidre i els envasos de cartró perquè el plàstic és terrible. Aviam, fins on jo sé, el cartró surt dels arbres, també. Vull dir que ens carregarem l'Amazones perquè hem de fer canyetes de cartró, perquè si les fem de plàstic van a parar al mar i se'ls hi fiquen el nas a les tortugues i tal. Hòstia, vols dir que val la pena? Per mi, si em fas triar entre els arbres i les tortugues...
1: Els arbres.
3: Depèn per què.
1: Home, carai, ple mes d'agost, allò aquella calor que fot, busques un arbre per fotre-li dissota.
0: Sí.
1: No busques una tortuga.
0: No.
1: Què faràs a sota una tortuga?
0: Si molt baixet perquè et faci ombra una tortuga.
1: La tortuga que
0: molt baixet.
1: Ha de ser bastant espectacular, la tortuga.
3: Això tens raó.
0: Ah. Escolta, bueno...
1: Sí.
0: No vull afegir res més.
4: No cal.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer. És d'aquelles persones que ens analitzen quan pugem a un avió i que ens donen totes les indicacions de seguretat als qui viatjar per les altures ens fa cert respecte. Una persona a qui li ha tocat un llamp, a l'avió, no a ell directament, i aquí també li ha tocat la paciència d'aguantar a tots aquells que s'aixequen del seu seient abans que l'avió hagi tocat a terra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Carreras! Bravo!

0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
1: Hòstia, molt trist avui el meu esmorzar. Sí? Una nectarina, un nespre i un paraguaio i un cafè. Sol.
0: Hòstia, molta fruita, no?
1: Sí, perquè he mirat a la fruitera i saps les peces de fruita allò que estan mig xocades, dic, com les foto avui o les hauré de tirar?
2: Però jo al dematí em foto això amb un cafè i encara estaria sentat al vàter. Sí.
1: No, de moment aguanto. Ja ho veurem més endavant.
0: Això, abans, quan les famílies convivien amb gent gran, això era feina de l'avi, normalment. Es anava almenys a casa, l'avi i la iaia es anaven menjant el que es macava.
3: Ah, sí?
0: Com que estaven més acostumats a la postguerra, suposo, sí. Estaven més avançats i s'anaven menjant. So, anem a explicar com ens vam conèixer tu i jo, Xavi. Vaig fer un vol
4: sí.
0: A Itàlia i vaig seure davant de tot.
4: Ah.
0: I llavors el Xavi és assistent de vol i jo tot el vol el anava el observant, el mirava i pensava, hòstia, aquest tio. Feia, de veritat que feia anar els botons com molt de pressa.
4: Els botons de?
0: Van apretant botons.
2: Ah, sí,
0: van
2: apretant botons.
0: Sí, van apretant sí. Botonets, pam, pam, pam, dic, però amb la mateixa seguretat de, que tu apretes el botó de la cafetera. Bueno. De fet, jo he tingut més dubtes a vegades fent el cafè que ell com apretava els botons. I llavors vaig veure que era un tio trempat i sí. Tal, i al final, aterrant, li dic, escolta'm, Lautaro. Li vaig dir Lautaro. Perquè...
3: Lautaro?
4: Lautaro, li vas dir.
0: Ell duia una americana que posava aquí de nom, Lautaro. I quan va fer la presentació del vol, diu... El meu nom és Lautaro, tal, me llamo Lau, fins i tot va dir el sobrenom, Lau, qualsevol cosa us posem en contacte amb mi i tal.
4: Sí.
0: I llavors jo li vaig dir, Lautaro, escolta, som en Peyu, presento la Renaixença, voldries venir un dia entrevistat? I va dir, bueno, parlem-ne i tal. I em diu, no em dic Lautaro, em dic Xavi.
3: Sí, sí, és home artístic.
2: Ja es veu que havia de venir, eh? Ja és el que havia de venir aquí.
1: Per què fas dir? No, però té una explicació, això, eh?
4: Espero que sí.
1: Bàsicament vaig perdre el nom, el que és el nom de l'americana, i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer que vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
0: Clar, sí.
1: Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
0: Em va agradar perquè vas mantenir la mentida fins al final. Vull dir que et vas presentar com a Lautaro...
1: Home, clar, això fins al final. Sí. Si no, ja perdo la credibilitat des del minut 1.
3: Ara t'he de dir que portes una samarreta que posa campi qui pugui. Sí. Això no dona gaire seguretat per un assistent de vol, eh?
1: No hi havia caigut amb això, però sí, sí.
3: Jo sí veig un assistent de vol així.
0: Escolta, ets auxiliar de vol des de fa 22 anys.
1: Sí, correcte.
0: Ets molt jove, devies començar joveníssim.
1: Bueno, no tant, eh? Amb 23 vaig començar.
0: Bueno.
1: Sí, bueno.
0: I com es comença a treballar d'això? És vocacional? Des de petit ja ho volies fer?
1: Sí, bueno, jo de petit tenia uns parents allà als Estats Units i uns pares em van endollar amb un avió i va tirar cap allà.
0: Sol?
1: Sol, sol, sol.
0: Amb quants anys, això?
1: Amb 14, crec, 14 anys.
0: Vol cap als Estats Units tot
1: sí.
0: Solet.
1: Llavors jo era com un paquet, em van deixar a Barcelona, vaig anar fins a Roma, em van desembarcar de l'avió, em van portar a un altre lloc i de Roma vaig anar fins a Nova York.
0: Collons.
1: I allà em van venir a recollir els parents que els havia vist un cop en ma vida, que portava una foto per reconèixer-los. Sí, clar, evidentment, jo dic, aquest s'assembla, doncs aquest, sí, sí.
0: I en aquests viatges d'avió?
1: I allà, clar, vaig estar parlant molta estona amb els auxiliars de vol, em van deixar entrar dins de la cabina, que aquella època es podia, ara ja, després del 2001, dels atemptats de les Torres Bessones, ja no, en principi ja no es pot. I bueno, ella em va entusiasmar i dic, hòstia, que xulo això, les llums i la feina, sí, sí, sí.
0: I després què s'estudia per fer d'auxiliar de vol? Quins coneixements has de tenir?
1: No, hi ha uns cursos que es diuen de TCP, que és de tripulant de cabina de passatgers, i bueno, que és específic per això, que companyies t'ho demanen per poder entrar, tenir aquesta titulació.
0: Entenc que heu de dominar diferents matèries, primers auxilis, no?, una mica...
1: Sí, bueno, és una mica de tot, perquè no deixes de ser... Ets auxiliar de vol, el que veu la gent és que tu només fas la... No sé, dius el bon dia, la bona tarda, la demostració de seguretat i poca cosa més veu la gent. Però clar, darrere hi ha una feina, hi ha una preparació, hi ha... Clar, l'avió no surt així perquè així. Nosaltres quedem una hora abans, el que es fa és... Es fa el briefing que es diu, que és els pilots i la tripulació, quedem junts, els pilots t'expliquen el que és el tema vol, si hi haurà turbulències, si no, en cas de que n'hi hagin, a quines alçades, a quina durada, o sigui, a quin moment del vol, i llavors si hi ha alguna restricció del tema dels aeroports, si hi ha boira... Si es pot aterrar, perquè molts, en principi es pot aterrar amb boira, però hi ha vegades que o l'avió o l'aeroport no està preparat per poder aterrar en certs aeroports. Llavors et diuen, doncs s'intentarà, en cas que no es pugui, doncs farem l'alternatiu que serà a tal lloc. I després el que fem la tripulació és comprovem el que és el material de seguretat, l'equipament tècnic, els desfibriladors, oxigen, tot. Un cop està això, redistribuïm posicions... de lo que són els auxiliars de vol.
0: Quants són? Quanta gent viatja?
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Quatre. I aleshores, un cop s'ha fet això, el que es fa un briefing, que és com un examen oral, que tu presentes situacions hipotètiques que poden passar durant el vol.
0: Això cada dia?
1: Sí, clar.
4: Cada vol.
1: No, cada vol no, cada dia. Cada vol ja seria massa.
0: En un dia quants vols feu, normalment?
1: O dos o quatre.
0: Dos o quatre?
1: Sí, depèn la durada, depèn el... Nosaltres anem limitats per hores de vol i per descans, també. Vull dir, un dia pots treballar molt i l'endemà doncs deixen de guàrdia a casa.
0: Sí, per exemple, el dia que jo vaig anar de Barcelona a Venècia molt d'hora al matí...
1: O sigui, aquell dia era llarg,
0: Sí? Què vas fer tu després?
1: Després Palerm.
0: De Venècia a Palerm?
1: No, a Barcelona.
0: A un altre cop a Barcelona?
1: Sí, clar.
0: Després de Barcelona?
1: Bueno, és que no deixa de ser dues hores de vol, una hora 40, em sembla que és. Vull dir, clar, sí, després cap a Palerm.
0: I de Palerm a Barcelona altra vegada.
1: Sí, i després allà al sofà a estirar-me...
0: Déu-n'hi-do. I llavors, un cop sou a dalt, que hi ha la demostració clàssica pel que us coneixem tots, aquell moment què? Perquè hi ha dos tipus de persones... Hi ha
1: bàsicament la gent no et mira mai ni t'escolta.
3: Jo sóc de la seva mira.
1: Si veiem algú que ens escolta i ens mira, és que jo fins i tot li dono les gràcies. Mm. Però estem tan acostumats que la gent porta, i sobretot el jovent, que et porten els auriculars, que ni saluden, i que bàsicament la gent està molt mòbil, però bueno, tampoc pots parar la demostració i dir, escolta, mira'm, saps? Vull dir, són lliures de fer el que vulguin.
2: Jo estic tan cagat que no miro per fer bromes de dir, va, volo tant jo que ja m'ho sé de memòria.
0: No, donar confiança, no?
2: A mi mateix, A mi mateix.
0: Sí.
3: Però... Jo sí que miro, perquè no. és com un espectacle, no? Vull dir que esteu fent una cosa que heu de ser mirats.
0: Sí.
3: Vull dir, per seguretat, però...
1: Hauríem de, però no passa.
3: Però jo, com que soc del món del teatre, doncs...
4: N'hi ha que ho fan molt bé i n'hi ha que ho fan molt malament. Exacte. Amb molta desgana,
3: també. N'hi ha que fan desgana, però que també en deu estar amb els nassos.
4: Jo he donat pasta en algun cas.
1: Sí? Posi ganes, no?
0: I tu, Xavi, com a passatger, quan... Perquè voles també, entenc, però sí, a vegades.
1: Sí, mira, jo intento no volar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quan fas vacances...
1: Bueno, agafo un cop per fer vacances i ja està. El que vull a les vacances és no agafar ni aeroports, ni avions. Ho faig un cop a l'any.
0: I aquest cop mires les instruccions?
1: No.
0: Home, s'ho sap de
1: memòria. No.
0: Escolta, i la gent? A mi m'interessa la gent quan... Hòstia, quan entres a l'avió... Hi ha unes mirades, no? Jo saludeu, no? I tu, en aquell moment, ja vas analitzant una mica el tipus de gent que t'entra a l'avió?
1: Home, si ja es veu.
0: Sí,
1: Sí, a veure, nosaltres saludem, diem el bon dia, bona tarda, bàsicament, no per educació, que també, sinó per analitzar els passatgers. Clar, perquè jo puc veure si algun passatger puja una mica, diguem, intoxicat, jo en aquell moment el paro. El deixo al final i després ja avaluo la situació amb el pilot, amb els capitans, i diem si puja o no puja.
0: Si veus algú que, per exemple, ha begut més alcohol del compte...
1: No puja. No.
0: I això ho decidiu tu i el pilot?
1: Bueno, ho decideixo jo i el pilot normalment et dona suport. Però és el pilot, diguem, el capital, que té l'última paraula.
0: Hòstia.
1: Però clar, si ho decideixes tu, el pilot et dona suport.
0: I se'ls n'ha colat alguna vegada.
1: Sí. El que passa que molta gent compra les ampolles del duty free i llavors, clar, tu vas amb l'ampolla, amb la bossa allà i tu no veus el que veuen. Per això no es pot veure alcohol, el teu propi alcohol en un avió no es pot veure.
0: Ah, no?
1: No.
0: O sigui, les ampolles que compren, si les pugen a dalt...
1: Les segellen i en principi no es pot veure, perquè si jo et dono alcohol o et dono un combinat amb tu, jo sé els combinats que t'estic donant, i en un moment et puc dir fins aquí. Però en canvi, si jo t'estic donant combinats i a canvi t'estàs fotent l'ampolla de ginebra
0: clar.
1: A Palo Seco, doncs...
0: Perquè afecta igual l'alcohol a l'alçada que estàs volant? Que quan
1: l'avió més o menys està pressuritzat, que et diria, uns 2.000, 2.500 metres.
0: Sí.
1: Clar, no és el mateix prendre-t'ho un combinat a Llançà, a primera línia de platja, que al Puigmal. Al Puigmal estàs a 2.000, que, bueno, 2.000, no? Deu estar uns 2.000
0: i pico.
1: Clar, llavors...
0: A més altitud...
2: Què passa dalt?
1: Que afecta més, et surt més barat.
2: Ah, però això anava a dir, hòstia, ja li diré al meu fill.
1: No. Et surt més econòmic. Vés a les agudes
2: a tornar-te.
0: I en compres menys, sortirà més barat.
1: És així.
0: Dia de Déu. Escolta, i què en penses d'aquesta gent que aplaudeixen quan aterra l'avió? Això encara passa.
1: Això fa una mica de vergonyeta. Però va per nacionalitats, això és molt italià.
0: Ah, sí?
1: Sí, és molt italià.
0: Als italians els agrada aplaudir?
1: Sí.
0: Fixa't.
3: I els espanyols també,
1: Depèn, alguns sí. Els catalans per això no,
3: No, ens fa vergonya.
1: Som...
0: I lo de...
1: Som molt discrets.
4: Bueno, però ens assenyem.
0: Lo d'aixecar-se abans de que s'hagin obert les portes i agafar-la... Això de quina nacionalitat és, això? o és internacional?
1: Mira, això ha canviat des del Covid.
3: Ah, sí?
1: Abans s'aixecaven tots, no? Encara no havia aterrat a l'avió i estaven tots fent cua per sortir. I pensava, collons, si la porta està tancada no sortireu abans, eh? I no, ha canviat, sí.
0: Ara la gent s'espera una mica més.
1: Sí, una mica, no massa.
3: Sí, que la Covid ens ha fet millor, realment? Tant que ho vam dir?
1: Bueno, millor no ho sé, però a l'avió sí que ens fa respectar més les coses.
0: Escolta, entenc que amb 22 anys has hagut d'atendre o t'han passat algunes coses, algunes emergències, situacions complicades.
1: Sí, alguna que altra, sí.
0: La pitjor que recordis?
1: Pitjor, a veure, jo haig de dir que he tingut sort, en aquest sentit. Sí que he tingut emergències mèdiques, com pot ser... No sé, que és una...
4: Ai.
1: Atacs epilèptics, n'he tingut. He tingut el que és stroke, que és una... Ara no em sortirà en català. Un ictus.
0: Sí.
2: Oh, collons.
1: Però bé, de funció no n'he tingut cap.
0: I has hagut de fer allò de... Hi ha algun metge...
1: Sí, molts cops. I haig de dir que el 95% dels cops que tens alguna situació així més complicada...
0: Sempre hi ha metge.
1: Sempre n'hi ha un.
2: Ai, que bé, que bo. Això està bé saber-ho.
4: Jo sempre dic que aquí.
1: Bueno, també n'hi deu una beca que s'amaguen, Si van de vacances, a mi no m'emmerdes, Però també, nosaltres no tenim... Teòricament no se'ns mor ningú a l'avió.
4: Ah, teòricament.
2: Ah, amigo.
1: Sí, oficialment, diguem.
2: Ah, amigo.
1: Clar, perquè nosaltres, encara que tinguem algú allà que sabem que està mort, com no podem certificar la mort, nosaltres el que hem de fer és anar seguint amb el...
4: Amb el cuento.
1: Amb el cuento allà fins que aterris i obrin les portes i arribin a...
2: Algun vol amb molts morts?
1: Mira, jo com a auxiliar de vol cap, com a passatger un, i com a ciutadà de la vida, dos.
0: Què dius, ara?
3: Què dius?
1: Sí.
0: A mi no m'ha passat mai, que se'm mori.
1: Bueno, mira, he agafat la teva quota.
0: I alguna situació surrealista, més enllà d'accidents i emergències?
1: Sí, a veure, n'hi ha. Per exemple, un cop una dona, les sortides d'emergència, per normativa, no hi pot haver cap bulto en cas de que hagi, per la idea d'aterrar, perquè en cas de que hagis d'evacuar, doncs quedi lliure. I un cop hi havia una dona, una senyora, bueno, dona-senyora ja, perquè era mitjana edat i ja tirant cap amunt, que portava com un termo així, no ho sé, com molt sofisticat. I clar, li vaig dir, escolti, senyora, que això ha d'anar a dalt per enlairar i aterrar, i l'abraçava i em deia, no. Dic, sí, que no pateixi, que només és per enlairar i aterrar, durant el vol pot tenir amb vostè. No. I em va dir que portava l'esperma del seu difunt marit allà i que anava a Barcelona.
0: Què dius?
1: I hòstia, la vaig canviar, llavors vaig pensar, clar, hi ha moments que certa informació la podem obviar, saps? És com quan vas al lavabo i la senyal del cinturó engegada, que et diuen, escolta, puc anar al lavabo, que ja vaig a fer... Dic, no cal que m'ho diguis.
0: No vaig a fer, no cal.
1: No cal.
0: Vaig al lavabo i ja està.
1: Ja està. I aquesta dona,
0: perdona, duia l'esperma congelat del seu marit per anar a Barcelona?
1: Això va dir, sí, portava com un term, una cosa així molt, no sé, com sofisticada.
2: Ara també ho devia dir, perquè passa algú per aquí, ai, quina set que tinc, saps? I fots trago.
1: Hòstia. Jo ja no vaig gosar preguntar res més. Ja vaig...
0: Per anar-se a fer una inseminació del seu...
1: Sí.
0: Com l'Anna Obregón, una mica.
4: També t'estava pensant en això.
1: Sí.
0: Hòstia de Déu. Escolta, Xavi, deixa'm dir-te que, hòstia, jo el vaig convidar perquè fa molt ben feta la seva feina.
4: Molt bé.
0: Jo tinc molta por a volar, també, i em va donar molta seguretat. Pensava, aquest tio que està tan tranquil aquí s'ho està passant tan bé, com serà que ens estava...
2: Perquè el fem,
1: l'Autaro, què?
2: Anar-los a mirar.
0: En l'Autaro, aquest, hòstia.
2: Fem tots, en els emirants.
0: Clar.
2: Els vaig mirant sempre.
3: Sobretot quan hi ha turbulències.
1: Bueno, però quan hi ha moltes turbulències també hem de fer encara millor que ara, perquè llavors sí que tothom et mira i dius, aquí...
3: L'últim avió que vaig agafar, no sé si era un que començava, un auxiliar que començava, però feia molt mala cara. Molt mala cara.
1: Igual sabia el que li venia.
2: Però aquí quan...
3: Segurament.
1: No, perquè ara feia 2 o 3 mesos, quan hi va haver la Dana, que van cancel·lar les escoles, que la gent recomanava anar a treballar des de casa. A nosaltres ens van fer anar a treballar i els avions volaven,
3: Ja.
1: Dic, la meva dona que treballa 10 minuts allà amb cotxe des de casa, i jo vaig haver d'anar a Brussel·les, que, mare meva, que allò semblava una batedora.
3: Tela.
0: Perquè com funciona la vostra jornada laboral? En el sentit de quants dies treballes a la setmana?
1: Jo en treballo 5 i en descanso 3.
0: Sí,
1: i aleshores
0: però n'hi ha 7 i prou a la setmana.
1: Sí, bueno, clar. Però van corrents els dies, lliures.
0: D'acord. Tenen les setmanes diferents, aquesta gent.
2: Allò t'estan estafant, Si ho veus que t'estan estafant,
1: No. I dins d'aquests 5 dies, doncs, com anem limitats per hores de vol i descans, doncs hi ha vegades que tens guàrdies a casa, i llavors no et truquen i hi ha...
0: Bueno, guàrdies, eh?
4: Sí. També val.
1: Sí, compta. I cotitzen.
2: Bé. Casa de guàrdia.
1: Sí.
2: Oh.
1: Bueno, estàs allà esperant que no...
4: Però poden dir, vine cap aquí ràpid.
1: Sí. Això bueno, d'una hora i poc, és el que...
4: Has de viure a prop de l'aeroport.
1: Bueno, sí. Però bueno, depèn on visquis, jo sóc de Terrassa, sí. Vull dir que si et truquen a les 7, per arribar a les 8 a Barcelona és impossible. Clar. A aquella hora, hi ha hores que... Però bueno, creus els dits, ja està.
0: Molt bé, Lautaro, escolta. Increïble.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Ara anava a pensar, el coneixes en Lautaro, per això? No saps
1: no.
0: Qui?
1: No,
0: saps
1: no, no, no, no.
4: És un paio que va amb un aixecat i posa Xavi.
1: Podria ser, podria ser.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: La paraula d'avui és safanòria. A, safanòria, sinònim de pastanaga, verdura o planta de la família de les espècies, de les apàcies, que en alguns punts també es coneix com a carota.
4: Carrota,
0: perdó.
4: Un ninot de neu sense una bona safanòria, fent de nas, no és un ninot de neu.
0: B, safanòria, roda vertical giratòria, una de les atraccions de fira més populars que permet gaudir de vistes privilegiades.
2: La vaig portar a Londres per demanar-li que ens caséssim i quan érem a dalt de tot de la safanòria vaig veure que m'havia deixat l'anella baix al cotxe.
0: O C, safanòria, pensament que et retorna constantment i que tens intenció d'oblidar-lo i restar-li importància, però no pots evitar-lo.
3: Potser només és una safanòria i no hi té importància, eh? Però em preocupa que el teu pare s'hagi embolicat amb l'infermera de la residència.
0: A, B o C?
1: Hòstia, jo diria que... Hòstia, no ho sé, a la C potser? No, la A. És que he desconnectat un moment.
0: Estava volant, no estava volant.
1: Estava volant, exactament.
0: La A, correcte! Oh, hòstia, després d'enredar-lo a que vingués aquí a la Renaixença, si no li deixo emportar la gentissa,
4: no voles més.
2: El pròxim vol, nano, que el trobes i et comença a fer cares tot el rato, eh?
0: L'auxiliar de vol t'has de fer amic sempre, sí, sempre. Sempre, sempre. Mercè, avui dedicàvem el capítol a la cantimplora.
3: Parlem de les cantimplores, sí. Com has dit a l'inici, la cantimplora és un element indispensable pels soldats. És curiós perquè els exèrcits diferents sempre han creat models diferents. Per exemple, cada país té i cada exèrcit té el seu propi estil de cantimplora.
0: Ah,
3: no?
0: Sí?
3: Sí.
4: I quina cantimplora té l'exèrcit aquí a Catalunya? Quin
2: bueno, cantimplora? Primer hauríem de tenir exèrcit.
0: No tenim.
3: No.
4: La tenim?
2: Tenim cantimplores, però exèrcit no.
3: Exacte. No. Nosaltres pugem al Puigmal.
0: Tenim l'espanyol d'exèrcit, nosaltres.
3: Sí. Sí.
0: Tant per atacar-nos com per defensar-nos.
3: Sí.
0: Tenim contractats per les dues coses.
3: Sí. Fan...
2: Ja està bé.
3: Tot ells. Sí, sí. Les cantimplores de l'exèrcit americà sovint tenen una tassa metàl·lica encaixada.
0: Mira.
3: I té versatilitat. Serveix tant com per veure com per escalfar. A l'exèrcit britànic es va fer molt famós el kit cantimplora, que portava un petit fogonet ja per fer-se el te, així
2: mira,
3: ràpid.
2: Collons, quins pijos, no? Aquest,
0: molt bé,
3: que els agrada molt el te. Ja, no sé, bueno.
0: I les espanyoles? Com són les espanyoles?
3: Les espanyoles... T'explico les franceses, primer?
0: Les franceses, vinga, les franceses.
3: Les franceses recorden el disseny d'ampolles de vi. Les espanyoles, res.
0: No tenen res.
2: Són
3: barates.
4: Són barates.
0: Si els hi va tornar a caure la bandera no fa gaire.
2: Oh, sí,
0: si no se'n surten, no hi ha manera. No. Deixeu-ho estar, no el torneu a aixecar més. No. Si no us surt, deixeu-ho estar. Hòstia de Déu, quina gent. En fi, Xavi, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Que vagi
4: bravo,
0: bé.
4: Salut!
5: Cada vegada que sents una entrevista penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin el foraster si vius a Granollers.
0: Arnau, Laia, la cantimplora. Sí. Com ho relacionem amb música? Canta i plora.
7: No, cantimplora i
8: però
7: música.
8: Però és molt bonica,
7: home,
8: aquesta
7: doncs
8: relació.
7: Estàs sí. Parlant amb la persona adequada.
0: Per què?
7: Jo vaig ser durant molts anys membre de l'esplai Witchy Witchy de Tona.
0: Ai, Déu meu.
8: Witchy
0: Witchy.
8: És que
0: és tan
8: fantàstic.
0: Sí, sí, sí. O sigui, té un nom de secta?
7: No. I a més, no només era membre de l'esplai Witchy Witchy, sinó que a més era el que tocava la guitarra.
0: Home,
2: ja va sortint tot, ja.
0: Ai. Ja va sortint.
7: Què? Vine a dir-m'ho aquí.
0: Aviam, i llavors què farem? Músiques de l'esplai Witchy Witchy?
7: Músiques que vinculen la cosa musical amb l'excursió, amb aquestes expedicions muntanyenques, frenètiques i
0: xiruques.
8: Sí. Mm-hmm.
6: T'haig de dir, Arnau, que amb aquesta guitarra has reencarnat una mica aquest esperit amb aquestes enganxines de hippie que portes, eh?
0: Sí.
6: Ho penseu?
0: Sí, portes moltes, sí, molts adhesius a la guitarra.
7: Això és combatiu, no té res de hippie, és el contrari.
6: No, saps, les típiques guitarres d'enganxines.
7: Mira, la meva última adquisició és la cara de l'Àlex aquí.
0: Tens un adhesiu de la cara de l'Àlex? Sí, sí, sí. Déu meu senyor.
7: Bé, som-hi, anem per la secció, sisplau.
6: Avui agafem la motxilla i la cantimplora perquè ens n'anem d'excursió. Perquè farem un repàs d'aquelles músiques que han acompanyat els joves excursionistes i els no tan joves, també. Començarem pujant dels

0: nit freda. Home, jo era, de l'agrupament Escolta Arrels La Salle.
1: Home, en aquest cas, qui l'interpreta aquí i qui va ajudar a popularitzar-la arreu del moviment excursionista van ser els Esquirols, gràcies a aquesta versió de l'any 1973. Però els autors de la peça no eren pas ells. En aquest cas, qui la va escriure va ser el compositor osonenc Santi Riera, de Sant Julià de Vilatorta,
0: mira,
1: i el lletrista garriguenc i també farmacèutic, peculiar combinació,
0: sí,
1: Martí Sunyol.
2: Pujarem dalt dels cims, en efecte, és una cançó catalana, però en aquest repertori muntanyenc també hi trobem adaptacions de peces d'altres procedències que, un cop traduïdes al català, també han acabat formant part del cançoner imaginari de caus i esplais del país. Sabeu que és bastant divertit. Jo quan tenia 12 o 13 anys em vaig apuntar al cau perquè vaig dir, no, és el que em falta, no?, a la llista de coses, al cau. Vaig durar 2 mesos perquè per mi, o sigui, soc tan filla del sistema capitalista que m'angoixava pensar que havia de perdre una tarda de dissabte per anar a jugar quan havia d'estudiar i havia de fer moltes coses.
0: Laia,
3: és una inversió.
4: T'ho juro, has tingut infantesa.
2: Tinc... No, però em creava angoixa, dic, on haig d'anar si ets estudiat tant?
5: Què estem portant al món?
0: No, no sé.
5: Em fa sentir culpable la gent gran com jo.
2: No, em sap greu, però...
0: Aneu a jugar, canalla. Aneu al cau.
5: Pobre Laia.
0: Ja està, Laia.
2: Bé, aquestes peces traduïdes al català podem trobar un cas, que és Els Pics Gegants, que aquí l'escoltarem interpretar per Toni Jiménez.
6: L'oreig és curt, tranquil, el cel clareja, i el pas ben dur encetem la cançó.
1: Aquesta és més de culte.
0: Jo no l'havia sentit.
1: No, perquè no eres prou muntanyenc.
0: Ja.
1: De fet, en aquest cas, la cançó original d'on parteix aquesta versió l'hem d'anar a buscar a Suïssa, que és una espècie d'allà, és una espècie de cançó patriòtica anomenada Roulés Tambours.
0: Mm-hmm.
1: Va ser composta per Henri Frédéric Amiel, que era una espècie de filòsof de l'època. Vivint a Suïssa, és normal que escrivís aquesta obra que homenatja les muntanyes.
2: Sí, i qui va adaptar la lletra al català va ser Agustí Vidal l'any 1935, quan tenia poc més de 20 anys. I potser el nom d'Agustí Vidal ara mateix no us sona, però si us dic que és el pare del baixista d'Elèctrica d'Arma,
0: Ja
2: el situem una mica més,
0: ara
2: oi?
0: Sí.
2: Resulta que l'Agustí Vidal estava vinculat a un grup d'escoltes i va adaptar la peça per poder-la cantar en català amb els seus companys. I va ser tot un encert.
0: I tant.
1: I tot i que les muntanyes que tenim aquí són més humils que les que tenen a Suïssa, per poder-les pujar en condicions hem d'anar ben calçats.
6: Llegiré quantes hores passades, quanta alegria per viure el meu cor, quantes cançons al teu compàs volen cantades.
1: És un autèntic clàssic de les xiruques i les excursions per la muntanya. Qui l'interpreta aquí és el grup Rovell d'Ou. Però aquestes velles xiruques no venen pas de per aquí prop i tampoc de Suïssa. Resulta que venen d'Itàlia, Peyu.
0: Mira!
1: Vecchio Scarpone.
0: Vecchio Scarpone.
1: Una cançó italiana de 1953 que va quedar tercera al Festival de San Remo, que a tu et sonarà perquè allà hi vas viure de les teves nits més tòrries.
0: Sí, vaig estar en un hotel.
1: No sé si va ser l'any 53.
0: No, fa menys.
2: Qui va adaptar la peça al català va ser el pedagog i escriptor Joan Soler Amigó. I, de fet, ell és el responsable que, quan avui associem aquesta cançó en el món de l'excursionisme, del record, dels viatges i dels moments compartits, és perquè la versió, o sigui, la gràcia d'això és que la versió original no parlava pas exactament d'això.
1: Uh-huh. De fet, parlava no d'una xiruca, sinó d'una bota militar lligada als records de la guerra i de les batalles.
2: Bé, no sabíem ben bé si posar-vos aquesta peça, però hem decidit que sí. I la música és de Carlo Donida, la lletra de Calibi i Pinky, que serien com el Fell i el Xuri italians.
0: Calibi Pinky.
2: Calibi Pinky. Pinky o Pinky? Com
0: Pinky,
2: es diu?
0: Pinky. Pinky, vale. Va al revés que en castellà. Si hi ha CH, vale, es pronuncia K, i si no hi ha l'A darrere, és X.
2: Doncs Calibi Pinky.
0: Pinky.
2: Qui la interpreta és el cantant Gino Latilla.
6: Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere tu.
0: La veritat que sí que desperta il·lusió.
1: Records de la guerra. I deixem els italians i tornem a Catalunya. I escoltarem Uri Geller i Los Cucarachas, que van fer un autèntic monument a les excursions infantils. Ara no us sonarà aquest nom, però us garanteixo que quan sentiu la primera nota de la peça ja els ubicareu.
5: Home, per cert, Uri Geller era el que torçava les culleres.
1: No, sí, no és aquest, és un altre, ja ho veuràs. El nom parteix d'aquí, però és una referència còmica en aquest cas. Per cert, que Uri Geller i Los Cucarachas tornen. A partir de l'octubre estaran altre cop sobre els escenaris. Esperem retrobar-los.
0: Ja els portarem a la
1: muntanya. Música, mestre. Vaig amb la música.

0: nostra, eh?
1: Sí, sí, total.
0: Sens dubte.
2: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
3: A la muntanya!
1: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, en efecte, són aquests californians que ens interpreten Tip of My Tongue, una peça que van publicar l'any 2022 al disc Return of the Dream Canteen.
0: És la meva adolescència, Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, però aquesta peça era del 2022.
0: I ara que s'ha de aquí. No?
1: Bé, la qüestió és que l'esperit...
0: Però jo escoltava aquella de... Ara diré una i no serà de Red Hot. I how long, how long...
1: Sí, doncs bé, resulta que quan eren petits, en Flea, el baixista de la banda, i l'Anthony Kiedis, el cantant, van anar junts d'acampada. En un moment d'aquella aventura, en Flea va anar a buscar aigua al riu amb la seva cantimplora i amb la del seu amic, amb tanta mala sort que li va perdre el tap.
0: Hòstia, tu.
1: Sí. Oh. L'Anthony va estar enfadat durant uns dies per culpa d'això. Però aquella experiència no els va distanciar. Si heu estat atents al títol del disc que us he anomenat, Return of the Dream Canteen, el retorn de la cantimplora somiada,
0: mira,
1: us adonareu que ells mateixos van homenatjar aquell entranyable moment infantil en aquest disc.
0: Doncs escoltem els Red Hot Chili Peppers i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui tenim el Brut.
1: Sí.
0: No és que sigui Brut, sinó que es diu
1: se li,
0: Brut.
1: Se li diu Brut.
0: El Brut, que és mig mestí i mig pastor alemany. Mm. Té un any i és d'en Joan. Veiem.
1: Ah, molt bé. A veure, en Brut. Oi, que maco.
2: T'ha cansat, aquest gos. Sí.
0: Oh, i és que està creixent, pobret.
1: Tenen,
0: anyet i prou.
1: Tenen un problema una mica amb el sòcol? O què passa aquí a l'escala?
0: Sí. Te'l veig.
1: Han ficat un cartró.
0: Sí, sí, sí. Sobresurt una... Ah, sí, sí, ja ho veig.
1: No sé què és, allò.
2: No sé.
0: És igual.
2: Que mal acabat.
0: És de Cornellà de Llobregat.
2: Que mal acabat.
0: El Brut.
2: Sí. És un fuster.
0: És un fuster Brut.
1: El fuster els hi ha acabat malament l'escala, aquí.
0: Va, en Brut viu a Cornellà de Llobregat.
1: Quan envieu fotos del gos, feu planos generals ben grossos, que el que ens agrada més és comentar la casa. El gos tant ens fa, de fet.
2: Envieu fotos... És que jo com veig aquestes obres...
1: Què t'ha passat? Hòstia. Vols dir que no t'ha quedat l'eunuc?
2: Tirem.
0: En Brut s'ha de dir que és molt obedient i molt noble.
1: Sí.
3: Doncs un gos obedient ens va com anell al dit, perquè avui visitem un líder espiritual d'aquells a qui els seus seguidors obeeixen en tot moment.
1: Avui passegem el gos per Wasco, a Oregon, als Estats Units d'Amèrica. Som a l'estiu de 1981.
2: Hòstia. Oh, collons.
3: Oh, yeah.
0: De moment tot va bé.
1: Sí. Ah. Ens situem davant d'unes terres que anys enrere havien estat un ranxo, però que actualment no tenen res a veure amb el seu passat. S'han tornat àrides, desèrtiques, han perdut la seva essència ramadera i s'han transformat en un sorral enorme on difícilment hi creix la vegetació.
4: És una mala gestió del sol, això.
1: Sí, sí, senyor.
4: Els nitrats
1: sí.
4: Han fet malbé la terra, sí. Llavors aquí s'ha d'aplicar una agricultura regenerativa.
1: Ja els hi enviarem una carta i els hi explicarem, Xuriguera.
2: O els hi enviarem a Xuriguera i els hi vas explicant.
1: Ah, exacte. Per tot i aquelles terres que han perdut el seu valor,
4: sí.
1: Hi ha un inversor que ha pagat una fortuna per comprar-les. N'ha pagat, atenció, 6 milions de dòlars de l'època.
2: És que si al final hi ha una cosa que et car de gràcia, sí. Acabes pagant.
1: Sí, senyor. El tema és que els terrenys només estaven taxats a 200.000 dòlars.
2: És que al final si ets un imbècil i t'acaben estafant.
1: També és veritat, sí, sí. Per saber si aquell preu és just, cal saber les dimensions del terreny. Sense dades tampoc podem jutjar gaire, no? És un terreny molt gran, eh? Estem parlant de... 26.000 hectàrees.
2: Calla, boig.
4: Déu-n'hi-do. A veure, per orientar-nos, Peyu, 26.000 hectàrees, quants camps de futbol són?
1: Doncs tenint en compte que una hectàrea és, bueno, un camp i mig,
4: més o menys,
1: uns 36.000 camps de futbol.
2: Oh, collons.
4: És gran.
2: Collons, són moltes porteries, això, eh?
1: No, però el camp de futbol el ras te'l venen, eh?
2: Ah, sí. Ah, no hi ha porteries.
1: És només perquè facis una idea, no hi ha les grades.
0: Ni jugadors.
2: I vestidors.
1: No.
4: Vull pas. Ni les banquetes?
1: No, la comparativa és només per saber l'extensió de terreno.
4: Ah. Però fem una comparativa, no hi ha la... Això sempre m'havia imaginat en porteries.
1: No.
2: I per què no es fa amb pistes de tennis, doncs?
1: Sí. No sé. Perquè és més petita.
2: Bueno, però és espectacular. Dius 80.000 pistes de tennis, 150.000 pistes de pàdel, 380.000 pistes de petanca, 980.000 pistes de
4: públic.
2: Saps? I pots fer esports petits.
1: Sí. 400.000 milions de didals.
4: Per
1: exemple. Compte que l'inversor ha pagat tots els diners d'una sola tacada, eh? Ho ha pagat, com es diu en català, a tocateja, eh? Com els bons, com els pagesos, que durant un esmorzar es treuen un feix de la butxaca i et pregunten, nano, com en demanes d'això?
4: Amb la goma.
1: Aquí els atés.
0: Escolta, portem dues pàgines de guió, sí. I no has dit res del Brut encara, eh?
1: És veritat, el gos. Doncs espera't. Anem amb el gos... Al nostre costat, no patiu, en Brut està bé, està quiet, és obedient, ja sabeu que és un gos molt obedient.
2: Obedient.
1: Doncs el tenim aquí creient, com sempre. I anem al que és important, perquè hi ha algú que ha comprat aquest terreny. Per què l'ha comprat, no? Resulta que l'han comprat per instal·lar-hi una comuna religiosa provinent de l'Índia.
2: Una secta, dius, Bogadí.
1: Eh?
2: Una secta?
1: No.
2: No és una secta?
1: Sí que ho és.
2: Ah, vale.
1: Volen instal·lar-hi una secta.
2: Veus.
1: Aquell sacarral... L'ha comprat el gurú, bueno, l'ha fet comprar el gurú més important de l'Índia.
5: Sí, home, sí, en Gandhi.
1: No. Som al 1981. En Gandhi ja se l'han menjat els cucs fa temps.
4: Bueno, menjat.
1: Se li ha fet una mala gestió del sol.
4: Sí. Els cucs el deuen haver llepat perquè no hi havia gaire
1: menjar allà. És veritat.
2: Ah, escurat. Però escurat sí, eh?
1: Sí, l'os.
2: M'agrada més escurar que menjar.
1: Ah,
2: a mi que... portes un Gandhi.
4: Arrebossat.
2: Arrebossat i m'acabo.
1: Arran de l'os és el més bo.
2: Sí.
1: El gurú d'aquí us parlem és en Bhagwan Sri Rajneesh.
5: Tu què és aquest Pokémon? No,
1: no és
5: no
1: un Pokémon.
5: No?
1: És un gurú indi. Li direm simplement Osho, que és com se'l coneixerà més endavant. Vol dir, Osho vol dir experiència oceànica. Osho.
5: Wow. Està molt bé, eh? Està bé.
1: Osho, està bé, no? És ben parit, no? És bon nom.
5: Jo vaig fer de Gandhi.
1: Sí que és veritat.
5: El capítol aquell que vaig
1: fer
5: de Gandhi.
4: Sí, sí, sí. Va ser molt aplaudit.
1: Sí. Però no té res a veure, eh? En Gandhi i l'Osho són completament diferents. L'Osho és molt crític amb en Gandhi perquè detesta la pobresa i la misèria. L'Osho passa de tot això, eh? Ell és partidari de gastar calés, de gastar fort. El pensament de l'Osho promou que una vida plena s'aconsegueix des de la riquesa. És un tauró dels negocis ficat en el cos d'un gurú espiritual. I això fa que els seus fidels siguin gent rica. Els atrau perquè parlen el mateix idioma.
4: Oh, no és pas burro, no, eh?
1: Oh, no.
4: Ves-ho del darrere.
1: El més curiós és que sempre els acaba enredant perquè li entreguin els seus diners i les seves possessions. Entren a la secta, estan podrits de calés, i un cop són a dins acaben pobres perquè ho donen tot a la comunitat.
2: És com ho fan el PSOE, però al revés.
1: Hòstia. Ja, més o menys.
2: Més o menys.
1: Sí.
2: Si ho compares,
1: sí.
2: Són iguals. Ah, s'assemblen.
1: No.
2: Ah, hi ha petita diferència, però és això.
1: Hi ha un altre tema a la secta de l'Osho que n'hem de parlar. És el sexe. Com tot bon líder espiritual, el nostre amic va calent com una teia. Es dedica a predicar i practicar el sexe lliure amb les feligreses. De fet, se'l coneix com el gurú del sexe.
2: Ah, mira. Ja. Ara anava a fer una broma del PSOE, però m'ho estic.
1: No cal.
2: Sí.
1: Recordem que som al 1981. Hem vingut amb el nostre gos, en Brut, perquè avui ha de venir l'Osho i abans que arribi heu de saber que està en procés de reclusió. Fa uns anys que gairebé ningú el veu ni parla amb ell. Fa silenci.
4: El gos o l'Osho?
1: L'Osho. Això és perquè està fotut. Té la salut delicada.
4: Ai, carai.
1: Això sí, no hi ha dia en què alguna de les seves fidels no li toqui passar una estona per la seva habitació.
6: Germanes! Germanes! El nostre estimat líder necessita que alguna de vosaltres el visiti una estona per tal de curar-la. Alguna voluntària?
7: Ai, sisplau, jo!
6: Jo,
8: me vull venir.
7: No, jo.
8: No, deixa-li una miqueta, de veritat.
6: Estimades, no heu de patir per res.
7: No heu de patir per res,
6: perquè si voleu, podeu anar-hi totes dues.
7: Sí,
6: tant que sí, com més sereu, més el podeu curar. I tu, narrador, si t'interessa, també pots visitar-lo.
1: No.
6: I aquest gos que portes,
8: narrador,
6: també pots portar-lo.
1: No, ja sé com el curen jo amb aquest. No passo. No hi aniré. A tot això podem seguir relatant com està la situació del lloc on som. Resulta que els seus fidels estan construint un gran poblat en aquests terrenys. Tots els seguidors de l'Osho viuran allà.
8: Ai. I és que mira, avui estic baldada, eh? Porto una hora ja picant pedra, després he anat a curar el mestre.
1: Com vas curar?
8: Bueno, vine tu,
1: proper
8: dia.
1: No, que ens passarem la mar de bé.
8: Bé, i ara, és que de veritat no em puc sentir més feliç a la vida perquè estic tan contenta d'estar aquí on sóc, al present, el futur, que demà hi tornaré.
1: Tens el cervell ben del dret i del revés, eh? L'han ben netejat, eh? De cop es produeix un moment d'expectació enorme. S'acosta un cotxe i sembla que a l'interior del vehicle hi ha l'Osho. En aquests moments hi ha uns 500 fidels per aquí i tots s'han tornat com bojos quan l'han vist a venir.
9: És el líder!
10: L'Osho!
9: El líder!
8: Líder!
9: Hola!
8: Líder!
2: Ja està? És tot això? Estic una merda, no?
1: Sí, noi. Ja us ho hem dit que fa temps que no parla. Però us prometo que els seus fidels estan encantats. Només veure passar el cotxe, eh? Per cert, us dono un detall que us agradarà. Sabeu amb quin cotxe anava, l'Osho?
4: S'utilitza?
8: No. Amb què?
1: Un Rolls Royce, tu.
4: Oh, collons, no
8: sé què dius?
1: Oh, li agraden.
4: No té pas molt gust.
8: A mi també m'agraden.
1: Ai, no és l'únic que té, eh?
4: Ah, no?
1: A l'Osho li encanten els Rolls Royce. De fet, en té 93.
2: Home, a veure, ja són macos, però 93 cal?
1: Ja. 93 i té UVs, eh?
2: Hòstia, imagina't.
1: Els 93 que té li han regalat els seus fidels més rics. N'hi volien regalar 365 perquè tingués un per cada dia de l'any.
2: Que maco.
1: Però han fet curt, noi.
2: Oh, pobre.
1: Sí, ara sap greu.
2: Ah, sí.
1: Sí,
2: perquè dius dimecres que ve, quin gafo.
1: Ara què?
2: Ara ja els he acabat tots.
8: Ara de repetir.
2: Ah?
1: Avancem unes setmanes. En Brut se sent com a casa, el nostre gos, eh? Aquí tothom és molt obedient, amb les normes, com ho és ell. Els fidels de l'Osho fan les pregàries que toca sempre que els ho demanen. Treballen com bojos, sigui construint cases noves o produint jerseis i roba als tallers que gestiona el seu líder.
8: Ah, que tenen la marca aquella de calces i sostens, no? Les botigues aquelles.
1: Eh?
8: Les botigues aquelles de calces i sostens.
1: Botigues de què?
0: Ocho.
1: Oixo.
0: Oixo.
1: No.
0: Oixo.
1: No és l'amo d'Oixo.
0: Ah, no?
1: No, va sense Y. O les dels sostens és amb Y, Oixo.
4: I
1: és, de la Mancio Ortega, això, em sembla, més.
0: Ah,
1: més.
0: I en té del Rolls Royce?
1: Del Rolls Royce, la Mancio Ortega?
0: Sí.
1: No. Es veu que és un tio tan auster.
4: Ah, sí?
1: Sí.
2: Pobre.
1: Va començar amb un graig.
4: No,
0: i segueix el graig.
1: I allà va començar amb un graig, no sé si específicament amb el tèxtil, però va començar amb un graig.
4: Centrem-nos.
1: Sí. El fet és que a l'Oixo li encanten els calés. Creu que aconseguir la salvació i tenir la butxaca plena no té per què ser incompatible. Sobretot si és la seva, la butxaca.
0: Mira, jo la veritat és que sóc pobra com una rata, eh? Sí. Això sí que ho he de dir.
1: Sí.
0: Ah, estic treballant com una idiota i el meu líder, no? Doncs de vegades, l'he d'anar a curar, que em fa servir com de concubina, eh? Però és que de veritat, és que us ho juro, si estiguéssiu dins meu, sóc tan feliç.
1: Se't nota.
0: Però tan feliç.
1: Nota. I els teus pares deuen estar contentíssims, també.
0: Sí.
1: Que quedi clara una cosa. A diferència de les sectes, on només suca el líder, aquí tothom es refrega, eh? Van tot el dia drogats amb LSD i ayahuasca. I allò és embolica que fa fort.
2: Oh, collons, al final m'hi acabaré apuntant jo.
1: Ah, és que al final, entre tots el comprem, un Rolls Royce, eh?
2: Sí, home, i tant, mare de Déu.
1: I anem allà i goita.
2: Home, tu, hòstia, dius, què fas avui? Surs? No, em quedo a casa. Oh, collons, si sortiria. Sí. Oh, collons, si sortiria, sí.
0: Ara et veies d'aquí, eh?
2: Veies allà refregant fort, eh?
1: Estava allà. Allà hi ha tanta fregamenta que l'Oixo acaba demanant als seus fidels que s'arreglin els baixos per evitar que allò acabi semblant una guarderia.
4: Que s'arreglin els baixos vol dir operació...
1: Que s'arreglin els baixos una mica. I ho accepten, eh?
0: De tallar per aquí i per allà?
1: Bueno, jo no em feu entrar en detalls. Ho accepten perquè estan bojos pel líder i farien el que fos per l'Oixo. Senten tanta devoció per ell que s'arriben a plantejar independitzar el lloc on viuen, tu.
4: Cada cop m'encanten, m'agraden més, eh?
1: Sí.
4: Volem butar!
3: Sori, pel que explica en Paiu, crec que allà el que diuen és volem fulla!
1: També.
4: Tot plegat. Una cosa no tiro l'altra.
1: No.
2: Cap paper de terra, va, però calla, follem.
4: Cap condó a terra.
1: Han traçat un pla per guanyar les eleccions i independitzar-se. El primer pas és comprar un poble veí i annexionar-lo, per ser encara més grans. Aquí no ho vam tenir en compte, això, el 2017.
4: No, annexionar...
1: Hauríem pogut comprar Andorra i annexionar-los, per exemple, ser més grans.
4: Bueno, es va arribar a dir, eh?
1: Ja. Després volen empadronar vagabuns per inflar el cens electoral i tenir més vots. I per acabar volen enverinar els votants de l'oposició per assegurar-se la victòria.
4: Hòstia, això és tenir clara l'estratègia de partit, eh?
1: Sí. Aquí sí que hi ha un full de ruta, veig.
2: Aquí no es va rumiar prou, ara veig.
1: Per fer-ho intoxiquen les amanides dels bufets lliures amb salmonella.
2: Bueno, mira,

0: Home,
1: aquí acusa de ser una boja i una feixista.
0: Home, això és d'un nivell molt baix, acusar la secretària.
1: Sí. Tot i que ho he vist fer alguna vegada, també.
0: I més d'una.
1: Amb algun directiu.
0: Sí, ja pot ser.
1: Ara també... No, és que... Va ser la secretària que em va dir que em follés totes les noies.
0: Sí.
1: És raro, també. Com
0: és molt raro.
2: És com argument és raro.
1: És estranyot. Sí. Sap que si el jutgen, ho té negre. De manera que l'Osho agafa un jet privat i intenta fugir dels Estats Units. Però no se'n surt. El pilot fa una escala per omplir el dipòsit de combustible i la policia aprofita el moment per arrestar l'Osho. L'envien al calabós fins que al final l'expulsen per sempre del país.
0: Quin final.
1: L'Osho, eh?
0: Home, pobre Osho.
1: L'Osho! Tenim un gos, eh? Un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a aquesta història, en Brut.
3: Sí, i jo aquí sóc amb la Malena, que d'on ets, Malena?
4: De Mataró.
1: Malena de Mataró. Mataró és dels llocs de Catalunya on hi ha més gossos, eh?
2: Ah, sí, no ho sabia.
1: Sí. Malena, què se n'ha fet de les terres on hi havia la comuna de l'Osho? Si l'encertes, l'Osho... No, l'Osho ja és mort. El gos, en Brut, sobreviu o es mor? A. Actualment hi ha un campament ultraconservador. B. Un parc d'atraccions. O C. Un ranxo de vaques.
4: Jo crec que un ranxo de vaques.
1: Un ranxo de vaques, eh? Un gosset que només té un any.
0: Sí.
1: En Brut.
0: Ai.
2: Tan maco que era.
1: És...
4: Ai. O la muntanya.
1: Mort.
0: No.
3: Pobre. Un any. No has tingut pietat.
1: No. Ha anat així, tu.

0: gosset d'un any que ha traspassat, eh? Podem estar parlant d'una de les pèrdues més dures que hem tingut aquesta temporada. En Brut era molt jovenet, hòstia, i segurament per això ha acabat a la secta de l'Oixo. L'han aconseguit convèncer i s'hi ha afiliat. Seguia en devoció les ordres del líder i ha participat en l'enverinament del pou d'aigua. I, és clar, sent un gos li ha vingut set, ha begut aigua contaminada.
1: Oh, què vols?
0: I que això
1: vols.
0: Que a hores d'ara el tenim al cel dels hippies, tu, pobret.
1: Bueno, mira.
0: Com a mínim s'ho ha passat bé.
1: Sí, no, sí. I allà dalt també amb els hippies.
0: Sí, i tenint en compte la secta, has de poder follar.
1: Oh, mira. No sé.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Generalitat afirma que continua amb el pla pilot perquè els instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà, després que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio aquest dimarts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el donés per aturat a causa de les crítiques dels docents. L'executiu insisteix que la prova pilot es manté i que és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu del govern, Sílvia Pallà.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins a l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament el projecte. Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges.
3: El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
1: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa, a part de l'augment de plantilla. Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
3: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
4: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
3: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
5: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
3: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
1: Esports, aquesta hora ja ha debutat l'actual campiona del món. L'Argentina de Leo Messi s'enfronta des de les 3 a Algèria. Aquesta matinada Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. I abans, aquest dimarts al vespre, França ha derrotat el Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. A primera hora del matí, hora nostra, a les 6, es completarà la jornada amb un Àustria-Jordània.
3: El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3.
1: I en MotoGP, el pilot Àlex Márquez té la intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la República Txeca, després d'un mes de baixa. El petit dels germans Márquez haurà de rebre, en última instància, el vistiplau definitiu dels metges del Mundial.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
12: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
6: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, llegint un WhatsApp de la Mònica que ens dedica que tinguem bon programa.
0: Ai,
1: bon
0: gràcies.
1: Programa, Elisenda.
0: Gràcies, Mònica.
1: Fantàstic.
0: Bonica. Des d'on ens escriu la Mònica?
1: Et dediquem al programa. Doncs jo diria que ens escriu des de Caldes de Montbui pel missatge que envia i que ara no puc llegir, però que llegiré després.
0: Spoiler. Sí. Spoiler. Avui us ho dic, cremaran els telèfons. Comencem a apuntar ja. 93-207-474-677-38-77-19. Enquesta també. Hem llançat una enquesta. Per tant, si voleu saber quina enquesta és, heu d'entrar al Club de la Solució. No formeu part del Club de la Solució, tietes. És molt fàcil. Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us rematem un enllaç i allà podeu clicar per entrar en exclusiva en aquest Club de la Solució.
1: Bravo.
0: On es llancen enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, material en exclusiva, que després no es penja xarxes,
1: no,
0: vull posar un valor, això.
1: Jo quedo allà, Quedo allà. És com el forat de negre de
0: un dels nostres convidats va fent sí. Dono fe, ara ho presentarem.
1: Avui hem convidat prèmium,
0: Avui rebenta l'antena de Catalunya Ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Un fort aplaudiment per la Brigitta Lamour. Ai. Com estàs,
2: Brigitta? Bon dia, radioients i radioientes. Un record per totes les persones que estan malaltetes.
0: Ai,
2: que
0: sempre,
2: I encantada, nena, perquè qui millor... Ja digues de què va el programa, nena, que ho faig a saber.
0: No, encara no.
2: Puc,
0: Vols que ho digui ja?
2: Per favor, algú.
0: Avui us portem una solució que crearà conflictes a les llars catalanes. Avui volem saber... Quina és la festa popular més icònica de Catalunya?
2: Oh! La Mercè.
0: Que va ser trampa, eh?
1: És que no se'n pot estar. A mi d'aquests capítols que fem de les batalles...
0: Espera, mira.
1: Va, si no, va, però és igual.
2: Regali.
0: Deies, Fran?
1: No, que anava a dir que d'aquests capítols m'agrada perquè dividim Catalunya en dos.
0: En dos o en 50,
2: En 50.
1: Però avui en més, potser, però m'agrada dividir
0: en moltes,
1: Catalunya, és fantàstic.
0: Ens agrada molt dividir Catalunya. Avui, ja us aviso, línies obertes, perquè volem saber com reflecteixen les festes populars la identitat de nosaltres, del nostre poble català. Què ens atrau més, la festa major de Vilafranca o, per contra, el carnaval de Vilanova? Ens agrada més la Calarre de Cervera o les Santes de Mataró? Les festes d'altura o les falles del Pirineu? En una festa popular, als catalans, ens agrada més el menjar o el folklore, el foc o l'aigua? Ai, senyor, quantes preguntes i no sé si tindrem resposta. Tenim persones autoritzades que ens ajudaran a triar la festa més icònica de Catalunya. Una d'elles, la Brigitta, que ja l'hem saludada.
2: Ai, sí, la Mercè.
0: Què defensaràs, Brigitta?
2: Crec que la Mercè.
0: Doncs tenim més gent aquí a l'estudi. Mireu, Eudald Feliu, un aplaudiment, molt bon dia.
3: Què tal, com esteu?
0: Com estàs, Eudald?
3: Contentíssim de ser aquí a la solució.
0: L'Eudald és redactor del programa Loft de la cosina germana de Catalunya Ràdio, ICAT, i a més, nebot d'una de les grans fans de la solució, i a més, un dels oients diaris de la solució.
3: Jo escolto molt la solució.
0: No t'obliguem,
3: No, jo, és que m'interessa genuïnament, vull dir, es tracten temes interessantíssims.
0: Em mola molt perquè abans estàvem aquí i diu, jo tinc 21 anys i diu, un dels temes que més m'ha agradat, els temes que feu de criança.
3: Molt, moltíssim. No és narcisió. Com explicar al nostre fill que ens hem separat? Doncs mira, m'interessa molt.
0: Com a fill o com a pare?
3: No, com a res, perquè sí que soc fill, però no soc pare, vull dir, no...
0: Però al final és com explicar les personetes.
3: Exacte.
0: Et serveix per nebots, etcètera. L'Eudald.
2: És veritat, nena, que fem un programa que és sobretot per gent curiosa amb ganes d'aprendre.
0: Correcte,
2: nena.
0: Tingueu l'edat que tingueu, ho sabem, que sou diversos, amb edats diverses, i si sou curiosos, la solució és el vostre programa. L'Eudald és una persona autoritzada per parlar de festes, a part de perquè ens agrada i ens cau bé, perquè va guanyar fa uns anys...
2: Ai, què va guanyar?
0: Una de les beques, fliparàs, Brigitta, Propulsió, que és una beca del Departament de Política Lingüística. A veure, explica'ns què és això, Eudald.
3: Són unes beques que fa precisament el Departament de Política Lingüística de la Generalitat per promoure el català a les xarxes. Llavors tu presentes un projecte audiovisual de 9 capítols capítols, o 10 capítols, sobre diferents temàtiques. I jo, precisament, vaig decidir parlar de cultura popular i de tradicions i buscava el que buscarem avui, que és la millor festa de Catalunya.
0: Bàsicament, li hem robat el tema. Li hem robat el tema per fer una solució. Ara ens ho deia, arran d'això va fer una sèrie de vídeos explicant diferents festes de Catalunya, com, per exemple, la processó de la mort a Verges.
4: Perquè ja no cal tenir-li por, perquè cada Dijous Sant, la mort a Verges...
0: Balla. Per tant, l'Audal ens ajudarà a vertebrar aquest mosaic de les festes més icòniques del país. Audal, quins tres elements diries que defineixen la majoria de festes icòniques de Catalunya?
3: Mira, t'he de dir que n'he vist moltíssimes. De fet, des de l'any passat que no paro de voltar, i hi ha una cosa que tenen moltes festes, que és recorregut. És a dir, una baixada, un moment on les persones que formen part de la festa es reuneixen i van d'un lloc a un altre. Per exemple, el Carnaval de Solsona, la baixada dels gegants, que van a rebre el rei Carnestoltes, la dansa de la mort, volten pels carrers de Verges. La baixada de l'Àliga de Tarragona, baixa. Vull dir, hi ha aquesta cosa que dius... Hi ha un moment de moviment i també hi han molts moments d'espera, que jo crec que és una de les coses que
2: més emotiva.
3: Que és el que fan que et reuneixes i t'esperes a que estigui a punt de passar alguna cosa.
0: I et dic una cosa, molt interessant que hi hagi moments d'espera, perquè avui en dia que treballem poc la paciència, diguem-ne, està molt bé treballar en no individualisme, és a dir, un moment de comunitat, i un moment d'espera sostinguda, aquella tensió sostinguda, no? I quan passa la cosa, quan esclata, aquella recompensa lluny de la serotonina i la dopamina que fem servir en els mòbils,
2: nena,
0: és tot el contrari.
2: I el moment silenci.
0: Aquell és preciós. Especialment el Patum de Berga.
2: Mil de persones o milions.
0: Pèls de punta,
2: silenci.
3: I és que és aquell moment que et pots trobar amb aquell amic del poble que poder viu fora i que torna els dies de festa, amb la teva tieta, amb la teva família. Són aquests moments que també fan això que com que estàs esperant a que passi alguna cosa que tens moltes ganes, ho fa tot tan gros que és d'aquests moments de pell de gallina.
0: Has dit recorregut, més espera, no sé si eren dos diferents o és el mateix.
3: Són dos diferents i l'última, el foc, evidentment.
0: El foc.
3: Jo crec que com a catalans ens defineix, forma part del nostre ADN, ens corre per les venes, no sé què ens passa amb el foc, que ens encanta, des de les falles, als Pirineus, que van començar la setmana passada, fins als correfocs, fins als plens de la Patum.
2: I les revetlles a Sant Joan.
0: I les bèsties de foc, jo diria que som l'única cultura, o de les poques cultures del món, que tenen tantes bèsties de foc.
3: No en tenim moltes, cada poble té un teatre, una església i un drac, una bèstia de foc.
0: Una bèstia de foc, quina és a casa teva, Brigitte?
2: Nena, doncs la porcota aquesta que tenim a Sant Antoni, i al barri de Sant Antoni, per posar un exemple.
0: La porcota de Sant
2: Antoni. Però a l'Hospitalet de l'Infant tenim el Cavallet de Mar, que tira foc.
0: De Mar.
2: Preciós.
0: O sigui, que contrari, no? Cavallet de Mar que tira foc.
2: Sí, senyora.
0: Interessant. A casa teu, Eudald?
3: A Berga.
0: A Berga.
3: Nosaltres tenim els plens de la Patum, que és el moment més espectacular. A prop de 1.000 fuets cremen a la vegada en una plaça molt petita, que tu la veus des de lluny i dius, és impossible que aquí càpiga tanta gent. Doncs sí, hi caben. I la gent salta al seu costat. És espectacular.
0: Hem de dir que Berga tindrà bastants punts d'endur-se el premi d'avui. Recordem que estem buscant quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Una abraçada des d'aquí també al Camell de Molins, eh?
2: Ara, nena, menciona lo teu.
0: Una cua d'espera per apuntar la criatura a ser portador del Camell de Molins. 3 anys de cua d'espera.
2: Això és maco perquè ja veieu que tot això és històric i fa segles i encara continua i crec que encara més força. Fa pocs anys que ha tornat a reviscular tot això.
0: Doncs sí, i que segueixi ben viu. De seguida descobrirem quina festa ens defen... No, ja l'hem descoberta, ens defensarà l'Audal segurament Berga, la Patum de Berga, però deixeu-me saludar una altra persona que formarà part d'aquesta solució. Un aplaudiment fortíssim per la Coia Ballester. Molt bon dia, Coia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
5: Estupenda, pensant en les festes majors aquí a la Catalunya Sud. Us defensaré un 2x1. Un 2x1 farem. Primer, per data, Sant Pere de Reus 29, gran correfoc, diables, la tronada. Si voleu fer l'Índio, perfecte, la nit de l'Índio. I després l'altra és Tarragona, que té una festa major espectacular. Cap al setembre ja ens n'anem. Santa Tecla. I tinc molts elements. I tinc, això que dèieu, recorregut, silenci, baixada, un element espectacular, la baixada dels Pilars. I a més, a Tarragona tenim la part alta, el patrimoni romà, el mar, els castells. Vinga, va.
0: La Coia ja ha entrat, defensant les seves opcions, Vinga, em sembla que bèstia. A veure, la Coia és amiga de la solució. De fet, jo m'invento molts temes i dic, és igual, busquem la Coia, que ens defensi alguna cosa la Coia. Ella és delegada de Catalunya Ràdio i les comarques de Tarragona. De seguida ampliarem aquesta defensa de les festes que defenses, però tu, Coia, també la tindreu sentidíssima a Catalunya Ràdio, perquè va treballar de corresponsal al Regne Unit. Colla, a nivell de coneixença, quina era la festa catalana que coneixien més allà?
5: Allà impacten molt els castells. Els castells meravellen. A més, allà hi ha la colla de castellers de Londres i la colla de castellers et serveix d'excusa per explicar-ho tot. I, de fet, jo explicava moltes vegades Catalunya a través dels castells, perquè té tots els elements nostres, té molts elements, no? Tothom hi pot participar, qualsevol edat, qualsevol tipus de persona, és una cosa que integra, una cosa que fem entre tots i entre si no ho fem entre tots, no funciona. I a part que ja és espectacular per si mateix, no? Aquesta construcció, la música, tot plegat. Els castells per mi eren el punt que connectava el Regne Unit amb Catalunya quan fora.
2: Sí. Clar, totalment inclusiu, nena, és que és una meravella.
5: Absolut, totalment.
0: M'encanta aquesta connexió, aquesta analogia, no? Entre el poble català i la construcció dels castells. Va, de seguida entrarem en temàtica, en tema. Abans, però, us recordo que avui la vostra participació és essencial. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Heu de trucar i heu d'escriure sí o sí, perquè si no, avui no ens en sortim.
1: Mira, i heu de fer el 93207474 o escriure al WhatsApp del programa. Quin és, Brigitte, el WhatsApp
2: 677-38-77-19.
1: Doncs bravo, aquest Brigitte. És el mòbil, bravo, aquell que teniu guardat com a la solució
2: amb l'Elisenda. I si us truquen, també, heu de dir el programa de l'Elisenda, la solució.
1: Correcte, a Catalunya Ràdio. I avui hi ha una pregunta, doncs, evidentment, molt fàcil d'endevinar, que és quina és la festa popular més icònica de Catalunya, segons el vostre parer. Ara mateix, doncs, si haguéssim posat aigua a bullir, ja no hi cabria. L'aigua hagués vessat, hagués sortit del recipient. Us he de dir que ara que parleu de castells ens ha escrit el Pau. El Pau té 19 anys i és casteller de la colla Joves Xiquets de Valls.
0: Home.
1: I per mi, diu, la festa de Catalunya és Santa Úrsula, perquè crec que és la festa on millor representa els castells i el que és la identitat d'aquesta tradició. Santa Úrsula, per cert, que em sembla que és mitjans finals d'octubre.
2: Finals.
1: Tinc aquí l'Eudal, que és la...
0: L'Eudal i la Brigitte, es passa la mà per la cara.
1: El 17 d'octubre. Diu, tot català ha de viure aquesta diada per viure el derbi casteller més heavy i més tens del món casteller.
3: Això és polèmic, perquè hi ha una rivalitat en el món dels castells que uns et diuen Santa Úrsula i ara sortiran els de Vilafranca i et diran no, Sant Fèlix, aquest no té ni idea.
0: Vull tampoc dir... us embarranqueu només en castells. Avui la pregunta és clara. Quina és la festa popular més icònica de Catalunya? Podeu dir la vostra i, important, no val escriure un WhatsApp o trucar-nos i dir la festa és aquesta. No, ens ho heu d'argumentar. Volem arguments. 93-201-7474. Va, valent. Avui busquem aquesta solució vinculada a les arrels i tradicions del nostre país. Ha de començar la batalla per trobar quina és aquesta festa popular més icònica de Catalunya i mireu, li hem demanat l'opinió a una presentadora emblemàtica de 3CAT.
2: Ai.
0: Estem parlant, un aplaudiment per la Mari Pau Huguet.
1: Bravo!
0: La Mari Pau, ara la tenim liada perquè està gravant. De fet, podeu trobar els capítols, la tercera temporada d'una sèrie que està presentant, que es diu La Sobretaula. Ah, la trobareu al 3CAT i ara estan gravant nova temporada. Mari Pau Huguet, que defensa aquesta opció.
6: Bon dia. Bé, a Catalunya, afortunadament, tenim moltes festes tradicionals, culturals, i totes són benvingudes i ben agraïdes i molt boniques. Però, clar, si he de defensar la festa principal o una de les més importants, més sonades de Lleida, ho he de fer i he de parlar de la Plec del Cargol, perquè enguany s'ha celebrat la 45a edició d'una plec que reuneix cada any 17.000 collistes que s'agrupen en colles. Això significa 124 colles que hi participen. No hi poden participar més colles per una qüestió d'espai, i si algú vol formar part o vol organitzar alguna colla més, doncs s'hauria d'acoplar a alguna de les 124 colles existents. Això significa un volum de públic, de gent que passeja per la plec, de visitants, que no de collistes, d'unes 200.000 persones, que això està molt aviat dit.
0: Déu-n'hi-do,
2: Jo no vull pensar la quantitat de cargols.
0: La plec del cargol, defensat per la Mari Pau Huguet, 45 anys d'aquesta tradició, evidentment, a Lleida. I com a festa icònica de Catalunya, la Mari Pau també ens explica el per què i com va començar tot.
6: De fet, va néixer de la terra, va néixer de la pagesia, va néixer de l'horta de Lleida. Una cosa que ha nascut d'una cosa tan lleidatana com és el món dels pagesos, el món de l'agricultura. Per què? Doncs perquè tota una sèrie de partides de Lleida, així s'anomenen les partides de l'Horta de Lleida, unes quantes partides van decidir que es podrien reunir per fer un plat molt típic de la pagesia que s'ha menjat i es menja molt, moltíssim a les torres i a les cases de Lleida, que és la cuchipanda. La cuchipanda és aprofitar el que també podríem dir-ne, diguem, diferent, però semblant a la cassola de tros, i és aprofitar tot allò que es té a casa, tot allò que es té a l'horta, i anar posant-ho a la cassola, no? Per entendre's, doncs un anava a buscar unes patates, uns espinacs, els altres portaven el que fos, no? Uns cargols, llonganissa, i aleshores van decidir que per què no fer com una trobada de la cuchipanda.
0: Trobada de la cuchipanda.
2: Que és maco, nena.
0: Està donant argumentassos Maripau Huguet,
2: Poseu-vos els meus estires. També, i a l'Eudalti els seus també, no, nena?
0: No m'esperava menys a la Brigitte que tingués els seus també. A tots els que truqueu, prepareu arguments. De seguida parlem amb en Karim, que el tenim a l'espera al telèfon. De fet, deixem parlar amb ell, Albert. Karim, ets aquí, eh? Karim? Ui, intenta parar, sé que vas en cotxe, intenta parar perquè vull sentir-te, va, que seràs el primer en defensar una de les festes més icòniques de Catalunya. Acabem amb la Maripau Huguet, tenim aquesta colla que volen institucionalitzar la trobada de la Chupipanda, però com s'arriba d'aquí a la plec?
6: I se'n van anar al que aleshores era l'alcalde de Lleida, l'Antoni Siurana, per demanar doncs, uns diners per organitzar aquesta trobada, i en aquells moments l'Ajuntament de Lleida els va donar, els que volien organitzar-ho, 15.000 pessetes d'aquell moment que estem parlant de fa molts anys. Però després van pensar que això hauria de derivar en alguna cosa més. I van pensar, home, si els cargols nosaltres a casa normalment els agafem, els posem en una galleda per netejar-los, perquè es purguin, o els hi poses farina, o els rentes bé amb aigua i els deixes que s'assequin bé, per què no utilitzar aquests cargols també i anar fent una cosa més grossa amb els cargols? I d'aquesta forma, com aquell qui no vol la cosa, es va començar a crear i a fer un teixit molt més gran per convertir-se en el que ara és l'aplec del caragol.
0: Truca en Maripau, sí, truca en nena.
1: Li va sonar el telèfon.
0: M'encanta.
1: A la Maripau.
3: Jo hi vaig anar a l'aplec del cargol aquest any i vaig flipar.
0: Sí,
3: o sigui, és una bogeria, una cosa de deixar-se anar de tot, d'anar-s'ho passar bé amb la teva colla. També et diré, argument en contra.
0: Epa.
2: Bueno, ha de defensar l'oceà.
3: Clar, a l'aplec està molt bé, si ets d'allà i tens la teva penya, tens
0: però
3: la
0: si
3: teva colla.
0: Però si ara deia la Maripau, no pots entrar-hi, eh?
3: És a dir, pots entrar-hi com a visitant.
0: Sí, clar, però...
3: Però clar, però no té tanta gràcia. Vull dir que la gent que en forma part, ja us ho asseguro que s'ho passen, però... Sí, sí. Però clar, si ets de fora, doncs...
0: Això el que em deia una amiga de Lleida, em deia, home, lo xulo és formar part d'una colla o poder entrar com a amic de...
3: Exacte.
0: Però anar a visitar-ho sí, és bonic, però és més xulo formar-ne part.
3: I mengen molt i molt bé, eh? No només cargols.
0: I què passa si no t'agraden els cargols?
3: Hi ha opcions de tot. De fet, jo em vaig trobar uns que menjaven mandonguilles.
2: No passa res. I els peus a port, nena, tu apartes els cargols i menges els peus a port.
0: Jo ja estic convidada.
2: Ahir vaig estar a Lleida, precisament, vaig menjar peus a port amb cargols. Em van dir 4 cargols. Eren 4 cargols comptats.
0: 4 cargols, literalment. Va, 5 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Karim, bon dia, estimat.
7: Bon dia.
1: Ai, Karim.
0: Avui t'hem fet parar, perquè s'ha de sentir bé això. Tenim música èpica de fons. Quina festa defenses, Karim?
7: La Patum.
0: Epa.
1: Ep.
0: Molt bé, Karim. Molt amb bé. Nodal, eh?
1: Però a més ho diu, la Patum.
0: La Patum, com l'he dit. Algun altre?
1: Clar.
0: Algun altre per defensar?
2: Tant, que n'hi ha.
0: Sí. Karim, tot teu. A veure, dona'm un argument sòlid, potent, per defensar la Patum. Si voleu defensar la festa popular del vostre poble, la festa major 93-201-7474. Aprofiteu, truqueu ara, que encara no hi ha molta cua i podreu participar en la solució. Karim, tot teu.
7: Vinga, la Patum és una festa amb més de 600 anys d'història i per nosaltres, pels berguedans, els anys es compten de Patum en Patum.
0: Oh, un aplaudiment per aquesta afirmació, així per començar.
3: Tens tota la raó, Karim, i a més, existeix l'any nou patumaire.
0: Què és això?
3: Sí, sí, és a dir, unes setmanes abans de Patum ens reunim tots els patumaires a la plaça Sant Pere i nosaltres comencem l'any allà, vull dir, l'1 de gener.
1: Però, sí, bueno, tu ja estàs al 2027?
3: Sí, sí, i tant.
2: L'any patumaire serà 600 i alguna cosa, no?
3: Ah, bueno, es compta des de la Patum 0. No, no, això és broma, no ho sé, però...
0: Any patumaire, m'encanta, Dos inicis d'any, Algun altre argument, Karim? Tot i que aquest m'ha semblat molt espectacular.
1: Brutal.
7: El meu pare té el rècord de salts de plens.
0: Oh,
3: què dius?
7: Amb 204 i pico salts de plens. Em sembla 204 o 205 salts de plens.
3: però quina bestiesa.
7: I jo he estat el seu acompanyant des de l'any 91.
0: Ostres! Ah. Un aplaudiment per en Karim. Posa'ns en context, Eudald, el salt de plens, sí, per la gent això? Que no ho conegui.
3: El salt de plens és, per mi, l'element més espectacular de la Patum. Reuneixen més de 100 plens, que són com uns dimonis que van vestits amb vidalba, que és una herba que creix als marges del Berguedà i de molts altres llocs, i que serveix doncs, per protegir-se del foc. Pensa que és una tècnica, els vestidors de plens, que s'ensenyen entre ells. Vull dir que passa de pares a fills, de generació en generació.
0: No està documentada?
3: Suposo que ara sí, però vull dir que és una cosa que es té constància de que els diables d'arreu de Catalunya, doncs, primitivament, segurament o molt probablement, s'assemblaven al que són els plens. Llavors s'ha mantingut com si fos un reducte, com si fos la Gàlia, no? Una mica allò es manté només allà, aquesta manera de vestir diables, i porten tres, és a dir, 6 fuets al cap, 2-3 per banya, i 3 a la cua. Per tant, 9 fuets cada ple. Fuets és la manera que li diem petar-los allà a Berga. I que cremen simultàniament amb una música que és de les més mítiques de la Patum.
0: I escolta'm, Karim, ara ens deies 200 i escaig, el teu pare. A casa entenc que guardeu aquestes vestimentes que ens deia ara l'Eudal, oi?
7: Sí, tots els membres de la família tenim traje propi. Tenim caretes pròpies, però saltem amb les caretes i els elements que ens proporciona la colla de vestidors de plens.
0: Boníssim.
7: Antigament nosaltres teníem els nostres propis vestits i els fèiem servir com a tal.
0: Karim, tu ara em deies, des de l'any 90 i escaig, tu ara, pregunta una mica indiscreta, tu tens criatures o penses tenir criatures per passar-los aquest llegat?
7: Tinc dos fills, un de 23 i l'altre de 20, i evidentment salten de plens i jo els acompanyo.
0: Ara així m'agrada.
1: Bravo.
0: Totes tres generacions fent salts de plens. Karim, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Queda defensadíssim Berga, i ara hi anem també amb l'Eudald i els seus arguments. Una abraçada, bonic.
7: Moltes gràcies.
0: Fins ara.
7: Visca la Patum i visca Berga.
0: I visca la solució. Adéu. Què més ens diuen, Fran?
1: Bueno, d'entrada ens diuen que aquest any a l'aplec del Cargol es van menjar 14 tones, ens ho diu la Isabel, i vota per l'aplec del Caragol. L'Albert introdueix una que encara no ha sortit, que són les caramelles de Súria. Aquest és el vot de l'Albert. I la Isabel vota per una que celebrarem la setmana vinent, que és la nit de Sant Joan, perquè diu que és una gran festivitat. I el Valeri i el Jordi aposta per la festa de Sant Jordi, perquè a més és l'inici de la primavera. L'Antònia, per cert, defensa, disculpeu, la baixada dels Reiers del Pallars,
0: a la Pobla de Segur. Espectacular, preciós, eh? Espectacular.
1: I en aquest sentit també hi ha el Toni i el Josep Maria, que defensen les falles del Pirineu, les falles de l'Ins, concretament, i les falles de Bui, que se celebren a partir de la setmana vinent. Bueno, de fet, hi ha algunes que han començat, sí, i la setmana vinent n'hi ha més.
0: També podeu defensar festes petitones, eh? Que em digueu, no, és que al meu poble fan una festa que és superinteressant perquè és la festa del càntir de no sé què. Bueno, ara és una targentona, però no necessàriament, 93-201-7474, podeu dir la vostra, o si no, el 677-38-77-19. Va, ja que estàvem amb la Patum de Berga, Eudald, què no s'hauria de perdre un de la Patum?
3: La Patum té molts moments i tots són únics a la seva manera. Per mi el millor dia és el diumenge, que és l'últim de tots. És el dia que salten totes les comparses a la plaça. Heu de saber que també que la Patum es basa en la repetició. Vull dir, surten els gegants, surten una vegada i surten quatre vegades. És a dir, o sigui, es basa en aquesta mena de roda, en aquest ritual que es va generant al voltant. Llavors, per mi, el diumenge a la plaça és d'aquells actes que dius...
0: Diumenge a la plaça, apunteu. Els que no hi hagueu anat mai. A qui no li recomanes anar a Berga a la Patum?
3: Mira, no li recomano a la gent que es pugui agobiar fàcilment, perquè tu saps quan entres, però no saps si sortiràs quan tu vols.
2: Ai, calla.
3: Per tant, no, jo sempre ho dic, per això a la Patum hi pot venir qui vulgui. Evidentment, la cultura popular és popular perquè tothom hi pot anar, és de tots, només faltaria, i la Patum també. I la gràcia de la Patum és que hi hagi molta gent. Però sempre amb respecte. Vull dir, tu mira-t'ho des de lluny, mira-t'ho si cal des del mateix passeig, que hi ha pantalles on fan la Patum en directe els de Televisió del Berguedà, que són uns cracs. Vull dir, mira-t'ho, i un cop ja vegis una mica com funciona tot plegat, dius, vinga, va, som-hi, entro a la plaça i vaig a saltar.
0: Ara la Brigitte deia, ai, ai, ai, t'he de dir una cosa de la Patum de Berga, que em sembla de les festes més ben organitzades en quant a seguretat. Fliparies, recordo fa molts anys, de la primera, que em va impressionar molt, com explicaven els colors de les bengales, què passava quan hi havia un color d'una bengala, bueno, evidentment deu ser un vermell, no? Que tothom, bum, s'ajau a terra, de cop. Mira, encara ara, t'estic parlant de la primera Patum, jo hi vaig anar potser ara fa 30 i pico d'anys, I recordo de dir, tota la gent d'acord en fer un moviment, va ser veure aquella bengala i tothom va callar, va parar la música, va parar tot.
2: Clar, ara sí.
0: I bum, tothom es va jaure. Per què es va jaure? Perquè la gent perquè bàsicament els paramèdics identifiquin on hi ha el problema. I va ser espectacular veure aquella organització de anem tots a una. Això serà una festa amb molt de foc, evidentment, però també serà molt segura. Això em va esparverar. Mireu, a l'Eudald li agrada tant la Patum de Berga que el 2015, ui, és molt jovenet, ell tenia només 11 anys,
2: feia la comunió aquell dia,
0: va fer d'inforreporters de Berga i em va sortir un reportatge de la Patum.
8: La Patum és una festa que fem a Berga. La fem els grans i els petits. Els gegants són quatre. La parella dels vells i dels nous. I no tenen nom. Quan fem el passacarrers, vol dir que ja ha començat la Patum.
0: M'encanta, et reconeixes un Eudald.
3: Home, jo aquest vídeo l'he vist tantíssimes vegades. És allò que
1: és meravellós.
3: Sí.
0: Entrevistava nens i nenes que hi havia a la Patum i feia 5 cèntims del que s'hi podia veure i viure.
8: Portem tot l'any esperant la Patum, perquè ens agrada molt, eh que sí?
9: Sí!
8: Des d'ara fins a diumenge, aquesta plaça queda a tope. Us desitgem molt bona Patum. Us ha informat Eudald des de Berga per l'Infocat.
0: Bravo, un aplaudiment per Eudald. M'agrada molt que firmessis sense cognom, eh?
3: Saps que això ja vaig preguntar, què de dir, Eudald Feliu o Eudald? Perquè hi havia el Toni Cruanyes, no Toni Cruanyes, Londres, no sé què. I jo pensava, diré Eudald Feliu. I la de l'Infocat m'ha dit, no, Eudald i prou.
0: Eudald i prou, sense identificar-te com a Feliu,
2: eh? Home,
0: dient-te Feliu, nen, has d'anar dient Feliu.
1: Ara estic pensant, aquests dos fragments de vídeo es podrien penjar al Club de la Solució?
0: Home, si ens deixa l'Eudald.
3: I tant, sí.
0: Són de la casa.
1: I la gent que formi part del club, no? Que tinguin accés a aquest document com a exclusiu, no?
0: Alerta, perquè ens està trucant gent. Alguns que no volen entrar en directe diu, jo vull defensar la festa del tió, és a dir, fer cagar el tió. Un altre vol defensar l'11 de setembre, endavant, eh? Però no cal que siguin festes populars institucionals, eh? Podeu dir, a mi m'agrada el meu poble que fem el 23 de setembre perquè vull. Doncs endavant, la podeu defensar el 93-207-474, al 677-387-19. Algun altre argument, Eudald?
2: Ja està, nena.
3: No, mira, en tinc un de molt potent i bueno, que jo crec que quan el digui ja podem tancar dient
2: que...
1: Oi.
3: Com molt bé ja s'ha dit, com ho ha dit el Karim, té més de 600 anys d'història, que és una autèntica bestiesa, això, vull dir, és una festa antiguíssima. Però és que, a més, des del 2005 forma part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A Catalunya, d'aquest tipus d'immaterial, només en tenim 7 de patrimonis. D'acord? 4 d'ells es poden relacionar amb festes, que són les baixades de falles dels Pirineus.
0: Sí? Que ningú ens l'ha defensat encara?
2: Ara
0: per favor, posaran, ja trigueu.
1: Sí, el Toni i el Josep Maria l'han defensat.
0: Ara, però
1: que la defensin si volen.
3: Doncs tenim les falles, tenim també la baixada de Reyers, que també ho fan per la zona del Segre.
1: De segur,
3: exacte. I tenim els castells, evidentment. Doncs d'aquestes 4, 3 les tenim al Berguedà.
0: Un aplaudiment per aquest argument.
1: Això és monopoli, eh?
3: Tenim, evidentment, els castells, tot i que són una colla molt petitona, perquè són lluny del gran territori casteller de Vilafranca, Valls, etc. Tenim les baixades dels Pirineus, amb l'exclusiva de que nosaltres ho fem a l'hivern, no a l'estiu, és a dir, baixen la nit de Nadal.
2: Ai.
3: I boníssim. Per últim, tenim la Patum, evidentment, que aquesta sí que és nostra del tot. I a més, la gràcia és que és una festa...
0: Ell sol fa tot el programa.
3: Ja he dit que després d'aquest argument ja podríem tancar.
2: Nosaltres anem a dinar.
3: Acabo molt ràpid. Que ens la sentim nostra des de que som molt petits. Tenim la Patum infantil, que es fa els divendres, que és espectacular de veure, i que són nens. El meu cosí té 5 anys i va fer de turqui cavallet. I ell ja se sent la Patum i l'estimarà tota la vida. Vull dir que és una cosa que portem a la sang.
0: És que això és el que hem de fer amb totes les festes populars. És el que hem de fer perquè, com deia abans la Brigitta, no, es mantinguin en el temps, però des de la passió, no des de l'obligació. I Berga és un gran exemple. El 677-387-19.
1: Mira, és que el David és membre dels Geganters de Vic i el que, a part de que ens conviden a aquesta festa major del 5 de juliol, que és la festa major de Sant Miquel dels Sants, 15 dies, pràcticament.
2: És el patró.
1: El seguici festiu de Sant Miquel també ha estat reconegut per la Generalitat com a bé cultural d'interès nacional perquè se celebra aquesta festa des del segle XVIII. L'Eugènia defensa a Sant Hilari el juliol i a l'Embruix. La festa de l'Embruix. Diu, és espectacular, heu de venir.
0: No la coneixia.
1: Hauríem de fer una ruta, també, per tots els pobles.
0: M'encantaria fer una ruta de festes populars amb l'Eudald, eh?
3: Home, hi esteu convidats, eh?
2: Fantàstic, més, hauria de ser obligatori, nena, que tots els catalans i catalanes anéssim a cada localitat.
0: Estic d'acord.
2: Perquè ja està bé que se'n vagin por ahí, aquí tenim, que no ens ho acabem.
0: Totalment d'acord.
1: Mira, a Premià de Mar, la Marta diu que hi ha la millor festa major, la festa
0: pirates
1: major de pirates i premianencs. Correcte, sí. La Mia defensa les festes d'Altura, d'Olot. Sí. La Maria Antònia, la Fira de la Perdiu de Vilanova de Maià. I alerta, la Carme ens diu, heu d'anar a Lo Rancho de Pons, que són 80 olles d'escudella
3: 80.
1: Però comença el dia abans, per tant.
0: No, clar, 80 olles d'escudella. Farem-ho tot. M'estan fotent bronca i tenen tota la raó.
1: Qui? Què?
0: Que no he parlat.
1: Un moment.
0: Per favor. De Molins de Rei, la Fira de la Candelera, per favor.
1: Ah, sí, home, molt bé.
0: Home.
2: El 2 de febrer, nena.
1: Un moment, queden, queden 23 minuts de programa.
0: No havia dit la Festa de la Candelera, però en defensa pròpia he de dir que havia parlat del Camell de Molins,
1: Sí, això sí, que molta gent...
0: La molinenca que m'està escrivint.
1: Molta gent s'ha espantat quan has parlat del Camell de Molins.
0: No,
1: perquè pensava que estaves parlant de la teva vida personal.
0: Bueno, clar, potser n'hi ha més d'un, però
1: això
0: no hi vull entrar. Va, que ara farem una pausa i a la tornada. Alerta, perquè se't posa difícil, Patum de Berga.
1: Ai, ai, ai.
0: Tenim escalfant la banda.
1: Ui.
0: Les Santes de Mataró. Defensades.
1: Ai.
0: Per Espàrtac Paran.
3: Puc deixar anar una exclusiva?
0: Pots deixar-la.
3: Potser els de les Santes s'han inspirat una mica més amb la Patum.
0: Ara tornem.
9: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Minuts i seran a les dues del migdia. Haurem d'apretar una mica màquines perquè volem anar fins a Santa Tecla, volem defensar les festes de Sant Pere de Reus amb la Colla Ballester, Barcelona també, les festes de la Mercè amb la Brigitte Lamour. Abans, però, li ha sorgit competència a la Patum de Berga perquè Espàrtac Paran, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: No vull fer-te enfadar, Espàrtac Paran. Primer de tot, un aplaudiment per l'Espàrtac Paran, per
1: favor. Bravo, Espàrtac. Bravo.
0: Però, Espàrtac, s'acaba de dir en aquest estudi que les Santes de Mataró possiblement s'hagin inspirat, en part, amb la Patum de Berga. Què has de dir? Què has de dir?
2: Ai, ai, ai, ai.
10: Bueno, que això és una evidència.
2: No hi ha polèmica.
0: No hi ha polèmica. Següent.
2: No, però està bé que sigui sincer.
10: No hi ha cap mena de polèmica, tot el contrari. És més, que tenim un país que una companyia com els Comediants, que s'ha inspirat en moltes festes, però especialment amb la Patum, aquest dia parlàvem amb en Jaumet de Comediants, fundador, que se'n recorda quan la Patum no era res per la gent de fora de Berga, i molt per la gent de Berga, ells van anar allà i van veure aquelles màscares, aquella manera de fer festa, i a partir d'aquí surt tot l'univers de Comediants. Vull dir que és evident.
0: Aquesta és la Catalunya que volem, la Catalunya germanada, per favor.
2: Integradora, sí, sí. Exacte.
0: M'encanta. Espàrtac, quan vam parlar, quan vam plantejar fer aquest programa, quina és la festa popular més icònica de Catalunya, vam dir, home, hem de trucar a l'Espàrtac i ens ha de defensar les Santes sí o sí. A veure, dona'm un argument o un parell d'arguments de pes per defensar com a festa més icònica les Santes de Mataró.
10: Saps què passa? Que em truques en un moment molt difícil de la meva vida. És a dir, no, és que jo et puc defensar les Santes tant com vulguis i puc fer de mataroní, de cap gros, i aquest cuento te'l puc explicar molt. Però jo estic en un moment que ja ve de fa molts i molts i molts anys, especialment quan feia divendres i em passejava pel país cada tarda, que el meu cor està molt ampliat, és a dir, el meu cor no es queda centrat en Mataró, i et puc defensar les Santes perquè, mira, som capgrossos, som una ciutat molt difícil, molt difícil, i només les Santes, només la Festa Major és un element que és capaç d'unir tots els mataronins, i quan dic unir els mataronins pensa que és una cosa molt difícil, eh? Doncs bé, hi han cançons, hi ha una figura que és la del gegant, en Rolf Faves, que al seu voltant uneix tots els mataronins. I això, amb aquesta música, amb el bequetero, comptant fins a 15, doncs realment, hòstia, és un plaer i un privilegi. Clar, defenso les Santes en aquest sentit. Però tenim un país tan ric, amb una quantitat de festes acollonant, que no coneixem, que és massa. La gran pregunta és, les hem de conèixer totes? La gran pregunta és, tots hem d'anar a fer de ple a la Patum de Berga, per exemple, o tots hem de participar a la festa com si fóssim d'allà? Aquest també és un gran tema. Hem d'anar al Pirineu i tots agafar una falla i córrer i fer la passada en fang.
0: Jo crec que no, ho podem deixar per la gent de la zona, però conèixer-les i disfrutar-les almenys des del relat, crec que és molt interessant. De fet, hi ha un programa al 3CAT que es diu Som Únics, que es dedica a apropar la cultura popular per reivindicar-la com el llegat del nostre país. Evidentment el presenta l'Espartac Paran, que es desplaça a aquelles festes i tradicions catalanes per viure en directe els esdeveniments culturals autèntics i genuïns de Catalunya.
11: Benvinguts, benvingudes, som els d'Únics i avui és un dia molt especial. És un dia a negra nit, som dalt de la muntanya, som molt amunt. Negra nit, però envoltats de gent, encara que us costi una mica d'olorar.
0: Per això l'Espartac Paran ens deia, home, estic en un moment personal ara difícil de defensar només les santes de Mataró. I alguna d'aquestes festes per les quals hagis passejat que diguis, buah, aquesta és que no la tenia ni al radar i m'ha deixat, m'ha perdut?
10: Mira, ja sé que avui dec ser el pitjor entrevistat que tens a la vida.
0: Ara, no, totes són iguals.
10: No, és que t'explicaré una cosa. És que tu pots fer la festa que vulguis, però el més guapo és la gent que s'uneix al voltant d'aquesta festa.
0: Total.
10: És a dir, tu pots crear una baixada de falles, tu pots crear l'àliga ballant a la plaça de Sant Pere de Berga, tu pots fumenrar els faves amb tots els mataronins al mig, però és com ho viu la gent i com es converteix, que ho dic moltes vegades, com una tribu al voltant d'aquella festa concreta.
0: Mira, és justament el que ens deia l'Eudald, no?, que ens parlava i ens deia hi ha diferents coses que tenen en comú les diferents festes de Catalunya. Ens parlava de recorregut, ens parlava d'una espera en comú que feia, doncs, aquest sentiment de comunitat i, a més d'aguantar la tensió després de l'eufòria, a part del foc. Vull dir que coincidiu molt en aquest relat amb l'Eudald Feliu, que ens acompanya avui.
10: Bueno, és que l'Eudald, o sigui, per mi és un referent, el que està fent ell és admiració absoluta. Deixa'm dir-te també que a mi m'agrada molt, per exemple, anar a una població i veure una festa que encara no hi havia pogut anar o no la conec gaire, i m'agrada molt com en massa la gent em diu, però no coneixes el que fem aquí? És a dir, que sembla impossible que tu no puguis conèixer el que passa en aquell poble o ciutat perdut de Catalunya, no? I això és molt bonic, perquè el món comença i acaba on hi ha aquesta festa, no? Per ells. I això és molt bonic.
0: Ai, de veritat, Espartac Paran, i jo crec que hauríem de muntar algun especial amb l'Eudald Feliu aquí, a La Solució, amb ells dos, eh?
3: No saps la il·lusió que m'ha fet.
10: I no és broma, eh?
3: Home. No saps la il·lusió que m'ha fet que l'Espartac Paran, que per mi és ell el referent, evidentment, vull dir que jo el porto seguint moltíssim, vull dir que això, oita,
0: el present,
3: compartir aquest moment
0: i el futur,
3: fantàstic.
0: Escolta, una cosa, us ajuntarem a La Solució. Gràcies, un aplaudiment fortíssim per Espartac Paran.
1: Bravo.
0: Santes de Mataró.
10: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, bonic, una abraçada, fins ara. Adéu. Per cert, haureu notat que hem parlat amb en Karim, no hem pogut passar més trucades perquè heu trucat tant que heu fet que caigui la centraleta.
1: Ostres.
0: Però aquí som tan ràpids a Catalunya Ràdio que ja la tenim activa. Per tant, aprofiteu 93-201-7474 mentre sí que heu fet una cosa molt interessant, que és virar cap al WhatsApp al 677-38-77-19.
1: Mira, el Jesús defensa el Tocassons a Taradell. Això se celebra el 25 d'agost. Diu, és una festa declarada d'interès turístic amb la participació de molta gent que es divideixen, això que ens agrada tant, dividir Catalunya, en dos bàndols, el del Tocassons i els del Sometent. El Ferran diu que la seva festa preferida és la festa de la cervesa, a la festa del Carme a Llançà.
0: Oh, boníssima, sí? Bruixen amb cervesa.
2: Saps una conta, sí? Franc, que la nena ha estat a quasi totes les festes.
0: Home, però mons pares...
2: No, sí, qualsevol excusa és bona.
1: És
2: te coneixes un 70%.
0: Et ruixen amb cervesa, vinga, després et llepes la samarreta, nen, i mira... No, que és broma.
3: A veure, però quina festa és aquesta?
2: Bueno, a saber com acaba ella.
1: A les Santes també hi ha la ruixada. Per cert, les Santes la defensa l'Anna, però diu... Un bon exemple de festa major us diria que és la de Sant Quintí de Mediona, plena de folklore i molt representativa del que és Catalunya.
0: Ara m'està fent ràbia que només duri una hora aquest programa perquè voldria fer un llistat de totes les, les festes.
1: Mira, la Gemma ens ho ha demanat. La Gemma ens diu, em sembla que com a resum del programa d'avui podríeu fer un llistat amb el nom de la festa, el lloc i la data de quan se celebra.
0: Em sembla bé, haurem de treballar. A veure, la Viena i la Lívia ja estan dient...
10: No marxeu!
0: Les redactores d'aquest programa estan dient, ja ens toca treballar avui, extra.
3: Calendari compartit i trobada de la gent de La Solució.
0: Sí, una bona idea.
2: Bravo!
0: Estem eufòrics.
1: Tenim idees.
0: Ai, senyor, va, que la Colla, la teníem allà escalfant la banda i l'hem d'alliberar, pobra Colla.
1: Ai, Colla.
0: Colla Ballester. Ara et toca a tu. Quina festa vols començar a defensar? Què en faràs, festa i argument de pes?
5: Mira, sí, però abans voldria dir una cosa, perquè us escoltava tota l'estona. Primer, quina sort té l'Espartac, que es dedica a treballar d'això, i l'Eudald també, clar, és que és increïble. I després la gran riquesa que tenim. És que defensar una sola festa a Catalunya és bastant difícil. La Patum és extraordinària, aquesta història que heu explicat tan bonica, i com a defensable d'aquesta Catalunya del Sud, us citava Santa Tecla, que, com a diferència de la Patum, i per passar-li una mica al davant, diria que la diferència és que Santa Tecla és més completa, és més global, que ho tenim de tot. Els castells de foc, els elements del seguici, el braç de Santa Tecla entrant, la baixada de l'Àliga, que és espectacular des del Pla de la Seu, els pilars caminants, és a dir, com a diferència d'identitat de Santa Tecla a Tarragona, seria aquesta globalitat. És una festa que dura 10 dies, que no pararies en tots els 10 dies. I després tenim la de Reus, amb la tronada, amb l'espectacular plaça del Mercadal ressonant i tremolant amb els mascles petant allí, tothom concentrat, o la nit de fer l'Índio, que també és molt bonica, no? Quan els gegants es descontrolen i deixen de ser tan oficials i fer un seguici més comú i tot s'embogeix, no? Per tant, aquesta riquesa brutal que tenim, cal afegir-hi que aquí som la terra del vermut i que per tant teniu un plus. Vermut rombero, vermuts guapo, de tots tipus. Sí, sí. Per tant, aquí baix també teniu per on triar. Hi ha molta riquesa en tot i això és meravellós.
0: M'ha agradat moltíssim aquest argument de la colla, perquè jo no sabia que era tan llarga, 10
2: sí,
0: dies.
2: Sí, nena, i molt
0: perquè,
2: complerta.
0: Clar, com que jo he vist que a prop de Barcelona, clar, fagocita una mica, no? Tira més cap a l'altra banda. Però ens parlaves també, colla, de Sant Pere de Reus. A veure, Sant Pere de Reus.
5: Sant Pere de Reus, què vols saber de Sant Pere? Mira, començàs per la tronada, tens diverses tronades a la plaça del Mercadal, la plaça de l'Ajuntament, històrica, amb la casa Navàs, tot això ressonant, que no et pots ni tapar les orelles, no hi ha qui et salvi, si et poses a primera feina, l'únic que pots fer és obrir la boca i escoltar aquell ressonar tan fort, i després l'olor de la pólvora, el fum blanc que ho tapa tot. D'aquí te'n vas a fer un vermutet, pots demanar olives i pataques.
0: El teu és el vermut, eh?
5: Espectacular, perquè a més hem fet versions del vermut aquí cap al sud, que és pots tenir un vermut de rumba, un vermut amb tots els tipus de música que tu et puguis imaginar a molts racons de la ciutat. Després tenim l'entrada de l'Àliga a la Prioral, el correfoc de diables espaterrant també, és a dir, tens molts elements, una mica com la Tecla, però tot una mica més reduït en quant a volum, perquè a Tarragona hi ha més gent, no?, entre altres coses. Però, en fi, que són dues festes molt espectaculars.
0: No et faré,
5: tradició.
0: No et faré triar entre una de les dues.
2: Ui, no,
0: no,
2: no, no, nena, no.
0: No ho faré. Pobre. No ho faré perquè l'acomiaden.
1: No li passis.
0: No l'acomiaden o la pedreguen pel carrer. Nosaltres no volem això per la colla Ballester, no, en cap dels casos.
1: De cap manera.
0: Defensades aquestes festes de Sant Pere de Reus i de Santa Tecla de Tarragona per part de la colla Ballester, moment de Brigitte Lamour, queden 9 minuts per decidir, segons vosaltres, quina és la festa popular més icònica de Catalunya. La Mercè té vots, ja?
1: Doncs la Mercè ara mateix et podria dir que és el podi.
0: Ostres,
1: el
0: podi?
2: No, normal, nena.
1: El podi.
2: Clar, això és
1: el
2: normal.
1: Podi, el podi que reparteixen ara mateix la Mercè de Barcelona, la Patum de Berga i les Santes de Mataró. Quin no dic en quin ordre.
0: Podeu seguir votant al 677 38 77 19.
1: I pot haver-hi canvis, perquè n'hi ha d'altres que estan en quart i cinquè lloc, com per exemple la Núria, que ha votat la cremada del dimoni de Badalona, o la festa major de Vilafranca, que vota el Gerard, que també estan situades, com la plec del Cargol.
0: I ningú ha parlat del Carnaval de Sitges o de Vilanova.
1: Sí. Hi ha gent que ha parlat del Carnaval de Vilanova, per exemple, la Carla, perquè diu, sí, sobretot perquè té una guerra de caramels i de merengue que és apassionant.
0: Ara parlarem amb en Gerard Romero, que ens defensarà el Carnaval de Vilanova. Abans, però, Barcelona, Brigitte Lamour, tot teu.
2: Doncs mira, molt contenta, més aniré ràpida, perquè quan he dit que és normal
0: no
2: que
0: corris,
2: sigui...
0: No corris, eh?
2: Bueno, doncs gràcies per dir-m'ho, perquè se va bastant accelerada.
0: Jo estic esgotada de tantes propostes,
2: sí,
0: tu.
2: Sí, resulta que fent un resum de tota la gent que està participant, més els convidats, clar, tenim l'Eudald, tenim l'Espartac, tenim la colla, tenim la sort nosaltres, a Catalunya, que som tan diversos, i què engloba la Mercè. Precisament la Mercè, des de l'any 1902, que ja es pot dir que és l'oficial de Barcelona com la coneixem avui en dia, acull tot el que és la diversitat i de tots els pobles de Catalunya. Per què dic això? Encara es manté la plantada. Va ser la primera vegada que els gegants de tota Catalunya van fer una plantada a Barcelona, 1902. Encara avui, 2026, segueix sent. Va ser Barcelona capital el primer concurs de Castells.
0: Ah, van sí, vindre, va ser a Barcelona.
2: A Barcelona van vindre les dues colles de Valls i encara es manté també això des del 1902. I la resta, totes les altres activitats, el que es fa, la cercavila, tot això encara avui en dia és una representació de tots els pobles i ciutats de Catalunya com a capital nostra. I Cinema el 2026, nena, això és una, és un no parar, sobretot gratuït, inclusiu i divers. Si una servidora lluita per alguna cosa és per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
0: I has dit els gegants, que no han sortit gaire les paraules dels gegants, eh? Defenseu-nos els gegants del vostre poble, també, eh?
2: A cada municipi, afortunadament, tenim, i aquí fa molts anys, com una curiositat, vosaltres no havíeu nascut, els gegants van arribar fins i tot en barco.
0: A més, és molt interessant que normalment les colles de geganters conviden altres gegants d'altres localitats, no? L'altre dia vaig estar a Sant Quirze del Vallès, que, per cert, havien renovat tots els gegants.
2: Sí, senyora.
0: Espectacular, els mossos.
2: Hi ha un nen que es diu Pere Juventí, apunteu-vos aquest nom.
0: Pere Juventí.
2: Perquè l'hauries d'entrevistar un dia a La Solució. Aquest noi és molt jovenet i es dedica a fer aquests gegants, nen.
0: Aquests gegants.
2: I és jove, que això és lo maco.
1: Fer-los,
2: Fer-los.
1: Doncs mira, podríem fer com es fa un gegant i com es porta, també. Perquè com es porta un gegant o un cap gros...
0: Estem fent tota La Solució.
2: Quan convideu a l'Eudària.
0: Estem fent tota La Solució ja de la propera temporada,
1: ara,
0: no?
1: Ara,
2: estem fent
1: la
2: reunió en directe. Per això he volgut resumir, nena, al final la capital, la Catalunya, inclou totes les festes majors, però, per favor, aneu a totes. Vaig estar a la plantada de l'arròs abans d'ahir, nena.
0: És veritat, et vaig veure.
2: Per el Tebre, és una meravella.
0: No ens ha trucat ningú defensant les festes de l'Eltebre, eh? Per favor, 93-201-7474, aprofiteu els últims... Mira, ja truca. Els últims minuts ja funciona, eh? 93-201-7474. És automàtic. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. Si hem de rebre les últimes trucades, aprofiteu el 93-201-7474.
1: Mira, la Montserrat defensa la trobada de gegants, capgrossos i grallers de les Borges Blanques. 83 colles, eh? Que hi ha a les Borges Blanques, diu la Montserrat. I alerta perquè la Teresa de Molins diu: jo voto per l'Espartac Parant perquè m'ha fet plorar.
0: Molt bé, què ha dit? Però un moment, Teresa de Molins. La fira d'entitats més gran de Catalunya és la Candelera de Molins de Rei.
1: Però era un vot més aviat emotiu i sentimental per l'espeech que ha fet.
3: L'Elisenda aprofita per tirar algun vot.
1: No, té vots la Candelera. Cristina ha votat per la Candelera i també per la Festa Major de Castellbisbal. Mira, l'Anna acaba de... Això és com en directe.
0: Aneu fent.
1: Les eleccions. L'Anna acaba de votar per la Patum de Berga, tot i que sóc de Llançà.
0: M'encanta. Que li hem demanat també a l'streamer del portal Gijantes i presentador del fanzone del 3CAT, Gerard Romero, que defensi una festa icònica, evidentment. Quina ha triat?
12: Hola, Carot, hola, Fran, hola a tots, què tal, com esteu? Doncs és que, vaja, no ho sé, és que no hauria ni d'aparèixer, no hauria ni d'aparèixer jo al programa, perquè, evidentment, trobo que no se n'hauria de parlar de res més que no fos del Carnaval de Vilanova, perquè, evidentment, el Carnaval de Vilanova és la festa, és el moment, és la cita de cada any, i per tant entenc que hagueu d'omplir aquí tota l'hora parlant de quina és la festa més icònica de Catalunya, però és que no hi ha cap dubte que és el Carnaval de Vilanova i la Geltrú la festa més icònica i el moment més especial i el moment en què la ciutat, que gairebé 70.000 habitants, tots hi surten, els que venen aquí a

0: posen veus als diables, i hi ha música i foc i tota la història.
1: Jo no la coneixia.
0: És una cosa que dura aproximadament una hora i és que ho fem molt, molt de gust.
1: Epa, me l'apunto.
2: Parets del Vallès, eh?
1: Parets del Vallès, la representació de la Pedra del Diable.
0: Ja fa divendres de Festa Major.
1: Doncs m'apunto, Martí. Gràcies infinites.
0: A finals de juliol.
1: Una abraçada, bonic. Fins ara. Catalunya. Un minut i 10 segons per resoldre. Després d'escoltar els arguments dels nostres convidats i especialistes, les vostres trucades, els vostres, sobretot, missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. L'audiència de la solució, Fran Domènech, preparat, eh?
3: Sí, preparadíssim.
1: Ha decidit que la festa més icònica dels catalans...
3: Quins nervis.
1: Sens cap mena de dubte...
2: Ai, nena.
1: És, Fran Domènech...
4: La Patum de Berga.
5: Bravo!
4: La Patum de Berga s'emporta la medalla d'or, però frec a frec amb la Mercè de la ciutat de Barcelona, les Santes de Mataró i el Carnaval de Vilanova.
1: Un aplaudiment fortíssim per la Patum de Berga, defensada per l'Eudald Feliu. Eudald, un luxe, tenista.
3: El luxe ha estat meu, de veritat.
1: Ja ho sabeu, ara tots corrent al loft, eh? Una abraçada, bonic. Fins ara. Estimada, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. També gràcies, Coia Ballester, delegada de Catalunya Ràdio Tarragona. Una abraçada, bonica.
6: Bona tarda. Impugnem, eh? Nosaltres impugnem.
1: Tornem demà. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permeten a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
2: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
1: Trump, que assegura que l'estat d'Hormuz obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian, a la cimera del G7, amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat un decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
1: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial, al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla.
1: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa, a part de l'augment de plantilla. La Fundació Arrels es proposa entrevistar com a mínim 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
3: Prop de 400 voluntaris elaboren aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat. Es tracta d'una trentena de preguntes sobre quant temps fa que viuen al carrer, la seva salut, si han rebut suport social o si han patit algun tipus d'agressió. Les experiències són molt diverses, com ens expliquen dues persones sense llar, en Luigi i l'Igor.
4: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
5: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy al filo.
3: Les enquestes s'allargaran fins aquest dijous i després se'n farà un informe. Segons les últimes dades de l'Ajuntament, a Barcelona ja hi ha més de 2.000 persones sense llar.
1: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora estem pendents del debut de l'actual campiona del món. Al descans, l'Argentina de Leo Messi guanya per 1-0 a la selecció d'Algèria. El gol l'ha fet l'astre argentí d'un fort xut des de fora de l'àrea. Messi s'ha convertit en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: I a la Lliga de Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
7: La senyora tiene extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: O sigui, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Ets una genocida del temps.
6: La millor hora del dia.

0: Recordeu el moment en què vau buscar un país per primer cop al mapa? Quina emoció resseguir els seus contorns, les fronteres, les banderes dels països, aprendre-les. Groc, blau, vermell... Això és Colòmbia, no? Fa anys viatjar era una aventura de la que es desconeixia gairebé tot. Buscàvem els mapes, veiem noms, però no teníem respostes tan immediates. Ara, en dos segons, amb el Google Maps, ho sabem gairebé tot, però el misteri del viatge sempre continua intacte. Aquests dies que ja anem cansades, moltes mirem mapes pensant en les vacances. És habitual, si tens parella o fills, anar-hi amb la família, amb la parella, també amb amigues, amb amics, però hi ha moltes dones que aprofiten per anar-se'n soles. Avui són les protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Ràdio, la sintonia de les dones i els dies, i tenim moltes ganes avui de fer un viatge, i ens podeu trucar vosaltres, que segur que també sou viatgeres, al 93-201-7474. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies, i m'acompanyen una dona que, de fet, fa no res estava a l'Àfrica, ho podem dir així, no? Noemí Morral, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Al Senegal, tu?
1: Sí, al Senegal.
0: Tot una aventura, això.
1: Total, aventura autèntica.
0: Ara en parlarem. Tu no tens fills, però no. Sí que tens parella. I un dia vas plantar i vas dir, jo d'estiu, o no sé si era l'estiu, me'n vaig al Senegal. Sé que teníem pendent un altre viatge, però me'n vaig al Senegal.
1: Era la tardor, era aquesta tardor passada, i sí, teníem mig pendent d'un viatge al Japó, i jo vaig sentir que necessitava marxar sola a l'Àfrica, perquè feia 10 anys d'un primer viatge que vaig fer sola, que va transformar la meva vida, en aquell cas al Marroc, i volia tornar-hi en un altre moment per tornar a sentir aquesta terra i tornar-me a connectar amb mi, no? Que és el que jo a mi em passa en els viatges que faig sola.
0: Tu vas dir això, que volies connectar amb tu.
1: Sí.
0: I ens acompanya també l'Isabel Tamayo, que té 50 anys, té parella, tens una filla. Sí. Però tu també, de tant en tant, dius, escolta, molt bé, us estimo molt a tots, però us empaqueto.
2: Sí, sí.
0: És trobar-te tu mateixa? Quina és la teva pulsió?
2: No, la meva... O sigui, jo quan me'n vaig de viatge és per desconnectar una mica de tot, no per trobar-me a mi mateixa, la veritat. És per voltar, passar-m'ho bé i veure altres coses.
0: I això algú preguntarà, i per què no ho fas amb els teus fills i amb la teva parella?
2: Home, amb la meva filla ja ho faig. Amb el meu home, no tant. A veure, també vivim a la muntanya, tenim molts animals, i llavors això és un... No pots marxar si tens animals. O sigui, clar, un o
0: altre s'ha de quedar a la cura, no?
2: Sí, sí.
0: Escolta, primer de tot, què us agrada de viatjar soles? Perquè hi ha algú que dirà, ai, pobreta, no té ningú que l'acompanyi, no l'estimen. Sí, la gent som així.
2: Sí, sí.
0: Què és el que us agrada a vosaltres? Cadascuna pot dir el seu, aquí no...
1: A mi el que m'agrada de viatjar sola és que em passen coses que no em passarien mai si anés amb una altra persona. Ja no només la parella, una amiga, un familiar... No sé, vius l'experiència des d'un lloc que no és el mateix, no? Perquè totes les decisions recauen en tu, no hi ha ningú que et condicioni ni per bé ni per mal. La gent connecta, la gent que trobes en el viatge connecta amb tu també d'una altra manera, perquè sí que és veritat que les dones quan viatgen soles despertem la curiositat dels altres, més que no passin en un grup. I això fa que, no sé, per mi el viatge s'enriqueixi en molts aspectes que en un altre tipus de viatge, més gent, doncs no, jo no aconsegueixo viure'ls o trobar-los o experimentar-los.
0: I pot ser que també hi hagi com més obertura de parlar amb persones que normalment no parlaríem, perquè clar, necessitem a l'altre, sempre necessitem a l'altre. Hi ha gent que molta gent diu, aquesta tarda ho dèiem a la redacció, a mi no m'agradaria viatjar sola, deien, no? Perquè clar, quan s'acaba el dia i has vist tots els monuments, els museus i tot, llavors amb qui comentes la jugada? Llavors, vosaltres us heu trobat allò amb ganes de comentar la jugada i agafar un estrany i dir-li, m'ha encantat la Torre de Pisa? Com
2: ho porteu, aquesta part? Normalment vaig a hostels. O sigui, és el que faig. Vaig a hostels i allà trobes molta gent, moltes noies, o sigui, moltes persones, i llavors pots comentar. Oh, doncs mira, jo he anat allà i allà estava molt bé. I cadascú, com la gent es dispersa, doncs després et trobes un punt i comentes.
0: Jo he anat allà.
2: I llavors...
0: O sigui, anar a un hostel on potser hi ha 20 persones dormint a la mateixa habitació...
2: Sí, a mi no m'importa.
0: Clar, no, però ho dic perquè hi ha gent que no voldria. Diria, jo amb 50 anys, escolta, això no, a mi posa'm un llit, que estigui ben arrenglarat, escolta, amb una finestra i que em portin l'esmorzar a la suite nupcial, pràcticament. Vull dir que en aquest sentit tu no tens aquestes demandes, però això també t'ajuda a estar més oberta. I suposo també amb gent de diferents edats.
2: Sí, sí. Sí, això és el guai.
0: Això és important, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, jo penso que això et trobes amb, sí, amb molta gent molt interessant, a més sí, a més, no? Que no t'haguessis creuat.
2: No, no.
1: Si t'haguessis quedat a casa.
2: I la veritat és que, o sigui, ara, avui en dia, hi ha molta gent, moltes dones que viatgen soles, sobretot gent jove. Clar, ja no és igual que abans.
0: Però us trobeu també dones soles, per exemple, de la vostra edat, d'uns 50 anys, que ho fan o no?
2: Pregunto. Jo alguna vegada m'he trobat,
0: som
2: però
0: poques. Minoria.
2: Som minoria, com aquell qui diu.
1: Jo en aquest viatge m'he trobat una dona, també més o menys de 50 anys, però sí que m'he trobat moltes dones que viatgen juntes sense les parelles i els fills. O sigui, un grup de 3 dones, 5 dones, 7 dones... Diríeu això m'he trobat molt.
0: Clar, diríeu que necessiten potser un descans o una mica... Què explica? Què explica la majoria de gent o les que us trobeu sobre el fet de viatjar soles? O no li donen importància? És que potser estem fent un tema d'una cosa que no hi ha tema.
1: No, jo crec que sí que n'hi ha de tema. I molt que n'hi ha.
0: M'agrada. Quins són els temes? Perquè d'entrada m'imagino que hi ha gent que us posa en dubte. Us pregunten... Oi, i vols dir? I el marit no s'enfada? I la gelosia? Sí, això és perquè no va bé la història, oi? No tindràs un amant. Què us pregunta la gent?
2: Bueno, a mi la veritat és que no...
0: No s'atreveixen a preguntar.
2: No demanen gaire. Jo com estic com allà de la muntanya, tampoc em pregunten gaire. Però, no sé, jo ho trobo com una cosa normal. Que després parlant amb altra gent, em diuen que no. I penso, bueno... No sé, jo també l'he inculcat això a la meva filla, eh? Jo he sempre sigut molt independent. No he necessitat ningú per anar, jo què sé, a prendre'm algú jo sola, o anar al cine sola, o no sé, o fer el que m'ha vingut bé en aquell moment.
1: Però la gent l'estranya, eh?
0: Clar, això sí. T'anava a dir.
1: Com és?
0: Hi ha un judici aquí,
1: segur. Com és? Com és? Sola, no l'has preguntat.
0: Que no es va bé amb aquest noi.
1: Sola.
0: Que no es va bé amb aquest noi
1: però
0: que esteu.
1: Però ja no, tampoc no això, eh? Alguna vegada potser sí, però sobretot sola. I per què vols anar sola?
0: Ja.
1: O sigui, el fet aquest del viatge en solitud és el que impacta, jo trobo que impacta una mica la gent.
0: I a més el fet, per exemple, que era en el Senegal, jo crec sí, que encara més dubtes, més pors, no? A dir, sí, és molt lluny de casa, si et passa qualsevol cosa...
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Jo
1: sí,
0: suposo
1: sí,
0: que sí que sí, la família, o qui era qui et qüestionava
1: sí,
0: més?
1: No, mira, aquesta vegada, per exemple, la meva mare va tenir com bastant d'altabaix, no? Quan li vaig dir que marxava sola al Senegal i com és, i sola i ai, si no tornes, jo deia, però per què no he de tornar? I després, clar, jo vaig estar-hi una mica més de 2 mesos i a l'hora de tornar, en una conversa que vam tenir uns dies abans, em va dir, saps que em sap greu que hagis de tornar, veig que t'està anant tan bé aquest viatge que ara em sap greu que hi hagis de tornar.
0: O sigui que potser hem de fer el que vulguem sí, i hem de que els del nostre entorn aprenguin alguna cosa, oi? També?
1: Exacte. Sí,
0: mira,
1: sí,
0: passen 17 minuts de les 9 de la nit, estem a Catalunya Ràdio i tenim una trucada a la Carme de Sant Feliu de Guíxols. Carme, com estàs?
3: Hola,
0: què
3: bona
0: tal?
3: Nit. Bé. Molt bé.
0: Estàs de viatge
3: sí,
0: o estàs tranquil·la?
3: No. Estic a casa, estic bé, estic tranquil·la. Ara, de moment, no tinc res previst. Potser per final d'any sí que tinc previst. I això que estàveu dient, amb moltes coses, estic moltíssim d'acord amb vosaltres, perquè quan surts...
0: Però tu viatges sola, eh? Entenc?
3: Ara sí, perquè val, ja no tinc parella. Llavors, clar, jo pensava... Quan vaig començar a viatjar sola pensava, no m'hi acostumaré, perquè sempre amb el marit, sempre amb ell, això que deia, no me'n recordo qui és el que deia, que al final del dia comentes, ostres, tu, això com m'ha agradat, això que hem vist, eh? I a tu, i aquesta foto que mira, que no ha sortit bé, i aquell, o sigui, coses d'aquestes, no?, que dius, i ara jo, quan viatjo sola, com m'hi acostumaré amb això? O a dormir amb una altra persona, clar... Tot això és
0: això
3: una
0: ja
3: mica
0: no
3: és estar
0: sola, eh? Això ja no és estar sola. Si dors amb una altra persona.
3: Clar, però una altra persona
0: ja
3: que tu no coneixes de
0: sí,
3: res.
0: Sí. Aquesta
3: més,
0: cosa
3: tu,
0: que deies...
3: Tu vas amb un grup,
0: clar,
3: tu vas amb un grup que tu estàs allà amb unes persones que diuen, mira, anem 8 persones, no? I sortirem i anirem a tal puesto. El primer cop que vaig fer això va ser a Estocolm. Així és una mica lluny, no? També com el Senegal, una mica lluny per veure si m'hi acostumava o no. I van repartir a les habitacions perquè era un grup. I van repartir i la senyora que va tocar, pues, bueno, hola, hola, com estem? Bé, pues mira, ara serem paella aquí. Pues sí, ja veurem, tu fa molt que viatges. Sí, jo ja he viatjat més. Jo no, jo és el primer cop. Bueno, ja t'hi acostumaràs, no et preocupis, que ja veuràs què tal.
0: Clar.
3: I vaig la primera nit, de veritat, que no vaig poder dormir perquè pensava, ostres, i si em moc, i si faig soroll, i si ronco, i, bueno, jo què sé, coses d'aquestes. Però després...
0: Però al final sembla que, ja no. Que l'experiència ha estat bona, pel que expliques.
3: Clar, exacte. Això és el que volia dir, que al principi tens aquest neguit de dir, ostres, què passarà? I després de la primera nit, ja pel matí, hola, bon dia, què tal, molt bé, sí, has dormit bé? Dic, jo no gaire, però bueno, és igual, no estava molt cansada, vale, ja està. Però ja després, durant tot el dia, ja et coneixes amb més gent, gent que viatja sola, tenim parella i tenim fills, i gent que viatja sola perquè està sola i està acostumada, no? I a aquesta gent se li nota molt. Estan acostumades i parles de moltes coses i quan et reuneixes al final del dia, doncs amb aquelles persones també, i són persones de diferents professions o de diferents edats.
0: Però al final
3: no
0: esteu totes iguals allà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Carme. Moltes gràcies per parlar aquesta nit amb nosaltres, a les Dones i els Dies.
3: M'alegro molt d'aquests temes que traieu perquè són molt, molt interessants. M'agraden moltíssim.
0: Moltes gràcies.
3: I felicito amb les dues persones que tens aquí perquè jo crec que sóc valenta igual que aquestes
0: que
3: persones.
0: Sí.
3: Ja quan et fas gran, tot això es nota molt. No és igual tenir 30, 40 anys que 70, saps? Llavors ja tot això ho notes molt, perquè viatja molta gent jove i clar, no t'hi veus al costat.
0: Però vosaltres us hi veieu, que sou pubilles de cuixa forta, ja ho sabem.
3: Al
0: moltes
3: final,
0: gràcies.
3: Al final t'hi fas en tops. A vosaltres, moltíssimes
0: Merci.
3: Gràcies.
0: Bona
3: adeu.
0: Nit.
3: Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.

0: les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: 20 minuts de les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, avui parlant de viatjar sola, encara que tinguis parella. Jo em fa la sensació, no ho sé, que vosaltres ja us sentiu tan a gust que alguna vegada preferiu fins i tot anar soles que acompanyades o què? Com està la cosa?
2: 50-50, no?
3: Sí. Bueno, jo viatjo més sola que acompanyada amb el meu
1: home. Sí, en el teu cas sí.
3: Sí, jo sí.
1: I en el teu, Noemí?
2: No sé, a mi és que els dos viatges que he fet sola per mi han estat tan transformadors i en aquest segon he estat tan feliç que...
1: Que això també és bo per la parella, oi?
2: Sí, exacte. Sí.
1: Perquè d'això us anava a preguntar, en el teu cas, per exemple, aquest viatge a Senegal, vosaltres teníeu, ho has explicat, un viatge previst a Japó, i li vas dir, mira, em sap greu, però ara mateix això crec que prefereixo anar-me'n una temporada, doncs una temporada que van ser pràcticament 2 mesos, no?, al Senegal. Com es viu això en parella? S'entén? No s'entén? Que va causar una mica de fricció? Entenc que al principi sí, no?
2: Al principi sí que causa una mica de sorpresa, perquè el primer pensament potser, ostres, què passa, no?, que vulguis marxar sola, però després comprensió total i acceptació, sí, i per part teva també, no?, sí, pel que has dit. I jo penso que al final és sa, és bo, és, jo crec que fins i tot, no?, recomanable, doncs, tenir la llibertat de poder-ho fer si ho sentim. Mm-hmm. I després...
1: I creieu que també és bo per la vostra relació de parella? És a dir, això enforteix? Perquè quan tornes pots explicar coses...
3: Jo crec que sí, perquè quan tornes és com tens ganes de veure'l, no? I d'estar amb ell i l'expliques. I això jo crec que va bé. Bueno, jo amb el meu home... És que ell... És ell qui també
1: m'anima. Uh-huh. Clar, vosaltres, per exemple, porteu 30 anys junts.
3: Sí.
1: I teniu una filla de 22, clar, són molts anys, sí, per estar amb algú. Sí, I clar, és com que ja tu has explicat tot una mica, eh?
3: Clar. Sí, ja ens coneixem massa i tot.
1: Clar.
3: No, i la veritat és que, no sé, molt bé. Encara que no te'n vagis, no fa falta que te'n vagis molt lluny, eh? Jo a vegades... a l'estiu dic, doncs me'n vaig 2 dies a l'Escala, o me'n vaig a Tossa, o me'n vaig aquí al costat. És que no fa falta que te'n vagis molt lluny. Simplement, si tens ganes d'anar-te'n 2 dies a la platja, pues jo agafo i me'n vaig. I el meu home, encantat. O sigui, no em posa cap pega.
1: Està clar que aquí hi ha d'haver una relació sòlida, que hi hagi confiança, no?
3: Sí.
1: Perquè ho dèiem abans d'entrar, estàvem sempre fent conversa abans d'entrar una miqueta, i dèiem, clar, no tothom potser s'ho prendria igual de bé, perquè potser no hi ha la confiança amb la parella, o potser algú no ho faria d'una manera tan neta, simplement perquè necessito trobar-me a mi mateixa, com tu deies, al Senegal, potser és que el que vull és tenir una aventura, o el que sigui. Tots aquests dubtes, tot això, és lògic que existeixi, i per això hem trucat a la Montse Iserte, que la tenim al telèfon, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, molt contenta de poder participar també amb vosaltres i aportar el meu granet de sorra.
1: Escolta, estava esperant l'orella, m'imagino sentint la Noemi
3: i
1: l'Isabel. Explica'ns una mica, perquè clar, tenim curiositat, perquè això que dèiem, no? De seguida que algú diu, vull viatjar sola, s'aixequen les alarmes. Que no estàs bé, carinyo, que no t'entens amb aquest noi. Què passa amb tot això?
4: Totalment, no? Jo crec que molts cops venim d'una societat que ens ha ensenyat que un cop estem emparellats hem d'estar junts i ha de ser etern i fusionar-nos i no podem viure cap moment separat perquè si no és sinònim de que la relació no està funcionant bé. I molts cops és el contrari, justament això el que acaba fent és ofegar la relació, ofegar la persona, a les persones que formen part d'aquesta relació, no? Necessitem, per descomptat, un espai comú d'alta qualitat, un temps d'alta qualitat, però també necessitem conservar aquell espai individual per part d'un i per part de l'altre, perquè aquest espai individual ens aporta moltíssim, ens aporta aire fresc, ens aporta converses noves, ens aporta també trobar a faltar l'altra persona, ens aporta veure la persona que no és meva, no és de la meva propietat, que en qualsevol moment pot tenir una vida interessant més enllà de mi, i això em fa admirar aquella persona, em fa trobar-la a faltar, em fa sentir desig, o sigui, realment ens aporta moltíssim. Ara bé, hem de tenir un equilibri també en passar temps de qualitat amb la parella. Si jo me'n vaig de viatge i mai tinc moments per la meva parella, aquí també se'n ressentirà.
1: tu, que fas, per exemple, la teràpia de parella, m'imagino que t'has trobat en ocasions en què un no confia o un qüestiona l'altre en aquest sentit, o pensa que aquí darrere d'aquesta decisió hi ha alguna cosa que no funciona. Això m'imagino que també t'ho deus trobar. Clar, aquí s'ha d'analitzar, sí, no? Perquè m'imagino que hi ha alguns casos, com deien, que no deu ser perquè l'altra persona vol, que potser pot ser una mena de fugida o de maquillatge de fugida, no ho sé. O no?
4: Sí, efectivament, no? Jo crec que com que no estem habituats, quan algú ens proposa això, ja et salten les alarmes. Dius, ui, què està passant aquí? No? I possiblement el primer que ens passa pel cap és vol ser-me infiel i se'n va a l'altra punta perquè no el pugui enganxar, no? Però realment no és així.
1: La Noemi està mirant dient, sí, jo vam ser al Senegal per això.
4: Sí.
2: No, segur que molta gent no devia pensar, eh?
1: Clar. Exacte.
4: Efectivament, però no, en absolut té que ser així. Aleshores sí que es poden despertar inseguretats, pors, no? Perquè al final, primer, tenim el pes de la societat que ens ha marcat com ha de ser una relació, i això ens desquadra una miqueta, i quan desquadrem per primer cop alguna cosa, ens sembla molt estrany, però gràcies a les persones pioneres després això es va normalitzant i es va veient d'una altra manera, i dius, ostres, com va ser, no? que abans no poguéssim fer aquests viatges per separar, no? Però òbviament es desperten pors, algunes que tenen tot el sentit del món, altres que són treball propi de la persona, no? Com la gelosia, de què farà, amb qui estarà, i si coneix algú, poden sorgir inseguretats, a veure si se n'adona que està millor sola que sense mi, no? Però també a vegades pot haver-hi algú de queixa des d'altres llocs, com tinc por a quedar-me soles, tinc la sensació d'abandonament, sobrecarga amb el tema de criatures, no? De dir, ostres, és que em sento desbordat amb el tema de tasques domèstiques, de criatures. Clar, aquí a vegades un s'ha de treballar el que li està succeint i altres s'han de negociar.
1: Mira, nosaltres fa setmanes, no són vacances, però vam entrevistar una biòloga marina que deia que abans d'anar a l'Antàrtida havia deixat unes carmanyoles per ella estar tranquil·la. Clar, això també passa perquè, clar, el pes de les dones, que moltes vegades, encara que no vulguem, són les que es dediquen a les cures, les que tenen molta feina extra en aquest sentit, dels fills, etcètera. Clar, també jo entenc que potser les necessiten més que ningú, aquelles vacances. Llavors, això ho viuen amb molta culpabilitat, les dones, el fet aquest de marxar quan tens persones que depenen de tu, o no?
4: Absolutament. Jo crec que la majoria, no sé, que ens treballem molt, vivim amb aquesta culpa. Et diré més, quan fem vacances amb família, molts cops no estem fent vacances. Jo penso en la meva mare i s'ha fet un fart de cuina, de netejar, al final et canvies d'indret, però segueixes fent el mateix. Aleshores, això no són vacances. I és cert que quan tu et fas un viatge soles o d'una altra manera...
1: Sí, anem a l'estiu a no sé on, però tens a la mare allà fent canelons, no?
4: Esclavitzada, correcte, no? Sí. Aleshores, hi ha molta culpa femenina. No és que hi hagi un problema en marxar, no? El problema està en aprendre a gaudir del que estàs fent sense sentir-te culpable, no? Perquè hem nascut i hem crescut amb aquest mandat de cuidar, no? I aleshores comencen a aparèixer aquests típics pensaments de ai, és que potser sóc egoista, pobra, l'estic deixant sol, les nenes que em trobaran a faltar, potser sóc una mica mala mare, no? Perquè mira que les altres no ho fan, no? I a vegades ens hem de plantejar una miqueta, bueno, què passaria si fos ell qui marxés? Li diríem que és un mal pare? Sentiríem que està abandonant? Sentiríem... No? Molts cops hi ha una exigència desigual i el pes recau sobre les dones.
1: I diries, per exemple, que les dones això d'anar a viatjar soles ho estan fent més últimament? Ens estem començant a alliberar de la culpa i d'aquestes pors i som més independents? O ens sorprendríem perquè en general les dones ho hem fet històricament més i els homes menys? Clar, no et puc demanar estadístiques, ho et dic una mica per la teva experiència.
4: Sí, tampoc sé, però genèricament i el sentit comú el que em diu és que està claríssim que hi ha una evolució cap a que cada cop puguem viatjar més soles. Penses en les nostres àvies, és que no tenien permís ni per sortir del país sense el consentiment del seu pare o del seu marit. Vull dir, és que era un objecte de l'altre, no? Aleshores, clar, hi ha hagut un progrés. Segurament gent més gran, en genèricament, encara veu molt malament. Ai, però feu activitats per separat, però perquè... I poquet a poquet això s'ha anat regulant, no? I cada cop ens trobem amb més dones. Vaja, jo ara en conec forces i jo també ho he fet, no? De poder viatjar.
1: Això t'anava a preguntar, dic, a veure la terapeuta.
4: Sí, en casa d'herrero, que diuen.
1: Exacte.
4: Sí, també et diré, sí que ho he fet però ho he fet per feina fins ara. Jo tinc una menuda, encara molt menuda, que té 3 anyets, sí, acabats de fer de fa una setmana, però, per exemple, ara ja pel setembre m'he agafat un parell de nits a fora per anar amb les meves germanes a un concert i ens n'anem a Madrid. Vull dir que sí, sí, s'ha de cultivar allò que del que prediquem.
1: Absolutament. Doncs Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una mica aquest retrat. Fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres. Fins
1: Merci.
4: Aviat.
1: Mes yeux comptés découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. Dos minutets que passen de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies, parlant amb la Noemí, amb la Isabel, que estan aquí apuntant una mica amb el cap allò, totes les coses que sentíem ara. Tot això que estàvem explicant, culpabilitats, etc. Hi ha hagut moments així que us ha estranyut una mica la sabata o què? Com heu viscut això?
3: Jo, quan la meva filla era més petita,
1: sí,
3: no marxava quan era peque. A partir dels 4 anys ja sí. Però me l'emportava, eh?
1: Sí,
3: o sigui, me l'emportava no sé, hem anat a París, hem anat a Londres, hem anat a Roma, des de ben petita. I ella encantada, jo també.
1: Anaves sola amb la teva filla,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
1: Noemí, tu com vas començar, per exemple, a viatjar sola? Quan vas tenir com la certesa de dir això ho vull provar? Perquè sempre hi ha un primer dia, no sé si el recordeu també.
2: Sí, jo en el meu cas és un cas una mica especial, perquè jo el meu primer viatge va ser un viatge que vaig fer en un moment on jo estava transitant un dol.
1: Que s'havia mort la teva parella.
2: Sí,
1: eh?
2: S'havia mort la meva parella. I vaig sentir que necessitava com allunyar-me del meu entorn més immediat, aturar la meva vida i anar a un lloc on pogués fer com una mena de recés de silenci o de fer un reset. I va ser quan me'n vaig anar aquí a la ciutat de Sauira, on hi vaig estar 9 mesos sola. Allà vaig anar-hi sola, totalment sola. I clar, allà la meva vida va canviar, vaig tornar que era una altra persona, no? Fins i tot vaig canviar la meva feina, jo era economista, vaig començar a escriure i a dibuixar en aquesta ciutat, primer com a autoteràpia, però després vaig connectar-hi tant i sentia que era algú que sortia tant de mi que amb el temps doncs he reconduït la meva vida cap a tot això que vaig començar.
1: O sigui que d'alguna manera el viatge també va canviar la vida, l'ofici i tot,
2: sí,
1: perquè tenies
2: tot.
1: Una altra feina absolutament diferent.
2: Sí, sí,
1: és fort,
2: sí.
1: Això suposo que també la vivència personal que ens explicaves,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Clar, amb el tema de viatjar soles, quan ho fem dones, la gent també, a part de tot el que hem dit ara, ens pregunten, i no teniu por? També per la seguretat, pel fet d'estar soles com a dones en espais on potser sou minoria, no us sentiu segures, en països on no coneixeu l'idioma, on la idea de la dona és diferent que la d'aquí. Clar, tu, per exemple, vas anar al Marroc, no és que sigui la ciutat sin ley, però m'imagino que hi havia certes pors.
2: Sí, i els dos viatges llargs que he fet sola, clar, he anat amb ciutat, o sigui, no m'he mogut pel país. O sigui, m'he estat sempre en el mateix lloc, o gairebé sempre. Per tant, sí que aconsegueixes crear un cercle una mica més de confiança, no? Que tu tens casa teva, tens les teves rutines, els primers dies potser sí que pel carrer et diuen coses, però després doncs, ja formes part com del paisatge de la ciutat. És com començar una petita vida en un altre lloc i potser això dona una mica més de sensació de seguretat, que no pas si comences a voltar pel país amb la motxilla i un dia en un lloc, un altre dia en un altre i fent trajectes per carretera i potser vivint situacions que poden contribuir a portar una mica més de risc.
1: Clar, em dèieu abans que per vosaltres també el fet de pensar que no us passarà res, això també us ajuda, que les dues d'alguna manera sou molt confiades.
2: Sí.
3: Sí. Bueno, també...
2: Jo no tinc mai por.
3: No, jo tampoc. És que no he sigut mai poruca, llavors.
2: Fins i tot tornar de nit a casa, estar en un lloc sola de nit, no penso mai que m'hagi de passar res. Llavors, bueno, no sé, sí, això ajuda, sí, clar. Això ajuda.
3: Perquè vas més confiada.
2: Sí.
3: No vas mirant, i ara em passarà això, o no sé.
1: Ara li preguntarem a la Carme Puig, que també la tenim al telèfon. Carme, bona nit, com estàs?
5: Hola, bona nit, bona tarda, bona nit.
1: Escolta'm, tu tens 67 anys, si no et sap greu que ho digui.
5: Sí, no, no, cap problema. Soc nascuda del maig, del maig del 59.
1: Molt bé, i en fa 47 que estàs casada i viatges soles, en viatges organitzats, en aquest cas per agències de dones, i després els viatges també els fas en grups de dones, però no us coneixeu entre vosaltres.
5: No,
1: i,
5: no.
1: I ara fa 10 dies que has tornat de Mèxic.
5: Sí, exactament. A veure, jo viatjo el mes d'agost amb el meu marit, viatgem per Setmana Santa, viatgem pels ponts, tenim una autocaravana, ens hem mogut per tota Europa al llarg de tots aquests anys, i per tant jo sempre viatjo amb el meu marit. El que passa és que en el 2019, doncs, en un moment determinat, a Tarragona ens vaig conèixer amb una persona, una senyora, doncs, que tenia una petita agència de viatges per a dones. I em vaig aturar i vaig preguntar què és el que fas i on aneu. I doncs em va dir, mira, el proper viatge que farem, i això va ser el 2019, el proper viatge que faré d'aquí 3 mesos és a Jordània. I jo vaig dir, doncs mira, em faria il·lusió anar-hi. Dic, arribaré a casa.
1: No se't res, tu, eh? No se't res, tu. No, Jordània, no, no et va dir a Calafell, no, no, a Jordània.
5: No, clar, perquè jo allà amb Europa ja ho vivís diverses vegades, i Espanya també, per
1: sí,
5: tant.
1: Sí, sí.
5: I jo vaig dir, mira, Dolors, jo arribaré a casa, em parlaré amb el meu marit, li diré que vaig a dir que aniré de viatge i ja està. O sigui, no, no vaig haver de demanar-li
1: cap autorització. I què va passar quan vas arribar
5: no,
1: a casa?
5: No, jo li vaig explicar i em va dir, bueno, si vols anar bé, cap problema, vull tenir confiança absoluta, i per tant, doncs, em va dir endavant, endavant. I el 2019, doncs, vaig viatjar, crec que eren 13 o 14 dones, hi havia com dos grups, unes més joves, de 40 anys aproximadament, i unes altres, doncs, de 50 fins a 70. Estic parlant del 2019, jo no tenia encara 67 anys, no? Llavors, l'any següent, bueno, va ser l'any de la pandèmia, i el 2021, doncs, vaig anar a Egipte, també amb la mateixa persona que...
1: I escolta, com és això de viatjar amb gent que no coneixes? Com va ser la primera vegada? És a dir, et vas satisfer perquè ho has tornat a repetir?
5: Bé. Sí, vaig repetir el 2021 a Egipte, el 2022 em vaig fer mal al peu i vaig haver d'anul·lar el viatge a Tailàndia, vaig anar el 2023 a Dubai, el 2024 vaig fer a Xina, l'any passat...
1: M'encanta perquè ho tens tot apuntadíssim, eh? Jo no sé ni què he fet la setmana passada.
5: Ho recordo molt bé. L'any passat vam fer a l'Índia del Nord, que em va agradar molt, el Taj Mahal... I, doncs,
1: i escolta'm, perdona, una mare, cosa, ara que no ens sent el teu marit...
5: No ens sent ningú.
1: No ens sent el teu marit, eh? No. Què t'agrada més?
5: Que ell està escoltant.
1: Ah, sí?
5: Escoltant,
1: no sé, sí. Que es posi taps, ara, que no ens interessa que ens escolti. Ara sí. Que no ens sent el teu home, o qui sigui...
5: Sí.
1: Estàs millor amb un grup de dones o amb el teu marit, o són coses diferents?
5: Són coses diferents. Jo amb el
1: has
5: meu marit viatjo molt bé. No, em senti o no, ell ho sap. Nosaltres viatgem molt bé, viatgem sols, ens agrada molt, doncs, o sigui, tenim amics, però quan fem vacances,
1: ja.
5: Perquè tenim empresa i ja estem molt en contacte amb persones, llavors volem desconnectar, i per tant, a més també tenim una autocaravana, que per tant ens dona tota la llibertat, saps?
1: Sí, però t'anava a preguntar, què és el que fa diferent quan estàs amb altres dones o quan estàs sola,
5: mira,
1: què és el que ho fa diferent?
5: No és ni que em senti lliure, ni que haig de desconnectar, no, simplement que hi ha uns destins que em fan il·lusionar-hi i que, com que veig doncs, que hi ha aquestes petites agències doncs, que organitzen aquests viatges, doncs, si m'encaixa el lloc i m'encaixa les dates, doncs m'hi apunto. Allà que t'hi trobes? Doncs t'hi trobes dones que no coneixes. Jo a cada viatge he conegut a dones que no les coneixia, no les havia vistes mai.
1: I això també suposo que també...
5: Habitació.
1: Clar, és enriquidor.
5: També hem compartit habitació,
1: clar,
5: saps? Clar. I... sempre hi ha persones que hi ha més feeling i que després conserves l'amistat i et continues comunicant amb elles, i altres pues, que ja no ens hem parlat més, no? Perquè,
1: exacte,
5: evidentment, no sempre...
1: Com a la vida.
5: És igual, no?
1: Com a la vida.
5: Com a la vida, exacte. I jo, doncs, mentre la salut no em falli, doncs jo intentaré seguir fent uns quants viatges més. Vull dir, aquest any vam fer, doncs mira, fa una setmana que vaig tornar, que vam fer a Mèxic, però vam fer la península de Yucatán, i llavors els dos últims dies vam anar a la illa de Holbox, que vam estar fantàsticament bé, érem 9 persones.
1: Ens estàs fent amb vegeta,
5: sí,
1: t'hem de dir. O sigui, frenem-ho això. Carme, moltíssimes sí, gràcies.
5: Gràcies
1: per trucar-nos. Merci,
5: bon
1: bona
5: dia,
1: nit.
5: Moltes gràcies,
1: merci.
5: Bona nit.

0: A les dones i els dies, parlant de dones que viatgen soles i que s'ho passen bé, clar, jo així també, amb aquest percal que ens ha explicat la Carme, jo és que no sé què faig aquí, o sigui, estic perdent el temps.
1: No és ben bé sola, eh?
0: Clar, això és diferent. Clar, són en grup ja, però sí, suposo que per algunes dones, també d'alguna generació, no fer-ho amb el marit ja és un acte revolucionari, m'imagino.
2: Però que està molt bé que hi hagi agències.
0: I tant, i tant, i tant. De fet, em sembla que en parlarem amb alguna d'aquí no res, una agència que es diu Dones Viatgeres, que ja està feta per dones. Perquè el que sí que tinc ganes de preguntar-vos, vosaltres, si creieu que pel fet de ser dones, sí que hi ha unes especificitats o coses en les que heu de tenir cura o compte a l'hora de viatjar soles, o no hi penseu amb tot això?
2: Bueno, jo no hi penso gaire.
0: Tampoc no, eh?
2: És que no he anat a puestos així molt estranys, eh?
0: Sí.
2: O sigui, he anat a Itàlia, he anat a Londres, a París, a veure, són puestos que no...
0: No hi has pensat en això.
2: No.
0: Però clar,
2: no,
0: per exemple, tu que has anat al Senegal, a Saouira, al Marroc, sí. Imagino que sí que hi havia més prevenció. No,
1: la veritat és que no.
0: Si anessis per la plana de Vic.
1: Sí. No, la veritat és que aquí al Senegal, que ho comentàvem abans, no he tingut cap problema. Al final estava tan confiada que em descuidava de tancar la porta amb clau.
0: Clar, clar, o sigui, ja estaves...
1: Sí que estava en un poble petit, no estava a Dakar, no estava en una ciutat gran, que suposo que sí que haguéssim pogut haver algun altre més problemes.
0: I us feu amistats? Heu fet amistats d'aquest anar soles, de seure't en un lloc? Perquè sí que és veritat que això que dèiem, hi ha dies que tens ganes de comunicar-te, hi ha dies que fàcilment doncs pots parlar amb el cambrer per dir alguna cosa, no? Però hi ha moments també que m'imagino que potser et fa mandra, et fa por o et fa vergonya. Com viviu aquests petits obstacles lògics, diaris, de dir jo ara si parlo aquí amb aquest que tinc al costat es pensarà que estic lligant, no ho sé, m'invento. Em posaré en una situació de risc. No hi penseu? Penseu, si es pensa que lligo, doncs és veritat. A veure, digueu-me.
1: No, potser sí que el tema de començar a parlar amb algú, sobretot si és un home, doncs jo en aquest cas sí que prenc una mica més de precaucions i si no és un lloc que ja hi has anat diverses vegades i que ja, no?, identifiques sí, sí. Qui és qui. Clar, jo en el meu cas vaig començar a fer vida en aquest poble com si jo visqués allà.
0: Yeah.
1: Cantava amb el cor de l'església, anava a dinar doncs amb dos o tres llocs.
0: Això al Senegal, eh?
1: Llocs, sí.
0: Que fort.
1: I esclar, jo...
0: Et van adoptar.
1: Clar, a mi em van adoptar. A mi em cridaven pel carrer, bonjour la corista.
0: Bonjour la corista.
1: Perquè clar, era l'única blanca que cantava el cor de l'església.
0: No. Clar,
1: la gent em coneixia i jo no sabia ni qui eren. O sigui que després, clar, això et fa agafar com molta confiança.
0: I heu fet amics d'aquests viatges que heu fet? Gent que ara després teniu contacte, us truqueu, us escriviu, etc.
2: Més que res, després, amb Instagram ara.
0: Clar.
2: Ara ja, pues, jo què sé, he fet amiguetes d'aquests que trobes als hostels i... Normalment o vaig a habitacions de dones o... perquè és més còmode, per mi és més còmode. I normalment als hostels ja n'hi ha habitacions només per dones. I llavors doncs vas com més tranquil·la, no? I sí, he conegut forces noies, o sigui, noies més joves que jo, clar. Però bé, en seguim parlant per Instagram i aquestes coses. I també quan he anat a... He conegut, o sigui, he anat a Itàlia, doncs... Amb el tema de les canes. També he conegut a moltes dones que ens seguien per Instagram i a lo millor una que viu
0: dones
2: a Itàlia.
0: Hòstia,
2: doncs vaig a Itàlia i ens coneixem.
0: Exacte. O sigui, ha sigut sí, com una porta oberta per parlar amb altres dones. El fet de l'edat m'imagino que també és important aquí. Una es va despullant de manies.
1: Sí, totalment.
0: Sí, absolutament.
1: Jo crec que sí, eh?
0: Tenim a la Laura Ventura, que coneix moltes dones, dones viatgeres, una agència de viatges només per dones. Laura, com estàs?
3: Hola, bona nit, molt bé.
0: Què tal? Escolta, no sé si has pogut sentir una mica, però tu diries, sí. Ens podries fer un retrat una mica robot de les teves clientes, de les que busquen això, anar a viatjar soles? Què tenen més aviat? Porten 30 anys casades, tenen 50 anys, com va això?
3: Bueno, hi ha una mica de tot. En quant a edat, tenim totes les edats, però sí que és veritat que la gran majoria són a partir de 45-50 anys. I són dones tant en parella com sense parella. Vull dir, a vegades la gent se pensa que les dones que venen als nostres grups pues, són, no tenen parella i per a res és així. Vull dir, està una mica allà meitat i meitat. Hi ha moltes també que tenen parella, no? Que és el tema que esteu tocant vosaltres avui aquí i que bueno, i decideixen viatjar soles per diversos motius. Però digues.
0: No, t'anava a preguntar, se't confessen i diuen, és la primera vegada que ho faig, el marit em deixarà, pateixo, els xiquets els hi deixaré les quarmanyoles. Com és això? Com és aquesta conversa?
3: Bueno,
0: perquè m'imagino que hi ha gent que li costa més i hi ha gent que ho té claríssim, però tu que deus parlar amb moltes dones, què et trobes?
3: La majoria els xiquets ja els tenen grans, llavors no s'han de preocupar per aquesta part i per la part de la parella, bueno, jo crec que tenen, la majoria ho tenen bastant clar ja, potser perquè moltes, el motiu és que a la parella no li agrada viatjar o no li agrada fer segons quins viatges, a lo millor viatgen més a prop, més viatges més relaxats, però els viatges més exòtics o més llunyans o el que sigui, no els agrada i llavors pues, al final... Pues bueno, ja tenen una edat i una no, i arriben a un punt això que tenen els fills grans que diuen, bueno, pues jo ja no vull deixar de fer-ho, no? Perquè tu no t'agradi fer-ho i jo crec que ho tenen bastant clar, tot i que la primera vegada òbviament sempre hi han dubtes de com me sentiré, com m'anirà.
0: Sí, però, les bueno, valentes jo... són les dones, eh? Aquí.
3: Sí.
0: Escolta, sí. Dones viatgeres, on la tens aquesta agència?
3: Bueno, nosaltres estem a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, però bueno, sortim sempre des de Barcelona i tenim clientes de tota Catalunya.
0: Sí, doncs escolta, ens ho apuntem, Dones Viatgeres, aquesta agència d'Alcanar, però que va per tot arreu i que munteu viatges allà on vulguin, que no ens hi apuntem naltros aquest estiu. Aquí les tres que estem aquí a la taula. Moltíssimes gràcies. Laura, una abraçada.
3: A vosaltres,
0: merci. Bona
3: una abraçada.
0: Nit.
3: Adéu. The wind is in from Africa.
0: Last night I couldn't sleep. Oh, you know it's Noemí Morral i Isabel Tamayo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquesta nit, perquè jo crec que sou també una veu per l'esperança, per si hi ha algú que no ho té clar i no acaba de decidir,
1: s'animi,
0: s'està comprant guies aquests dies, les comença a llegir i no s'atreveix, que s'atreveixi, no?
1: Que s'atreveixi.
0: Escolta, jo vull anar a l'hostal aquest de Senegal on vas anar tu, que la propietària de l'hostal,
1: sí,
0: és una catalana de Granollers.
1: Sí, vindrem amb ella a veure.
0: Home, sisplau, és que potser us vinc a veure jo, també t'ho dic.
1: Podem fer el viatge d'anada i tornada juntes.
0: Exacte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Deixeu els passaports aquí, quietetes una estona. Merci.

0: setmanes i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
1: Ai, com que fa tanta calor, tot i que aquí a l'estudi no es nota. Marc García Puig, bona nit. Com
2: bona
1: estàs?
2: Doncs
1: m'imagino que t'han entrat ganes de viatjar.
2: Sí, m'han entrat ganes de viatjar, però del que parlarem té una...
1: Té a veure, perquè tu ens proposes avui que nedem i que nedar és un acte empoderador per les dones i moltes altres coses. Però, escolta, comencem.
2: Anem per parts. Jo avui vull convidar a totes les dones que ens escolten a que adquireixin una nova obsessió, una obsessió de les bones, que jo vaig adquirir a partir dels 40 anys, que és la de nedar. Val? Perquè... a més, he vist que és una experiència molt compartida per moltes dones que em vaig trobant quan vaig anar al mar, a la piscina, que moltes dones han descobert la natació en moments difícils de la nostra vida. Ens ha resultat una mena...
1: Un bàlsam,
2: una salvació, perquè hi ha alguna cosa màgica en nedar, no? En això d'agafar la bossa a primera hora del matí, a última hora de la tarda. Creua tota la ciutat. Jo creuo tota la ciutat.
1: Sí, això t'anava a dir. Per què creues tota la ciutat? Perquè te'n vas a nedar amb alguna piscina en concret, sí, que t'agrada molt. Fas turisme de piscines?
2: Jo faig turisme de piscines, però és que més... Mira, deia John Berger que hi ha gent que té bars preferits,
1: sí,
2: i després hi ha gent que té piscines preferides.
1: I tu
2: com
1: ets
2: d'aquestes. I com jo.
1: Jo anava, fa molt de temps, a nedar en una piscina d'aigua salada.
2: Meravella.
1: Que es diu Claró, que és un gimnàs que està allà al costat de la Barceloneta.
2: Ah, mira, hi hauré d'anar, perquè aquesta no la conec,
1: sí,
2: encara.
1: Sí, és una meravella. Sí, que tu fas turisme de piscina, eh?
2: Jo faig turisme de piscina i aquell moment en què dius què faig aquí, l'aigua està freda, perquè sempre està freda, és igual l'època de l'any, sempre hi ha un moment en què dius quina mandra. Però llavors entres, i com canta aquí Florence and the Machine, no? Hi ha un moment, comences a moure un mandra, i hi ha un moment que es produeix la màgia de que estàs nedant, i nedar què vol dir? Flotar, no enfonsar-se. I aquí està la màgia, no?
1: Clar, que dius, tot el que m'està passant a la vida no té cap pes, perquè dins d'aquest medi jo em sento bé i puc continuar tirant, no?
2: Sí, i jo no m'enfonso, no? Uh-huh. I això és pura màgia. Llavors jo et convido, Montse.
1: M'encanta. M'he enamorat ja, eh? Me'n vull anar a nedar. No vull estar aquí.
2: I a part, jo he descobert una connexió entre literatura, entre escriptura i natació, no?
1: Per exemple. Menys.
2: Per exemple, la Colombe Schneck, no? Colombe Schneck és l'autora de la trilogia de París, que va publicar No fa massa lumen, i ella diu, defineix la seva trobada amb la natació com un moment tan important per la seva consciència feminista com, atenció, la lectura del Segon sexe de Simone de Beauvoir.
1: Això es diu molt,
2: ella té 57 anys, pateix una ruptura sentimental molt dolorosa i diu que comença a nedar perquè és l'única activitat que pot fer sense plorar. Escoltem aquí a la cantautora francesa Clio.
1: Sí, sí, que a més es diu la nejosa, no?
2: La nejosa, la nedadora,
1: la nedadora.
2: I parla de nedar, no? En aquest cas en una platja, però la Colombe Schneck descobreix en els 57 anys la natació a una piscina municipal de París. A una piscina municipal de París, on ella comença a prendre classes de crawl. Ho escriu en aquesta trilogia de París, que la tercera part és només un volum, un llibre, però la tercera part es diu, fixa't que bonic, Montse, La ternura del crawl. Val?
1: Oh.
2: I explica que comença a fer classes de crawl i al principi conta, no? Perquè en edat això de comptar, comptes piscines, comptes braçades, no? I en uns mesos, al cap d'uns mesos, es dona compte d'una cosa, que és que comença a avançar els homes en els carrils. Que és una cosa que a mi també m'ha passat i que moltes oients crec que els hi haurà passat.
1: Al
2: no?
1: tanto.
2: Al tanto, aquests homes musculosos.
1: Són unes sirenes.
2: No, perquè... Bueno, comença a avançar aquests homes musculosos, alts, no? I ella es dona compte que ella, que pensava que tenia un cos maldestre, gran, no? Que de repent al nedar descobreix, no?, que allarga el seu cos, que desenvolupa força, que comença a confiar en la capacitat del seu cos per no enfonsar-se, i a més hi ha tot un tema del ritme, la respiració, aquesta sensació de fluïdesa, no?
1: M'encanta, natació ja, totes.

0: Finals dels 90, d'aquest grup de Sant Sebastià, que eren La Buena Vida, que jo sé totes les cançons de memòria d'aquest grup.
1: I aquesta diu una cosa molt bonica, que diu "Tiene el corazón azul de nadadora". Jo convido a tothom a que el cor se'ns torni una mica blau avui, no? Perquè fixa't una cosa, els experts, i poso experts entre moltes cometes, aquí ho heu parlat moltes vegades al programa, tu te n'has fet un fart de sentir-ho, però mai suficient, no?, com se'ns desprecia les dones en l'àmbit de l'esport, no? I jo, per preparar aquesta secció, he buscat, no?, i he trobat articles que diuen que la natació és un dels pocs esports on les dones podem superar els homes. Llavors, ho poso entre moltes cometes perquè no

0: És res, que rebutgem molt del nostre cos.
1: Són bones per nedar i per resistir a l'aigua. Escolta, jo no vull que acabem aquesta secció sense parlar d'un llac que jo no he nedat mai, però vaja, que està a Londres.
0: Sí, jo convido a tothom que ens escolta a que vagi. Hi ha una sèrie de llacs a Londres que estan al Hampstead Heath, on la gent va nedar. Però en concret hi ha un que és el Kenwood Ladies Pond, que és un espai reservat només per les dones i que compta més amb un servei de voluntàries que fan de socorristes, no? I jo ho vaig descobrir a través de la Deborah Levy, que explica, que és una autora
1: que ens encanta.
0: Ens encanta, que en el Coste de la vida, que és una espècie de relat autobiogràfic, explica com la seva mare li va ensenyar una tècnica per buidar els seus pensaments a un d'aquests llacs de Hampstead Heath, no? I la Deborah Levy, en tota la seva obra, la natació està molt present i a més crea uns paral·lelismes molt bonics entre nedar i escriure, no?
1: I també parla de que quan nada va buidant els seus pensaments, els deixa a l'aigua, podríem dir.
0: Sí, això és la tècnica que va aprendre de la seva mare. En concret, li va ensenyar una tècnica per lliurar-se per complet a l'aigua, surant amb la mirada cap al cent, buidant els seus pensaments. Això és una cita de El Coste de la vida. I ella explica, en El Coste de la vida, reflexiona molt sobre el seu matrimoni fallit i la seva decisió de no tornar, en una metàfora, nedant cap a un vaixell que s'estava enfonsant i decidir nedar cap a altres llocs. I, per exemple, ens explica que fa aquest turisme de piscina per tota la ciutat de Londres, acompanyada d'una amiga seva adinerada que va anar amb el xofer i van per les piscines de Londres nedant, no? Uh-huh.
1: M'agrada aquesta idea de flotar per aquesta cosa de que per moltes coses que et passin les dones estan allà resistint i aguantant, eh?
0: I fixa't una cosa molt curiosa, que la natació en aigües obertes, perquè no volia acabar sense parlar, no? De fet, en aquests llacs de Hampstead ara s'està cobrant entrada i hi ha tota una batalla amb això, no? Perquè també el fet de nedar parla molt sobre l'espai públic aquàtic, no? I la natació en aigües obertes en el mar no costa diners, no? És important sortir sola quan encara no en saps i tot plegat, però les dones hem estat pioneres de la natació en aigües obertes. De fet, les dones que durant els principis del segle XX volien nedar i no se'ls estava permet, se les denominava sufragistes de la natació i van lluitar molt, no? Per aquests espais.
1: Com perquè ara ens prenguin les piscines.
0: Sí.
1: Marc García Puig, és que em queden 3 segons per acabar el programa.
0: 3 segons
1: suficients? No,
0: 3
1: segons, no, és que mira,
0: per comprometre's que demà anem a nedar.
1: Demà anem a nedar. Demà. Nosaltres a les 9 de la nit farem aquest programa remant com sempre, amb l'equip de les dones i els dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: Una situación de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports, Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begura, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que a més Paulina Rubio deu tenir aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ha d'estar bé,
0: ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre ho dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat, som pura cafeïna, és un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: hi ha un artista que no deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
2: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba. Oh. I ja pensaves que s'acaba el 2022, però bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
2: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc, no puc. Estàs... És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
2: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
2: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, 4-1 contra Iraq, i ara amb Messi marcant aquest hat-trick contra l'Argelia. Sort en
0: tenint de tu, que ets el qui no dorms, si estava
2: pendent. Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però precisament amb el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors què vols que faci?
0: Normal, normal, normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
2: Mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declara davant del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la caixa porta, que va intentar plaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà. A les 9 és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Passa, després, per rebaixar
0: un moment,
2: mica...
0: Niño Becerra, banc, advertència...
2: 9:45 del matí, el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
2: No puc dir això. Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: el
2: tot.
0: El contrapunt.
2: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
2: Sí, sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
2: Sí,
0: sí, els despatxos...
2: Doncs queda fins a les 11 i demanar-li feina.
0: Vinga.
2: El que va és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
2: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entrar des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la digirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
4: Carai!
0: Oh, posa un de guapo!
3: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la casa, després, quan va tornar a la Casa Blanca, primer, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar implicats o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
3: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res, eh?
3: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
3: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne. Tim Payne. Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
3: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
3: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Assumpción, al Paraguai.
0: Què? I això?
3: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No ho puc creure.
3: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
3: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
3: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
3: Per quants diners estaries disposat a anar al Paraguai a treballar?
0: Jo?
3: A futbol, eh?
0: 30 euros?
3: 30 euros? No.
0: No sé, milions, uns quants milionets, no?
3: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
3: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat aquests diners en sa vida jugant a futbol.
0: I ell ha dit que sí, eh?
3: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
3: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura,
3: no
0: estarà estupent.
3: No tindrà temps de jugar a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara. Adéu. Arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Marino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor, Marta, de què parlarem poc, sisplau?
4: Doncs de com
0: no
4: és
0: marxeu,
4: la vida...
0: No marxeu oients dels matiners.
4: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, madre, y un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
4: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver gravat ara
4: mateix. Tenia 12 anys, ara
0: sí,
4: ja
0: sí, és, igual,
4: és un home adult de 25 Déu. Anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
4: Segur.
0: Saps què
4: que
0: passa?
4: Sí.
0: Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
4: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
4: Una de les dues coses.
0: Una de les dues coses. Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
4: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta farmacència de l'adolescència. No? Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
4: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat dos premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa. Això es mereix un altre aplaudiment. Molt.
4: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
4: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats. Per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
4: No.
0: Doncs seguim.
4: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
4: Molt ben tirat.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Rosalia.

0: Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
1: A veure com feu els falsets, vosaltres, operístics. Veus?
0: Oh, Rizzo, bé, no,
1: va.
0: No.
1: Va, Rizzo, una cosa.
0: Ja. Que no.
1: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
1: A veure, ja avisem que el tall de Rosalia se sent fatal, però què ha passat?
2: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
1: molt malament.
2: Malament. Perquè és dins un concert.
1: Però nosaltres el fotem
2: però
1: igualment,
2: el
1: clar
2: igualment.
1: Que sí.
3: He's saying that he is a scientific. He has found out a molecule. He put my name.
1: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella.
2: A
1: veure, què ha passat exactament?
2: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalia. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
0: Fortíssim.
2: I Rosalia, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
1: Vaja, que Rosalia ja té una proteïna.
2: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
1: Sí.
2: A mi m'agradaria,
1: tu. A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
2: Et falta la proteïna Canalies, saps?
1: Avancem.
2: Està bé.
1: M'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
0: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí? I com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure doncs, que ella sap més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges. Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
1: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril, una conversa deliciosa.
0: Sí,
2: que guai.
1: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
2: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
1: Bueno.
6: Jo vaig amb Espanya, de manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments, per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
7: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
1: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada, doncs, precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara
0: que...
1: ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, tant.
0: Nosaltres ara tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també acabar la temporada, t'ho dic.
1: És que estem
0: aquí, estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara Garcia, qui bufa les pelmes avui.
3: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
3: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
3: És que m'està fent pessigolles, d'acord? I qui li espera un dia carregant de flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
3: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo,
0: molt bé.
3: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
3: Jo passo, tu.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Groovies in the heart.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
3: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra de portaveu, Elma Saiz.
4: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
2: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
5: No me he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
2: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
3: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
3: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
7: És l'acte de major covardia política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moció de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
2: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem, el preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
3: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
2: Però Putin com si sentís ploure.
3: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
8: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
2: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
3: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
2: I per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
9: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot continua igual.
3: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
10: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
3: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
2: Gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
11: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
12: Bon dia.
2: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
12: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País i al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez.
11: En Crònica Internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
12: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
2: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
12: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
11: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
12: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
11: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
12: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
11: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
12: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
11: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
12: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
11: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
2: 6:07, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
13: Sí, mai tant.
2: Som-hi?
13: Vinga.
2: Per què ha parat un concert, Rosalia?
13: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
2: Ridep, que seria, eh?
13: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Ho recull la Razón i Versos.
2: No Depp de Descansi en Pau.
13: No, de Despecha.
2: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
13: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta, qui poc...
2: Com em perdria.
13: Sí.
2: Com em perdria.
13: Com a molt...
2: Que divertit.
13: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaríem una mica més.
2: Depèn d'on, també t'ho dic.
13: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3CAT.
2: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
13: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les quatre ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
2: Qui encara no s'ho creu?
13: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retocs de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta d'en Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El regió 7 explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
2: Molt bé, escolta'm, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
13: Això mateix.
2: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
11: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que a més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
2: Perquè arribi l'estiu, eh?
11: Sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
2: Hola de nou, Marta Viana.
14: Hola, Canàlies de nou. Sí,
2: doncs
14: sempre.
2: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
14: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunilla, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
2: Qui no la reconeix?
14: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
2: Gypsy

0: impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gipsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant, l'alerta, d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.

0: ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga. Hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloreta a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament dos minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Murrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
2: La taronja o cítrics que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
3: Joan Murrià.
2: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al bell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
5: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. És jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11, Marc Palahir, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com deve explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
5: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
5: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret,
0: a veure.
5: Quantes persones van arribar a ser ministres sota moltes. Els governs de Zapatero?
0: 40. Sara Elias, m'encanta el duet.
6: 52.
0: Masses.
6: 47.
0: No. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
5: Doncs en van ser 30.
1: Ui!
5: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte.
5: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip,
5: No, no, és un treball d'equip, no, que et fan mandra a pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant, el programa,
5: avui,
0: jo prou feina tinc.
5: Avui t'has equivocat.
0: No.
5: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari. 8 homes, 8 dones al primer mandat. 9 homes, 8 dones en el segon. Però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
5: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
5: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
1: No, no, és que morir no hi ha, però les dones són més fortes en aquest sentit.
5: Ja, però és una qüestió.
1: Les dones són més fortes, vivim més.
0: Vinga, girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria
5: anar. Algun ministre, que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Poden parides aquestes vaques,
8: sí, sí,
7: eh?
8: Sí, sí, sí.
7: És la típica vaca londinenca, eh?
8: Quina raça és?
7: Londinenca.
8: Londinenca.
7: Londinenca del nord.
8: Ah.
7: De dos banyes.
8: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
7: Se'n diuen rinocerons.
8: Fan llet, no?
7: Sí.
8: La femella del rinocerons deu fer llet, també.
9: Llet, clar, puríssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
3: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
13: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
14: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
13: Per aprofundir en tota mena de temes.
15: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
13: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
16: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
17: Aquí estem, al peu del canyó.
3: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
18: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
18: Els ocellets. Bé, potser haurien...

0: saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
1: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
1: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
1: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
1: Abans de començar el dia.
2: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitjoreta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida.
1: Doncs sí, sí senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home!

0: tots aquí.
1: Doncs mira, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te, que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
0: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
1: Gràcies
0: moltes
1: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una adeu, abraçada. Bon adeu, adeu, adeu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
2: Sí, molt, molt, ja porto una estona.
1: I com és que portes estona desperta, tu?
2: Bueno, perquè aquí una estoneta vaig a treballar a la feina.
1: I de què treballes?
2: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
1: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
2: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
1: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
3: Ja
1: són com dos conceptes que m'encanten, sí.
3: És perfecte.
2: Jo tinc molt avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
1: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
2: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
1: I a quina hora ens despertem cada matí?
2: Vora a les 5:30.
1: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
2: Ah, sí, així feu
1: xivarri
2: i jo em
3: desfeu.
1: Ara.
3: És el que fem.
1: Jèssica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
2: Igualment a vosaltres.
1: Adéu, adéu, adéu. Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica. I des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
5: Cordomí! Ara, bon dia.
1: Què tal?
5: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porto un pollastre amb una caixa, si me l'arreglaria. Viu.
3: Home, segur que sí.
1: Home, viu. Però escolta'm, que encara no hem après que viure a la muntanya té aquestes coses.
5: Això és il·legal, això és il·legal. Què dius?
1: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
5: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
1: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
5: I tu ho has fet, ja, o no?
1: No. Ah, a veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
3: Uau! Molt valent, Però què t'agradava?
1: Molt, molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, eh? Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
3: Ai, no.
1: I després els agafava i els portava cap a la cassola i calentets, m'agradava molt. És molt,
3: això és molt cínic.
1: No, era la vida d'abans.
5: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
1: No.
3: Sí. Sentir que també seria el pitjor.
1: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
3: No, escolta'm.
1: Escolta, la cassoleta després era una cosa...
5: No, és un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquestes
1: Exactament,
5: coses.
1: Però es veu que no. Doncs fotrem allà.
5: Escolta, ja sé què va passar ahir, eh?
1: Ah, què va passar?
5: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
1: Què?
5: Te'n recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltés i no es va sentir res?
1: Res.
5: Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica, clar, em vaig a posar a parlar a grito pelau,
1: sí.
5: I llavors en aquell
1: van
5: moment
1: tots.
5: Suposo que els ocells es van ofendre
1: però,
5: tots i van callar de cop.
1: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
5: Sí, és que l'he gravat fa una estona i que a veure si el sentim, ara. No sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem
1: Silenci,
5: aquí amb les ganes.
1: Silenci,
5: ara callo jo. Se sent, no?
1: Quina meravella.
5: Ara sí,
1: ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí.
3: Eloi, bé.
1: Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
3: Adéu, fins demà.
5: Això és el cor de l'Alba. Adéu, adéu.
1: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
5: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda, potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
1: Gràcies per tot, Eloi, tornem demà.
5: Adéu.
1: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
5: Què tal?
1: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença... D'aquí 7 segons.
6: 7
1: 6,
6: segons.
1: 5. Gràcies, matiners, per ser-hi. Tornem demà. Que tingueu un bon dimecres.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui, per primer cop, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional, també haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté mentrestant la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wellesley.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
6: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de quarts d'11 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història, com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11.

0: Avui s'ha estrenat a Història 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Vas a veure-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: Però... No has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no has vist mai Toy Story 1?
1: No han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, ai, mira.
0: Ni la 1?
1: No, ni la 1 ni les, ni les tres
0: infància,
1: següents.
0: Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. En Pol Forada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdico explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu, que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària, que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans. Està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars en considerar que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges, 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia, avui és dimecres 17 de juny, ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior, 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus, per tant es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu, fora d'aquí tranquil·litat absoluta, amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la una del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Cira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Ha arribat el dia i serà una fotografia històrica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat d'aquí a 3 hores a l'Audiència Nacional com a imputat.
5: Zapatero declararà davant de la jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència.
6: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
7: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
6: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat.
8: La foto d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de Zapatero i es neguen a considerar-lo culpable. Elma Sainz, primer ministre portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
9: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
10: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
5: En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb l'Eire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió.
11: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de Luco.
12: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
11: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
13: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
11: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I davant de tot això, Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes presentades pel Partit Popular, per cert, i Vox, que instaven a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades.
8: El número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
10: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
5: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
14: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
5: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
1: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol. Ho seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
8: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
15: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
16: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
15: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra, i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
17: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
18: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
17: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
5: La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
1: Londres, Quim Olivares.
19: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Metges estan cridats a fer vaga.
8: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu.
1: Oriol Pujador.
20: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
21: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre del sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
20: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà i els instituts que ho demanin.
5: En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el va donar per aturat per les crítiques dels professors.
0: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
5: Però el govern insisteix que tot continua igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius on hi ha més conflictes. Sílvia Paniqué, portaveu de l'executiu.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
5: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
1: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
8: Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
22: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
23: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
8: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
1: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
5: Des de fa 45 anys només i dels dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no els retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
1: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català.
8: És el cas de Plataforma per la Llengua, on la Bressol a la Catalunya del Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
24: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
8: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos.
1: Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
25: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
1: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
25: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que es referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
1: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
26: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat, i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració a tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
1: I la conferència episcopal espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president de la conferència episcopal.
6: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
7: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
25: El pare de 24 anys es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar el logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
9: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
25: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
1: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
26: Es tracta d'una norma per la qual lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
1: Maria Costa.
26: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crear un cens català de registre d'aquest material i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
11: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci sobretot en condicions segures.
26: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
12: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
3: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
13: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
3: I encara ha anat més lluny.
13: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
3: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
1: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
25: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
27: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
25: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
1: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
26: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa, es tractaria de coordinar la producció agroalimentària de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
4: A aquesta mesura, per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria salari, alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
26: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney. Té una nova cançó a la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona.
2: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Ginesta, Marina Herlop, Kimi Porteto, Lia Cali són alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop estrenarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem va morir el 2025.
1: I la tercera.
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
3: Messi estel·lar ha fet els 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols.
4: Atenció que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va...
3: Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugar en aquest Mundial o no per la seu estat de forma, doncs Messi ha respost amb una actuació memorable. Argentina que guanya Arcelia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Iraq 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Victòria als penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
5: Tal com s'ha posat el partit, no, cap puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
3: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero. Amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i han acabat fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un B de 10 d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: I avui cançons on indirectament hi sona la paraula bank.
1: Sí, perquè avui a la una del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula bank. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulat de Bang Bang, My Baby Shut Me Down. La cantant JCJ va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj, és el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. I acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula Bang, és Chibangs.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: En aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient, el barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7 de Debian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Gramendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'un focus localitzat.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, hasta la
1: Ginestar, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil, gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta a l'Ara. Hi ha altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça, perquè l'any vinent els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: repassant cançons de Mundial. Avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Aquest pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Oh. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que acaba eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. En Maradona ha expulsat al camp de la carretera de Sarrià, la Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final 3-1 al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: El que heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Xavi Canalias.
2: Mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat. Doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la festa major de Pubilla Casas a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A ta gauche, vraiment l'extrême gauche.
6: Pardon. J'espère que, heureusement, que vous étiez pas de l'autre côté. Hein?
4: Un periodista li vol preguntar i perquè ell l'ubiqui a la sala, li diu aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra, el jugador li respon sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dues vegades en els últims 4 mesos. Si hi ha una pressió que el dia abans em dic, mira, millor que no vingueu perquè és possible que es canceli. Jo encantat no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns. I tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que el Shanghai Composite perd un 0,18% i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
15: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
17: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. Elma Sainz, ministra portaveu.
18: Una sanción de inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
17: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
15: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
17: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fa la lectura d'una moció de confiança encoberta.
19: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
20: És el acte de major covardia política de los últimos tiempos. Pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
17: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
15: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
17: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
21: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
15: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
17: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha vist els líders del G7.
22: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
17: En una entrevista a Matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Paniqué, portaveu.
23: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
17: Panegui assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
15: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
17: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
24: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça, i tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
15: Més Més notícies a Catalunya. Cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
17: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura tot el país per quart any consecutiu.
15: Cèlia Forment.
0: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
1: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
0: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
1: un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
0: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
17: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes, que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
17: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
17: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
15: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
17: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
15: Marc Rieda.
5: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
25: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
26: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, segunda pelea, cada día estoy al filo.
5: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones encastades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
5: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: De fet, tal com va avançar el Matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestar, Maria Gerlo, Quimi Portet, Omom i Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquests bonics excursionistes amb els teus sabatots.
0: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la Carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
29: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
15: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
0: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Mayó és l'actual directora de la Galera.
30: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après
4: no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
0: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
15: I atenció a això.
6: Hi, my name is Peter Parker.
15: You don't remember me, but... El 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
0: Aquests dies són a Madrid presentant el film i segons Holland hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
15: I els esports, Robert Prat.
7: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
15: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
8: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip, com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz, ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament, passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a seat.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ell, al Maresme, 22 a Amposta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones. I a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior. Per tant, a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa, i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
31: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu.

0: un quart d'11 passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies.
1: I a les 11, entrevista a Marc Palaí, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
3: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon acompanyada pel sergent Guarro per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
4: Penso que hem de ser molt respectuosos i no entenem que Parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
3: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
4: no,
3: eh?
4: No.
3: M'ha semblat entendre.
4: No, perquè sí que pot ser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
5: Eso es verdad. Ah, según la dada de la mano, ja, han baixat los tiros en arma blanca.
3: Però a veure, si els crims pugen un... Si no baixen... Sí. Hòstia!
4: Bueno,
5: espera. Clar.
6: Això és entre bandes?
4: Sí, entre bandes.
6: Ah, no passa res.
4: Sí, no, sí, van directos.
6: Vamos a ver una cosa. Sí. Jo li explico. Ha passat pel costat,
4: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
5: Consellera Parlon, li he dit moltes vegades que l'arma és un vaso comunicant. Si tu va a por l'arma blanca, surt l'arma negra.
4: Sí.
5: Quan te centra l'arma negra, surt l'arma blanca.
3: Però si són coses entre bandes, vull dir...
6: La consellera, a mi m'està espantant una mica aquests trets. No,
4: bueno, no s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
7: Però que aquest ha anat aquí.
5: Claro,
4: bueno,
5: claro,
4: res. Per altra banda, passen les multes.
3: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
8: Som a mitjan del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres burilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durant esta setmana i no podia ser pitjor. No generalitzaré, però, òbviament, tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
2: I el segon, el Joan Foguet.
9: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota la fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara, que tenim pressa fins i tot per mirar enrere. Evitem deixar res per al futur i fugim de viure el moment. I tot el dia fent fotos. Tot el dia. I esborrant-les i somiant-les.
2: Avui pot ser un bon dia per reviure aquell record d'avui que hauríem d'haver fotografiat

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás.

0: realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració avui a la mateixa hora. Seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
1: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
1: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la dotzena des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
4: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Júlia Paneque també hi afegia.
5: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
6: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
1: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'Argentera, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts i allà en Vies, el gironès, es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milagro Esper d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Dos dies.
9: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx.
1: Madrid, Paula Brujats.
10: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
0: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
10: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mesures cautelars.
11: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà a porta tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les defenses de la resta de acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició totes les acusacions populars.
12: Acusacions populars on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans o associacions ultras com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero.
1: Un mes esperant.
9: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que planen sobre ell. Elma Sainz, ministre portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
8: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
13: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: Crispació.
11: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
12: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
14: La legislatura ja no dona permès i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Tensions internes.
9: Aquesta tarda el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'esquerres a nivell estatal.
11: Ahir mateix Junqueras va escriure a les xarxes que en plena debilitat del PSOE aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
1: Ho nega tot.
12: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però nega que fossin per conspirar sobre res.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
16: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
15: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díez de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
17: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
15: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Dotzè dia.
9: De vegada metges de Catalunya des de la tardor. Aquest matí migdia hi ha protestes convocades.
1: Avui el Pujador.
18: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
19: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
18: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Demana reforços.
11: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni.
1: Que ho assumeixi.
12: La patronal espanyola demana que la Seguretat Social es faci càrrec del cost complet dels primers 15 dies d'una baixa laboral. El president de la COE, Antonio Garamendi, creu que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
20: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
1: Reprèn.
9: L'Iran, les exportacions de petroli després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. Segons el portal especialitzat Tanker Trackers, com a mínim dos superpetroliers de la companyia nacional iraniana han sortit les últimes hores carregats amb 3,8 milions de barrils.
11: Això mentre s'espera que divendres s'assigni definitivament l'acord de pau que ha de permetre la reobertura total de l'estret d'Hormuz, segons Trump, sense peatges. El preu del petroli ha seguit caient en les últimes hores fins als 79 dòlars. Ahir estava 83.
1: Últim dia.
12: De la reunió del G7 a Viana, França, més enllà de l'Iran i d'Ucraïna, en les últimes hores també s'hi ha parlat d'unir forces per combatre el tràfic il·lícit d'immigrants o augmentar la cooperació amb els països d'origen.
9: La cimera està previst que acabi a primera hora de la tarda. Després hi haurà rodes de premsa dels protagonistes. A la nit, Macron ha convidat Donald Trump a sopar al Palau de Versalles.
1: Enviat especial, aviant, Jordi Baró.
2: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, amb tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
21: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
2: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: No el respecte. L'Iran ha advertit en les últimes hores que Israel hauria violat fins a 84 vegades l'alto el foc amb el Líban. Teheran, que recorda que aquest front també està inclòs en el pacte amb els Estats Units, avisa que si Tel Aviv continua amb els atacs pot desencadenar una resposta militar contundent.
1: Artista assassinat.
12: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
1: A disposició judicial.
9: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
1: Més de 121.000.
11: Són les taulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
1: La bandera espanyola.
12: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
1: Contra el català.
9: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya del Nord, Juan Fernández, Popular.
22: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
1: I torna Toy Story.
11: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
1: I el juliol, Spider-Man.
23: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
12: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
24: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el teu juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol, MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara. This movie is
25: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida. Where your life is gonna
26: go. El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
24: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Ver Prat, bon dia.
27: Bon dia.
1: El número 10.
27: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
28: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
27: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el Pozo Murcia als penals, primer partit de la final de la Lliga.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
29: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana, amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons, per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,8 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Sant Quirze de Besora, 17 a Palau-Solità i Plegamans i 19 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
14: Lentitud amb aturades a la B20 Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 a Montcada cap a les Rondes i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i al Prat, sentit Besòs, també a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
13: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any passat.
16: Segons l'Ajuntament, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc prop de casa.
13: Toni Fortesa.
30: La xarxa inclou espais públics com biblioteques, centres cívics i parcs i jardins. I per segon any consecutiu, també en formen part més de 60 microrefugis climàtics, entre farmàcies, comerços i entitats de barri que també ofereixen un lloc on protegir-se de les altes temperatures, descansar o hidratar-se. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
31: El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
30: Des del consistori barceloní asseguren que els refugis climàtics ajuden tant al benestar físic com l'emocional, ja que generen espais còmodes, frescos i on poden interrelacionar-se. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Més notícies. Al Baix s'ha extingit un incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau.
32: L'incendi que finalment no ha afectat la nau ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat, ho explica el Regió 7.
13: El personal de les biblioteques de la ciutat de Barcelona seguirà de vaga.
16: Ha acabat sense acord la reunió de 6 hores que han fet amb l'Ajuntament i seguiran les aturades, que van començar de forma indefinida ara fa 3 setmanes.
32: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
33: Obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
13: El Garraf, l'autòpsia del cadàver trobat a la platja del Far de Vilanova, descarta una mort criminal.
16: Ara el forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.
13: I al Vallès els Mossos han identificat 20 multireincidents amb 400 antecedents a Granollers i Canovelles.
32: Segons el Regió 7, l'operatiu Campai s'ha saldat amb 2 detencions i 2 denúncies penals.
13: I cultura, ballet. El Llac dels Cignes arriba avui al Teatre Apolo de la mà del Ballet Clàssic Internacional i seran 11 dies fins diumenge 28 de juny. I al Port Vell? Els Gypsy Kings actuen al Festival Blau Marí al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
34: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
9: Quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb Leire Diez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
12: 9, 26, 29, 37 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
11: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: des de pequeño. I avui que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Maiol Roger, bon dia.
1: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu i Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
2: El ambiente lo exige y el propio Benito Mussolini, presente en la tribuna en el partido final, está personalmente interesado en el triunfo.
1: Mussolini italiano va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
0: Itàlia va acabar guanyant el Mundial?
1: Sí, sí, sí, hi ha molta polèmica, eh? A la final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí sí a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era envoli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit envoli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De 6 lletres. Taciturns sense banyes. 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
5: Passapalabra canviarà a partir d'este divendres el logo i la prova final del seu concurs, el famós Rosco, que com bé sabem està obligada a abandonar per llei. I el que demostra això és la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb aquesta bomba televisiva.
0: Hi ha la recomanació del dia després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
6: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un...
9: On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
13: Bon dia a la consellera Parlon.
14: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
15: Pep, pep, pep, targeta, targeta!
16: La Caixa.
14: Parlon.
13: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera Núria Parlon, bon dia un altre cop.
14: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan vinc a parlar amb vostè, em pregunta per tants temes diferents que m'aturullo. Clar?
13: Ja. Sí.
0: Home, preguntem el que més o menys s'ha de preguntar.
14: Bueno, que
0: si teníem poc temps i vam haver de
14: fretar. Que si els de Mango, que si el detective privado, que si els tirotellos, que els incendis forestals, que si les escoles... Sí, claro, vas parlant, vas parlant, vas parlant i al final, pum!
13: En aquest tema, el de les escoles, és on vam derrapar. Vostè va donar per mort aquell pla de col·locar policies de paisà a les escoles.
14: No, mort no, paralític. No tregui les meves declaracions de context.
13: A veure, va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
14: Si podia reprendre, vale, doncs això no és mort.
13: Ja.
14: Això és quiet.
0: Clar, però em va dir que alguns estaven en marxa, que això també ho va dir, però ningú s'hi ha fixat.
14: Sí. Clar, i això, exacte, sí. I allò, rena. No, clar.
13: Clar, però
14: i
13: després,
14: a més, el que vaig dir...
13: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
14: Exacte, el mateix que va dir jo.
13: No, és el mateix, és el contrari.
14: Bueno, és el mateix.
13: No.
14: O sigui, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
13: Ah, també és una percepció.
14: Sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis, o sigui, en via de paràlisis.
13: Ja. Sí, no, sí, clar, el tindrà raó.
14: Si veu on veuen la polèmica, la veritat, estan parlant per parlar.
13: Molt bé.
14: Estan parlant per parlar.
13: Res.
14: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig, ni cap mort, ni res, eh?
0: Són 8:15. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraban per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
17: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada aviant. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als $79, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de 2 mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però Silvia Paneque, portaveu, diu...
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
0: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la passada tardor. I els esports, Robert Prat?
1: Debut espectacular de Messi al Mundial fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal, 3-1, aquesta nit a les 9 Anglaterra, Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
0: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i la costa uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, el Pirineu i el Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats al Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
0: I mobilitat a aquesta hora, amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
19: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromet, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona Sants, circula amb un endarreriment de mitja hora.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al Nus de la Trinitat. També cap a Barcelona, retencions a la C32, a Viladecans, i molt carregades a aquesta hora ja les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la Hora del Matí ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 7:33. I connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades del dia. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
22: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
23: Pel diari del Grup Codó, és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
22: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
23: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
22: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
23: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
22: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
23: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
22: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
23: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
24: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
25: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
26: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
30: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
4: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
3: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
29: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
9: Dos mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'Ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
0: I per què ha parat un concert de Rosalia?
10: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. De fet, li ha posat concretament R i Depp, de la combinació del nom de Rosalia i la cançó Despecha. Ho recull la Rafa.
0: I què sembla encarrilat?
9: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí dos anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que acolli el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre.
0: I el nou paraulògic, ara de geografia.
10: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics de rellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3K.
0: I qui encara no s'ho creu?
9: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa de la marca Longchamp. El Regió 7 explica la història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar les mànigues de la camisa, els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
11: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertències entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels 13. Un incident analitza el diari que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. I per tensió, la que es viu als camps de futbol, saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
21: I en plan econòmic, 5 dies destaca que Repsol ha firmat un acord amb Venezuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril, perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman's Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
0: I què destacava aquesta hora la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
31: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Hasta el infinito.
1: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava a Miami a jubilar-se? Mucha

0: Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre, va a ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i el cielo con él.
4: I què fan avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, sí. I acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, clavadíssims.
4: Sant Oral.
6: Avui és els sants màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels sants màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gusto es Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sónar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
10: Una sanción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment malauradament inoportú i ara ha entrat en una via de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscitar.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's, és el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també ha ordenat donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem-hi tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Viant. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
8: Merz, que és al darrere, ell dret, si somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. La samarreta i el nom de Trump i el número 47 és el número que ocupen la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada en bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. Amb la carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la Unitat Central Operativa del Cos Policial que dirigeix.
8: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes la mateixa González per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre com a mínim dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
17: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Viure la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
20: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces és una notícia real. Fins ara les construccions més grans de Lego eren un mapa mundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà, doncs, en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dues notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
2: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mort en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
1: El foc es va declarar en una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
2: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
2: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
22: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats. A dia d'avui és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
1: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
2: 3-0 a l'Argentina-Algèria. Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit, Iraq 1, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània, de moment 2-1. Avui a les 10, Anglaterra-Croàcia.
21: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara de seguida a les 8 actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a aquesta hora, Clàudia Serra.
24: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, Badell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Gràcies.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: Allà on siguis,
4: esplugues FM.

sentat a un restaurant de Ciutat Vella. S'empolaina en lo millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivan Erruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, potser acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor, o...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. En primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol, perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: Una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar abans, comentàvem fora d'antena, que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara... perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: De fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i a Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Sí, dius, i gener.
1: Això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens espònsor o tens algun espònsor ara?
1: Sí,
0: de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, vam proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot i aquest múscul no regenera. I és algo similar al que ens pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o l'esforç i ens recuperem. Quan parem ells, en canvi, doncs, no ens recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans de Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè, per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt, molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important.

0: adopten, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia. Evidentment, en el titulatge pues, portaven gran projecte alfa, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, projecte alfa. I doncs quan m'ho van proposar, quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu, 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a, doncs, a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida, i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, a mi evidentment mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
1: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
0: Soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
1: Perquè és com més objectiu.
0: Molt més, clar.
1: Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser
0: i
1: tu...
0: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, potser no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
1: però els peus
0: mig lesionat del estaven... peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
1: Llavors? Feia mal, llavors?
0: Feia mal, sí, sí.
1: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
0: Estàs en Hawaii lesionado, eh? No mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
1: Amb les velles, no?
0: Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
1: No te volies jugar.
0: Però el mal ja estava fet. I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es anava al mal obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
1: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii? Doncs, o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
0: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo, perquè...
1: La humitat...
0: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig fer calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
1: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
0: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és el més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, ve de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
1: Per la gent que no coneixem massa el món de dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
0: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre és nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. Doncs el que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
1: de Girona?
0: Exquisit. De Girona no tant,
1: gairebé,
0: però parla català.
1: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
0: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder, una de les coses bones, faig un mini KitKat, sí, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa, yeah, que un professional.
1: Al mateix moment, diguéssim.
0: Amb ells començaven 20 minuts abans i després sortien els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals vaig poder saludar en cursa, i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant la mateixa terra que els professionals.
1: Sí, esteu al mateix moment.
0: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adaptaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adaptava a la segona a la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
1: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
0: I amb 38 anys, o 39 anys, que té, o sigui que...
1: L'edat és... què aporta quan... O sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència, o quines són les diferències entre estar més jove?
0: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
1: Però en canvi, mentalment...
0: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis, aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim, més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. També em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada 3 o 2-3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
1: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no?
0: El teu cos
1: es perfecciona per aquella...
0: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
1: El mateix passa amb la natació.
0: Jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave. Si et cuides...
1: La genètica, també. Tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
0: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica. Jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
1: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
0: Jan Frodeno fa un 94.
1: I això, suposadament...
0: Que no és el millor prototipus.
1: Per fer una marató, no?
0: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec que amb el Javi Gómez Noia, que és l'espanyol...
1: Hi ha alguna explicació? Perquè aquest físic... precisament, doncs, tingui uns temps més...
0: Aquest noi té unes fibres superelàstiques, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic que és... Però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment... perquè parla 5 idiomes, només amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
1: Sí, mentre vas corrent...
0: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
1: Fas estratègies.
0: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
1: Com ara què?
0: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes 2 vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent. I dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig la volta, torno a agafar-lo, o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... Després has de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses. Perquè
1: este, hi ha una pressió.
0: Un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell? També han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tots acaben la cursa. Perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos... I... va anar tot o nada, i veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventado, perquè van a todo o nada, i normalment és nada.
1: Yeah.
0: No solo todo es uno, o el segundo que diu, ah,
1: claro, tothom pot guanyar.
0: No tothom pot guanyar, i quan, i de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara està a Brawley perquè anava tercer a la bici, va voler intentar aguantar més de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure'ls
1: i tu quan patir, veus...
0: i siguin humans, són humanos.
1: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
0: De d'on viene esto? Perquè no? Veus que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Què li ha passat a esto?
1: Clar,
0: què li ha
1: fet, no? Aquest? No sé si baixa la moral o la puja, no?
0: No, així al final, els que estem allà tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser cona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt, perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament.
1: Clar.
0: I l'altre tinc un altre.
1: T'ha de dosificar, no?
0: El kit de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber quina matarà 120. Ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, ja, però tranquil·lo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments, moments de subidón, no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme. I, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava a bàsquet aquí a les Plugues, i conec a molta gent amb molt de potencial, amb molta genètica,
1: sí,
0: que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
1: o, i s'enfonsen.
0: I s'enfonsen i ho deixen.
1: Clar.
0: Si tenen un potencial...
1: No. Per què no veuen el resultat a curt termini?
0: És que avui en dia la vida que vivim...
1: És molt ràpida.
0: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38... entonces serás de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així, perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40, el meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència, i amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
1: Però potser per això que tens menys temps...
0: Evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també doncs, una fita puntual, potser no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar, i també el disfrut, el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina, però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
1: Però la teva o sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no?
0: Sí.
1: Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
0: Ho he pogut estudiar...
1: El que tu després pots transmetre als altres.
0: Totalment d'acord.
1: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
0: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o amb un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
1: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda en el tema de les maratons, els Ironman?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Què creus que és degut?
0: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
1: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
0: No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fet, bueno, des de fa 2 anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes sí, sí, mini-olimpiades, és, bueno, això és molt americà. Uh-huh. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que es classificaven, segons 50 cada any, pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que es classificava, pues, entre amiguisme, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlàvem amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman, i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
1: Però per què? Perquè un cop ja et relaxes... Bé, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
0: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço 2 temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome post... síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte
1: fort
0: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé tens el bajón, si ha anat malament pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-Kona, que no és post-Ironman, que és post-Kona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha 1000 eventos previs, que sigui el desfile de les nacions, que sigui la carrera calzoncillo, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
1: Sí, van calentant l'ambient, no?
0: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyant de fotos meves, perquè al final, com vaig anar sol, vaig poder desmadrar...
1: Gaudir,
0: sí. Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, la gent se'n creix molt, i el que et deia de la pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, és, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
1: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tota aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Sinó, abans de fer tot això, què els hi diries?
0: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa. Perquè el dia de la cursa, 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja, que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador, segons et vegi, perquè molta gent, quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
1: Claro.
0: Pues dentro és el que anava a dir, que ja... 4 anys haces este maratón.
1: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta... O sigui, de tot a res. O sigui,
0: hem
1: passat un marge.
0: I paren una altra vegada.
1: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit. I, estàs i, 4 hores, i has estat una marató, una mitja marató, llavors hi ha com un excés potser de voler arribar, però...
0: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que és una... Jo parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports, has d'entrenar, ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
1: de bogeria.
0: Jo crec que sí,
1: d'intensitat, no?
0: Enrere, però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara com ho veus tot més en perspectiva i dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote a la mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a
1: l'octubre. Perquè és com addictiu, no?
0: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
1: Sí.
0: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tot això també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo com si no l'estic descobrint camins, racons, riuets que tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i que estic a Collserola o a Sant Just o a Plugues en un moment. I
1: fins ara no ho havies fet?
0: No, mai.
1: Com pot ser,
0: com
1: això?
0: Pot ser això? Perquè m'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o m'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
1: a fer contacte.
0: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo. I també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
1: Tens un nivell.
0: Tinc un nivell.
1: Tens un nivell.
0: Et juro que ho veig a 180 quilòmetres. Si no, segur que el límit humà no existeix.
1: Jo et donava a fer la pregunta, és necessari?
0: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si ja hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
1: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
0: 15 anys, o el no? Kilian que ha nascut a la muntanya, i ell és Salvo Feliç.
1: Clar, que era petit, amb no, 2 anys i ja pujava per muntanya.
0: I el que no és Salvo Feliç, sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu, clar, i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, aneu a buscarlo en helicóptero. No, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
1: tens un equip,
0: el rac i et treu. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
1: Com surt d'allà?
0: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
1: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
0: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa és de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la 32, amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre i vam anar tota l'estona acompanyant-lo i el quilòmetre 9 va parar. O sigui, para, no puedo más, diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà i així. Ell li vaig fer una foto i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta Però que no cal anar tan lluny, no. Però bueno, això també cadascú...
1: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
0: Ah, vale.
1: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius.
0: No viure en objectius, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
1: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma.
0: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç el dia de la cursa,
1: no serveix.
0: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
1: Se't mengen.
0: I si tu estàs en pau i tranquil, això és... Es nota, eh?
1: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
0: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
1: és una altra manera de meditar.
0: Jo he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
1: No, ho dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen...
0: Jo quan corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
1: Semblant.
0: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també, és com és la seva personalitat, no? Mm. Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong.
1: Sí, que a casa tens...
0: Però bueno, en casa de l'herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor, eh? Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar en entorns naturals.
1: També.
0: Algú d'aquest esport és que es fa en entorns naturals.
1: Clar.
0: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorno
1: i viu. Ivan, que xerrant, passa el temps volant, eh? A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
0: Sí, vull tornar...
1: I Kona també.
0: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és l'Ironman del Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
1: Sí, la conec.
0: Volcànica.
1: La conec, molt maca.
0: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias.
1: Sí.
0: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
1: fa mare, no?
0: Fa mare, és allà super fa una miqueta de vent, eh?
1: Conegudíssima pel surf, no?
0: De fet, vaig cada any a fer un en campus que em vaig amb uns 20 pupidos.
1: El conec, sí. Està a prop de fa mare, no? Està...
0: Sí. I vaig a febrer cap allà i el maig serà l'Iron Man, i si tot va bé, doncs m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
1: fem la crida.
0: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
1: sí?
0: Aquest any col·laborem
1: arrel
0: de Kona. Vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo, doncs, fer massatges, que això ho he d'abonar tot això jo.
1: Sí.
0: I també un import econòmic perquè col·laboro. I bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és venga, va, voy, no,
1: yeah.
0: M'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
1: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
0: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM. Temps.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agobios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona
0: gent. Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per lo poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Són fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat, i cada cop me'l demanaven més. Ai. I si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar, ho van estudiar, em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra, i llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: Parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho
1: sí.
0: van pair, com
1: sí,
0: ho...
1: Sí. Sí, a més hi havia el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Penso que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història doncs eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya.
0: Sí.
1: I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular sí. dels amos de la
0: Però
1: fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa
1: sí. Sí, sí,
0: parles,
1: sí.
0: Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia de motors i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I, a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I per tant aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en a la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco, no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt. I estem parlant, doncs, de crims de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors, tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt, molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El Pacto de l'Hambre, i també a la llibreria...
0: L'Escriba, de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar,
1: Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si més estic... no trobarem les teves feines que has fet.
1: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certàmens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premio de Novela Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista, sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i
1: sí,
0: em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, i llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy, Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partícips del que jo estava fent, els havia perdut, i vaig pensar que d'aquesta manera era, els tindria una mica amb mi.
0: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i
1: on
0: la ràdio.
1: Encantada.
0: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
1: Quan vulgueu.
0: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Mm-hmm. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
1: Molt bé.
0: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Sí.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
2: Recicla i respecta al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: I de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Francisco Solana, que va néixer a l'Argentina, en concret a la ciutat de Tandil, situada a l'est de Buenos Aires. Hola, Francisco, benvingut al Xerrem d'Arreu. Com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Hola. No sabia que a l'Argentina podies decidir tenir legalment un cognom o dos. Com ha evolucionat aquest tema? Perquè abans només es tenia el cognom del pare?
1: Sí, hi ha de tot d'això. Perquè, clar, hi ha gent que té els dos cognoms.
0: Sí.
1: Cognoms. I també hi ha gent que té només un, com el meu cas.
0: Uh-huh.
1: Perquè sí, el meu cas va ser el cas del meu pare, que portava aquest cognom. I llavors només nosaltres tenim aquest, perquè va ser el que més és el més comú de l'Argentina que es fa.
0: Però
1: també hi ha gent que porta dos i és més estrany noms amb articles, no? Com, no sé, per exemple, tinc un amic que és amb D tal cosa, no?
0: Però això ho pot triar cada família o ve determinat per alguna cosa?
1: Abans era, no sé, pot ser que sigui el cognom de la família, com era abans, i ho van fent. Però ara ha canviat, hi ha una llei, no sé massa d'això, però
0: sí.
1: Hi ha una llei que diu que pots escollir el cognom que vulguis.
0: I pots posar, per exemple, primer el de la mare, també, com
1: sí,
0: aquí.
1: Clar. Sí, això sí, ha canviat sí. Ara i sí, és molt interessant perquè, clar. Pots escollir les quatre maneres. Pots posar primer el del pare, només això, el de la mare només, o també pot ser els dos, de la manera que vulguis.
0: Per exemple,
1: el de la mare primer.
0: Sí.
1: I crec, si no m'equivoco, que hi ha un 10% de gent que està escollint primer el de la mare. No recordo si era primer el de la mare quan posaven els dos,
0: sí.
1: O només el de la mare. Però sí que és un percentatge important.
0: Aquí també es pot fer ara, però també és una cosa relativament recent. Abans havia de ser pare i mare, però per aquest ordre primer el de...
1: Sabia que hi havia una qüestió amb la I.
0: Sí.
1: Que m'han dit una vegada que havies de pagar per a que et deixin la I.
0: En català així més nostrat, diguéssim, es posa la I, però no sé, no és una cosa tampoc així molt extensa, saps?
1: Clar.
0: I ara el que sí que veig moltes periodistes que s'han posat d'acord, diguéssim, per posar també el segon cognom, el de la mare, per reivindicar la mare, saps?
1: Sí,
0: que signen amb els dos cognoms, i per això ara ho pregunto jo, vols un cognom o dos?
1: Clar, però aquí has de tenir sí o sí els dos, no?
0: Sí. Però ara pots posar l'ordre que vulguis.
1: Ah, clar, perquè, clar, per exemple, el president de la Generalitat sempre se li diu amb només amb un, però té els dos.
0: Sí,
1: perquè ell s'identifica amb un, serà?
0: Sí, tria. I inclús hi ha gent que en els papers legals té un ordre i

0: després ell, per exemple, si té un cognom molt, molt comú, doncs obvia el primer cognom i fa ressaltar més el segon. Clar. Saps? Perquè, per exemple, hi ha molts Garcies, molts Sánchez...
1: Sí. Això també és molt, molt comú, sí, a l'Argentina.
0: Sí.
1: Perquè a les vegades que són dos cognoms, sempre el primer és un més comú i el segon és més diferent.
0: Sí,
1: per què ha passat això, però sí, yeah, és més fàcil per diferenciar.
0: Sí. Bueno. I com era la teva vida a Tandil?
1: Bé, jo he estat a Tandil fins a tota la meva adolescència, perquè després he marxat cap a Valcarce, que és una ciutat que està molt a prop, on vaig estudiar allà.
0: Yeah.
1: I això és una ciutat, ja et dic, molt a prop, són 100 quilòmetres, i a l'Argentina és molt comú fer dedo, que el diem, que és fer autostop, no sé com ho diuen aquí.
0: Sí, aquí també.
1: I clar, per a mi era molt fàcil això, i feien una horeta, dos, ja era de la porta de casa meva on estudiava, a la casa dels meus pares, que era una hora i mitja de viatge, i per a mi era una hora i mitja també fent dedo.
0: Ah, mira.
1: I, sí, per això la majoria dels caps de setmana anava cap a la meva ciutat, no?
0: Clar.
1: Perquè, clar, la meva ciutat porta 150.000 habitants i l'altra són 40.000.
0: Clar.
1: La vida que portes és molt diferent.
0: Home, i tant. I a Tandil què hi vas fer? Només la primària?
1: He fet la primària i la secundària també. Clar, fins als 18, no sé quina seria l'equivalència aquí.
0: Sí, aquí, però... bueno, aquí secundària és... Primària i secundària són obligatòries, que és fins als 16 anys. I després dels 16 als 18 és postobligatòria, que pots fer o batxillerat o un cicle formatiu, diguéssim.
1: Clar.
0: I llavors, si has seguit els cursos normals, pots fer l'accés a la universitat a partir dels 18 anys, diguéssim.
1: Clar. A la meva època era això, que fins als 18 era obligatòria i després podies accedir a la universitat també. Però no tenies una altra opció, o sigui, si volies anar a la universitat o no, era el mateix, fins al 18.
0: Sí. I vas estudiar una enginyeria agrònoma.
1: Sí, clar, he marxat cap a Valcarce perquè allà estava la universitat de... la facultat d'agronomia, i he marxat cap allà perquè sí, jo he fet la secundària a una escola agropecuària.
0: Ah, mira.
1: I clar, i tot indicava que el camí seguia cap
0: perquè
1: allà.
0: Ja pots com especialitzar-te a la secundària, pots agafar una especialitat ja.
1: Sí, en el meu cas era una escola d'això, de camp, diguéssim.
0: Sí.
1: I llavors era, sí, aquesta va ser molts anys va ser especificada a lletgeria,
0: amb
1: la llet.
0: Sí.
1: I clar, i sí, era el que més veiem, però també agricultura i ramaderia.
0: Perquè tu vens del món de l'agricultura?
1: Sí, clar, no massa perquè som de ciutat, però la meva família té camp i sempre, tots els hiverns i els estius, no sé,
0: sí,
1: anàvem cap allà amb tots els cosins i era una experiència. Més que era de vacaciones, més que
0: clar,
1: de treballar.
0: Clar. Sí. Però tu en deus tenir un bon record o una bona imatge, no?, que volguessis estudiar aquesta enginyeria.
1: Sí, clar, va ser molt interessant per a mi sempre. Tot el que va ser relacionat a la producció és molt interessant perquè, clar, de res o de només del sol pots fer servir, pots aconseguir moltes coses,
0: és
1: no?
0: És com màgic, no?
1: Sí, és molt interessant perquè, clar, té tècniques i pots millorar i...
0: I allà a l'Argentina vas arribar a treballar?
1: Sí, abans de marxar he treballat un any i mig al camp. Va ser una estància, nosaltres li diem estància, no sé, un camp massa gran de 9.000 hectàrees. Això és no sé, pot ser que Barcelona ciutat tingui el mateix tamany.
0: És immens, sí.
1: Sí. Tenia 40 quilòmetres de camins a dintre, per exemple.
0: Uf.
1: Sí. I llavors era interessant perquè, clar, era immens. I et perdies el camp de... T'oblidaves una cosa a l'últim, no sé, espai del camp i
0: era
1: 20 minuts o més.
0: Clar.
1: Sí.
0: I què cultivàveu?
1: I això era una estància d'una zona que es diu la Cuenca del Salado, que és molt, molt baixa i és inundable.
0: Sí, com aigua molls.
1: Sí, a l'hivern és aigua i a l'estiu és sec, molt sec.
0: Sí.
1: I això és molt, molt comú per fer ramaderia.
0: Sí.
1: però també teníem un parell de llocs on era una mica més alt, llavors allà podíem fer agricultura. I fèiem de tot. Ara serà una mica més difícil dir els noms, però
0: sí.
1: Blat de moro, no, sí. Blat de moro, sí, blat de moro, fèiem
0: cereals,
1: cibada, sí. Girassol, què més? Sí, maïs, tot
0: sí, això. Sí.
1: El maïs com es diu?
0: No, de fet és el blat de moro.
1: No, el blat de moro és el trigo.
0: No, el trigo és el blat.
1: Ah, perfecte.
0: El blat normal i després el blat de moro, que com que moro té una... que es considera com despectiu, no? Perquè...
1: Clar, però el nom ha quedat...
0: Sí, però el nom ha quedat, sí, sí.
1: Ah, mira,
0: també en diuen moresc, però també ve de moro, d'alguna manera, però...
1: Clar. I això és com en diuen a Lleida, no?
0: Sí.
1: Bé, això, fem això, i més que nada, més que res, teníem vaques, no?
0: Ja.
1: 10.000 vaques, si no m'equivoco.
0: Ah.
1: 10.000 animals, sabia. Però, ja, sí, ja. Clar.
0: I després tota la història de la llet i això t'ha interessat.
1: Sí, clar, aquest camp era només per la majoria era la venda de vedelles, no?
0: Sí.
1: O més petits, no sé com et diria, el nascut.
0: Sí.
1: Tres mesos o un any.
0: Sí.
1: I, però després també teníem la continuïtat de la línia de producció. Amb la venda teníem un fildot, un corral, on veníem animals per la carn.
0: Ja, clar, sí, perquè sí. Lo de la carn a l'Argentina...
1: Molt important.
0: I tant, i tant.
1: Anava directament cap a Buenos Aires i sí, tot.
0: Ja. Però...
1: I després sí, he anat, he viatjat i he començat a treballar amb llets, perquè clar, això va ser, per a mi va ser part de la meva vida, perquè tot el que és ramaderia de llet va ser sempre relacionat amb la meva vida.
0: Uh-huh.
1: Perquè a l'escola fèiem això, teníem un com es diu, un ara no recordo, però un lloc on bruníem les vaques.
0: Bruníeu les vaques, bruníem a l'escola ja.
1: Sí, clar. I teníem una cosa que era una setmana que no anaves a l'escola i anaves a treballar.
0: Ah,
1: on sigui, pot ser donant a menjar als animals,
0: sí.
1: O una altra setmana pot ser fent formatge i a la fàbrica que tenim allà i una altra setmana era, com es diu, munyir la vaca.
0: Sí, munyir la vaca. Sí. Pues devia ser molt bona experiència per tu,
1: sí,
0: no? Que t'hagis volgut dedicar a això,
1: sí,
0: però
1: clar.
0: Està molt bé. Però això només es devia fer a Tandil, perquè no crec que es faci a totes les escoles.
1: No, hi ha moltes escoles rurals.
0: Sí.
1: No és el mateix rural que agropecuària,
0: sí.
1: Perquè rural és una escola que ensenya qualsevol cosa, però
0: sí, al camp. Sí.
1: I l'agropecuària és una altra cosa.
0: Clar, dedicada a això.
1: I ja, la ciutat és important, sempre hi ha.
0: Uh-huh.
1: Però aquesta és especial. Ha sigut sempre una de les més importants i és important per la ciutat, perquè clar, aquesta ciutat que està al sud-est de Buenos Aires, la zona és una zona que es fa tot, de tot.
0: Mm-hmm.
1: Per exemple, se fa papes, patates,
0: sí.
1: Hortes,
0: sí.
1: El que vulguis, tenim tot.
0: Les hortalisses.
1: Clar.
0: No?
1: I llavors, aquí fem tot. I per això la Universitat meva, que està molt a prop també, és perquè la regió és molt important per això, perquè tenim de tot.
0: Clar. Sí. Però què va passar? Se't va quedar petit, diguéssim, no? Que te'n vas anar a Austràlia i a Nova Zelanda.
1: Sí, i sempre tenia... Abans no tenia ganes d'anar-hi, però, clar, vaig començar a treballar aquí al camp i he dit, pot ser que tinc aquesta oportunitat i no vull després pensar que no ho he fet.
0: Clar. I... Com et va sortir l'oportunitat? A través de la universitat o... O no.
1: L'oportunitat és perquè aquests dos països tenen un visat que es diu Working Holiday, que vol dir treballar i viatjar.
0: Sí.
1: I llavors tu pots fer això, tens les possibilitats, perquè són països que tothom vol anar, però no és fàcil. Llavors tu pots anar amb aquesta visa que et deixa treballar i viatjar. Llavors és boníssim perquè, a més, per només fer turisme són llocs molt cars. I aquesta possibilitat és un... Tothom guanya amb això perquè
0: sí.
1: Guanya el país, guanya la gent que vol fer turisme i guanya la gent que vol fer diners.
0: Ja.
1: I això.
0: A quina illa estaves de Nova Zelanda?
1: I primer he anat a la illa gran, que es diu, i he aconseguit un treball, una feina a Tasmània. Que clar, moltes, això va ser moltes dubtes, però moltes dubtes, molts dubtes, sí. però clar, he anat i va ser una experiència boníssima, perquè és molt interessant, perquè clar, tota Austràlia no té gent, és un país molt gran, però té només 25 milions d'habitants,
0: sí,
1: i és
0: sí,
1: el cinquè país més gran. Però tots estan a la illa gran, ells li diuen illa gran. L'altra és com una altra cosa, no?
0: Sí.
1: I clar, a Tasmània crec que són només 500.000 habitants, és molt buida.
0: Clar.
1: I, però també té una altra idiosincràsia, no? És una altra manera de pensar. I això va ser molt interessant també, però clar, la majoria del temps va ser viure sol.
0: Clar.
1: Al camp.
0: Sol,
1: sí, però clar, el meu anglès encara no era molt bo,
0: sí.
1: Però jo he anat al camp a viure sol i tots els meus companys de feina eren gent local. I és molt famós l'anglès d'Austràlia, perquè és molt difícil.
0: Clar.
1: I més de la gent del camp.
0: Uf!
1: Clar, és com aquí, si tu vens a la ciutat...
0: Però deus tenir facilitat, perquè aquí el català l'has après molt de pressa, no?
1: Sí, sí, pot ser, de pressa, sí.
0: Allà...
1: En què ull mires, però sí.
0: Quant temps fa que ets aquí?
1: 2 anys i mig, sí.
0: Sí.
1: Si a Austràlia ho hagués d'aprendre en 2 mesos.
0: Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Endavant.

0: I després de la teva experiència a les Antípodes, per què vas decidir venir cap aquí?
1: Bé, clar, quan vaig viatjar allà, vaig pensar, ara tinc el món en les meves mans.
0: Ja.
1: I he pensat, no vull, allà tens molta possibilitat de fer de tot.
0: Sí.
1: I no volia que sigui només aquesta la meva experiència. Però jo he pensat, tinc possibilitat, perquè clar, jo tinc la sort de que tinc el passaport italià.
0: Clar.
1: I això m'obre les portes aquí moltíssim. I he pensat, aquesta experiència la vull tenir. I a més tenia el meu germà vivint aquí.
0: Uh-huh.
1: I això era molt important i clar, he donat el pas. He anat cap a Argentina una mica, només una estoneta de 6 mesos i he marxat cap aquí.
0: Clar. Tu creus que Barcelona és representativa d'Europa?
1: No.
0: No?
1: No. Res a veure amb això.
0: No?
1: Per descomptat, això no és cap novetat, no? Novetat, però, sí. Però per la gent que no sap res, tampoc té res a veure en Espanya, no?
0: No, clar, clar, clar.
1: Clar, clar.
0: Sí, sí, sí. Tu ho sabies abans de venir?
1: No, res.
0: No, ho has descobert.
1: Jo he descobert el català aquí, també.
0: Veus?
1: Sabia que existia,
0: sí.
1: Però...
0: No la dimensió...
1: Pensava que era anecdòtic.
0: Ja,
1: que era
0: ja.
1: Com una altra cosa, no?
0: Yeah. Et va ser fàcil adaptar-te aquí?
1: No.
0: No.
1: No, no. Va ser força difícil, però depèn com és tu, però és una ciutat difícil, perquè clar, tota ciutat que té molt turisme és una ciutat que es tanca.
0: Clar.
1: La que sí, la meva ciutat passa el mateix, la meva ciutat a l'Argentina és molt coneguda per ser tancada.
0: Uh-huh.
1: I per què? Perquè tenim turisme i llavors tu vols ser propi de la teva terra i naturalment tanques una miqueta.
0: Uh-huh.
1: I clar, nosaltres som massa, llavors.
0: Clar. Però aquí no devies venir amb la idea de treballar amb el que havies estudiat?
1: No, clar, pensava que no, perquè el camp és una mica més difícil, pensava, i després un amic m'ha explicat això del català, que seria una barrera una mica, i he pensat, vull fer una altra cosa que em doni experiència de ciutat, que volia viure també una ciutat europea amb tota la bogeria que això porta, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí. I com t'has obert camí aquí?
1: I clar, jo he fet un curs aquí de programació que l'Ajuntament m'ha donat, que això va estar molt interessant, i de mica en mica he començat a obrir el lloc, i clar, aquest última recta final ha sigut la gran diferència quan m'he afegit a la colla castellera, no?
0: Sí. Com hi vas anar a parar? O com et va interessar el món dels castells? A partir de què?
1: Bé, això de que Barcelona va ser una anada i tornada amb la meva radicació aquí, jo he pensat, si marxaré, vull marxar amb el català.
0: Clar.
1: I he començat a estudiar-ho i després he aconseguit plaça al curs de català. I també això porta el voluntariat i he aconseguit la meva parella lingüística, que recomana a tothom que faci això si vol parlar
0: clar,
1: català.
0: Clar, clar.
1: I amb les activitats del CPNL estava això que el Castelló de Sants fan que te conviden a veure com un assaig i tot això. I això ha sigut molt interessant per a mi, perquè tothom que no sap, i molta gent que sap també, pensa que el món casteller és molt tancat.
0: Sí.
1: I m'he adonat de que no, de que quan he anat a l'assaig tothom era supermaco i tot això, i llavors he dit, aquí vull estar.
0: T'he sentit acollit.
1: Sí, sí, sí, sí. I això va ser boníssim, perquè clar, com tot un grup, al principi va ser una mica difícil de conèixer gent i això, però
0: clar,
1: una vegada comences... Hi ha tantes activitats per fer que en alguna parlaràs amb algú.
0: Sí, segur, no? I tu tens facilitat de paraula com a bon argentí.
1: Una miqueta.
0: Ja. I què valores de la colla, a part d'això de ser acollidora i així?
1: És molt interessant perquè és una gran família, no?
0: Sí.
1: I una cosa interessant que té és que sempre pensa en fer activitats per a tothom.
0: Uh-huh.
1: I que ningú tingui una estona sense activitat.
0: Uh-huh.
1: Sempre hi ha una cosa per fer. El local està obert i tu pots anar quan vulguis, fins i tot a vegades fent una juntada per fer una sèrie, una trobada per fer una sèrie.
0: I això és boníssim.
1: Perquè clar, si tu no coneixes a ningú o has perdut el teu amic perquè s'ha marxat a una altra ciutat o encara no coneixes a ningú, aquí tens un lloc on anar, no?
0: Veus que bé. Una de les teves aficions és passejar per Barcelona. Si et vinguessin a visitar família o amics, què els hi ensenyaries de la ciutat?
1: Puf, Pregunta difícil.
0: Yeah.
1: Per descomptat aniríem als llocs que hem d'anar, no? Aquest punt que és volen anar perquè tothom l'ha parlat.
0: Sí.
1: Però després, nosaltres comportem un parell d'anys aquí, ja coneixem llocs i estratègia per anar a llocs. Per exemple, no sé, Parkway podem anar perquè hi ha diferents llocs o pot ser algun bon mirador que tingui la ciutat. No anar, per exemple, no vull donar secrets aquí, però no anem als búnkers, sinó a un altre mirador que està molt bé.
0: Sí,
1: i això.
0: Sí. Està bé, ja tens estratègies, veig, eh? Sí. I quins projectes de futur tens? T'agrada tant la vida rural com la urbana?
1: Són molt diferents.
0: Yeah.
1: Sí. Fa temps que en aquesta última temporada pot ser que la vida urbana em va cansar una mica però també la soledat al camp és dura. Llavors has de trobar aquesta barreja i aquest equilibri en aquestes dues coses. Uh-huh. Perquè si no, no tinc una resposta per això.
0: Ja, encara.
1: L'estic buscant.
0: Ja, però com a projecte així immediat, deies que volies tornar a Austràlia?
1: Sí, perquè Austràlia m'ha donat la possibilitat d'anar un tercer any.
0: Sí.
1: I això aquesta decisió l'he de decidir abans de l'any vinent.
0: Uh-huh.
1: Llavors penso que és una bona oportunitat per fer un any més allà.
0: Ja.
1: Llavors aniria cap allà perquè, clar, els anys que jo he estat allà he viatjat, però no massa. He treballat més que viatjar. I hi ha llocs que m'agradaria conèixer.
0: Clar.
1: Llavors aniré, treballaré, viatjaré. Hi ha gent que vull visitar una altra vegada, que m'he fet amics allà.
0: Clar. I ara que ja deus dominar l'anglès d'allà, no?
1: Sí, l'he oblidat una mica, però sí.
0: A la que t'hi posis,
1: sí,
0: és d'aquelles coses que et queden arxivades.
1: Crec,
0: no?
1: Que sí. I això també és un objectiu, no? Que vull recuperar-ho.
0: Clar. Sí. Doncs mira, que diu l'Oleguer, que ens fa de tècnic, que se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés.
1: No, moltíssimes gràcies a tu. M'agrada moltíssim que hagis estat convidat. Sí,
0: mira, t'he enganxat al vol, perquè si te'n vas ja...
1: Sí.
0: Doncs molt bé.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, que tots els teus projectes de futur es compleixin i que tinguis tan bones experiències com fins ara i tantes ganes de tenir-ne de noves.
1: Boníssim, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Es vindrà.
2: Esteu escoltant Esplugues FM. Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Fabiana González, que va néixer a la ciutat de Chaguas, a Veneçuela. Hola Fabiana, com va tot?
1: Hola Assumpta, tot bé?
0: Sí, me n'alegro molt. Tu vas néixer a Chaguas i quins records en tens?
1: Sí, jo vaig néixer a Chaguas i tinc molts records. Te podria contar dels dimecres de Setmana Santa.
0: Sí.
1: Que aquest dia es venera la imatge del Jesús de Nazaret.
0: Uh-huh.
1: A les hores de la nit, traient la imatge del sant.
0: Sí.
1: I fent un recorregut per les principals carrers.
0: Uh-huh.
1: I és molt concorregut de gent i feligres.
0: Sí, és una processó, diguéssim, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Està
1: és
0: bé.
1: Una processió.
0: Sí. I la teva ciutat com és?
1: És un poble rural que viu de l'agricultura i la ramaderia.
0: Uh-huh.
1: Jo, molt jove, vaig emigrar per a la capital.
0: Sí.
1: A Caracas.
0: Sí.
1: Per qüestions d'estudis i feina.
0: Uh-huh.
1: La major part de la meva vida la vaig viure a Caracas i la seva àrea metropolitana.
0: Uh-huh.
1: Encara tinc un habitatge de propietat a la ciutat de Guarenas.
0: Uh-huh.
1: A l'estat Miranda.
0: Ah, mira. Sí. I que la tens llogada?
1: No, hi viu una neboda.
0: Ah, mira, està
1: sí,
0: bé.
1: Sí,
0: sí. Sí, està bé, doncs. I la teva família com és? I en què t'ha influït a tu?
1: Aquí viu amb el meu marit i el meu fill.
0: Uh-huh.
1: També, a part, viuen uns nebots i nebodes. Uh-huh. Aquí a Espanya. La gran majoria de la meva família és a Veneçuela.
0: Yeah.
1: També hi ha a altres països que també han emigrat.
0: Mm-hmm.
1: Però la majoria viu a Veneçuela.
0: Sí. A Caracas o a Chaguas?
1: A Chaguas.
0: Ah, ja, ja, ja. Els teus pares,
1: Chaguas, sí, sí.
0: Els teus pares viuen allà?
1: Sí, són d'allà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I que eren pagesos, ells cuidaven la terra.
1: Sí, el meu pare es dedicava a l'agricultura i a la ramaderia.
0: Uh-huh.
1: Ja el està mort.
0: Ah, ja.
1: Sí. Uh-huh. La meva mare sí viu.
0: Ja, ja, ja. I quant temps fa que ets a Barcelona?
1: Vaig arribar a Catalunya fa 6 anys.
0: Ja, yeah. Sí, no fa
1: al
0: tant.
1: Al setembre de 2017.
0: Sí, i com t'hi trobes?
1: Em trobo bé. Per una banda, sinto que han transcorregut molt més de 6 anys.
0: Ja. Yeah.
1: I per altra banda, sinto que encara estic en procés d'adaptació.
0: Ja, ja, clar. És que és un canvi tan brutal,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és un canvi bastant fort.
0: Vas venir sola o amb el marit i el fill ja?
1: Sí, vaig viajar amb ells.
0: Mm-hmm.
1: Des del primer dia.
0: Sí. Així l'adaptació no és tan difícil, no? Ja si veniu tots junts i això...
1: Puc ser. No sé.
0: I veu triar Barcelona per algun motiu? En sabíeu alguna cosa? Perquè Espanya s'entén pel tema de la llengua, diguéssim, sí, no? Però això a Barcelona en concret...
1: Perquè van concórrer a diverses situacions. Uh-huh. En primer lloc, aquí ens esperaven uns nebots del meu marit.
0: Ah, mira.
1: Que vivien en aquell llavors,
0: sí,
1: a Santa Coloma de Gramenet.
0: Ah, ja. Yeah.
1: I també perquè el meu marit té doble nacionalitat.
0: Ah.
1: Ell és venezolà,
0: sí,
1: venezolà i portuguès.
0: Ah, mira.
1: Per tant, això facilitava, com en efecte ha facilitat, la legalitat de tot el nucli familiar.
0: Clar, el ser de la comunitat econòmica, no? També sí, Portugal.
1: Sí, sí. Ell és ciutadà,
0: sí, europeu.
1: Europeu, i jo ara mateix soc venezolana i espanyola.
0: Està bé.
1: Ja he obtingut la nacionalitat espanyola.
0: Que bé.
1: Sí.
0: I el teu fill quina edat té?
1: Ara mateix té 16 anys.
0: Ah, bueno, ja
1: sí,
0: és grandet.
1: Sí.
0: I ell, a nivell d'estudis, ha trobat molta diferència entre Venezuela i aquí?
1: Jo crec que sí.
0: Ah,
1: jo crec que sí. Perquè aquí va ser un impacte
0: clar,
1: fort pel tema de la llengua.
0: Clar.
1: Que ni ell ni jo sabíem gens de la llengua catalana.
0: Clar, clar, clar.
1: I també ell va repetir el cinquè de primària.
0: És lògic.
1: Perquè aquí és per edat.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí,
1: ell
0: sí, sí,
1: tenia la edat per fer cinquè.
0: Uh-huh.
1: I no sisè.
0: Ja.
1: I a Venezuela ell ja havia estat promogut,
0: sí,
1: al sisè.
0: Ja, bueno. Però amb el tema de la llengua també li devia anar bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: fer un,
1: sí,
0: curs més.
1: Sí, sí, un curs més, sí.
0: Uh-huh. Ho sabíeu, que aquí es parlava català?
1: Sí, ho sabia. Uh-huh.
0: Sí. I tu et vas posar a aprendre català de seguida?
1: Sí. Al arribar a Catalunya i totes les comunicacions de l'escola del meu fill,
0: wow,
1: i per insertar-me a la societat, jo tenia molt clar que la que està arribant a aquesta ciutat sóc jo.
0: Sí, sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí,
1: sí. Sóc jo la que he d'adaptar-me i no vosaltres a mi.
0: Que bé. Si tothom pensés igual.
1: Sí.
0: Tu vas tenir una parella lingüística de seguida?
1: No.
0: No.
1: De seguida no. Jo la vaig tenir després del nivell bàsic.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I en el consorci mateix t'ho van facilitar? El fet de la parella lingüística? No?
1: La vaig gestionar a través de la CAL. I vaig conèixer a la Pepita.
0: Sí.
1: Sí, sí. Molt, molt maja ella.
0: Encara seguiu o ja no?
1: No, som amigues.
0: Sí.
1: Però ja no com parella lingüística, perquè jo abans vivia a Sants.
0: Sí.
1: Però ja no.
0: Ajà.
1: Per tant, no és fàcil,
0: sí, sí, sí, sí, trobar-vos.
1: Sí, les trobades ja no són, ja no poden ser freqüents.
0: Clar, clar, clar. I a més tu tens,
1: sí,
0: un horari laboral bastant,
1: sí,
0: llarg.
1: Sí.
0: Quina trajectòria professional has seguit aquí?
1: Jo he intentat, he procurat i crec que l'estic arribant.
0: Sí, portant a terme. Sí,
1: portant a terme. Fer un ofici afí a la formació acadèmica que he fet al meu país. Jo soc llicenciat en comptadoria pública i aquí he treballat en l'àrea comptable i fiscal. Ara mateix faig de comptable en un despatx d'advocats, porto comptabilitats, faig declaracions d'impostos i altres tasques administratives.
0: Que bé. I és la mateixa feina que feies a Caracas?
1: No, no, no és la mateixa. Al meu país jo tenia una trajectòria laboral molt més ampla i la veritat aquí he començat de nou.
0: Bueno, però tot i amb això t'has obert camí, no?
1: Sí, sí.
0: T'ha costat molt obrir-te camí o no?
1: No és fàcil.
0: Ja, ja.
1: Però sé que hi ha persones que l'han tingut més difícil.
0: I per quines raons veu marxar de Venezuela, sabent que aquí hauríeu de tornar com a començar i que emigrar sempre és dur, no?
1: Sí, perquè al meu país les últimes dècades ha patit una crisi econòmica, social i política massa complexa. I el meu marit i jo vam prendre la decisió bàsicament per oferir-li un millor futur al meu fill, al nostre fill. Perquè ell tenia 10 anys.
0: Sí.
1: Ara mateix té 16.
0: Sí.
1: Però a un nen de 10 anys, quines oportunitats pot tenir en un país amb tantes dificultats?
0: Yeah.
1: I per això van prendre aquesta decisió.
0: I ell us està agraït?
1: A mi m'agradaria dir que sí.
0: Yeah.
1: Però ell és molt jove. Ell,
0: clar, tampoc encara no pot comparar gaire, no?
1: No. De fet, ell diu que té pocs recordos de Venezuela.
0: Yeah. Sí. Però bueno, amb 10 anys sí que en pot tenir, però...
1: Sí que els puc tenir, però...
0: Segur, però igual ho té aparcat, no? I un bon dia se'n recordarà.
1: Sí, penso que sí.
0: Perquè també devia tenir amics allà i
1: sí,
0: la família.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Ell tenia amics, familiars, i sí, tota la seva vida de 10 anys.
0: clar. Sí. Tu ara, si no tens la parella lingüística... I tens oportunitat de seguir parlant en català?
1: L'oportunitat sempre està. Perquè en aquesta ciutat moltíssima gent el parla. El tema és que jo esté disposada a practicar-la.
0: Clar.
1: Perquè sinto que no, jo no l'he donat la prioritat que toca com per parlar-la fluidament. Perquè m'he dedicat a estudiar, he aprovat tots els nivells, però encara em falta expressar-me amb fluïdesa i amb seguretat.
0: Sí.
1: I és per això, perquè la practico molt poquet.
0: A la feina no ho necessites?
1: Depèn, perquè els correus electrònics
0: sí,
1: sí que el practico una mica més. I
0: sí, perquè tu l'escrius bé.
1: I la majoria dels clients parlen en català, però jo amb ells comunico en castellà.
0: Ah, doncs molt sí, mal sí. fet.
1: Sí, sí. És que és un tant, no em sinto segura i per yeah. això prefereixo parlar en castellà.
0: Yeah.
1: Però si tinc una mica de temps, sí que podria intentar, i és per això que els correus, si tens temps, si tinc temps, es redacta en català.
0: Clar, perquè tu pots pensar
1: sí,
0: i així.
1: Sí, perquè puc pensar les paraules, com el puc dir i tot això. Mm-hmm. Però al parlar sí que hi ha una programació diferent, perquè és una programació neurolingüística i ahí el cervell està programat diferent.
0: Però la fluïdesa s'adquireix practicant,
1: sí,
0: que és la manera.
1: Sí, estic d'acord. Ja jo crec que en algun moment diré o una parella lingüística o algun altre programa on jo pugui practicar i llegir en català i sortant una mica.
0: Però només que et proposessis això mateix amb els clients, parlar català, segur que aniries adquirint fluïdesa, no?
1: Sí, puc sí.
0: Perquè a tu la gent se't dirigeix en català?
1: Hi ha algunes persones que sí.
0: Oh,
1: que ho fan en català.
0: Perquè a vegades quan veus una persona que per les característiques físiques et penses que no ha nascut aquí o així, ja no sé per què que surt de parlar en castellà, que és una tonteria, però que trobo
1: sí.
0: que és molt comú que es faci.
1: Sí, sí, sí que n'hi ha.
0: I llavors, clar, no ho facilitem tampoc.
1: Sí que n'hi ha. I sobretot quan parlo, perquè si una persona al carrer em parla, jo intentar respondre en català,
0: uh-huh.
1: escolta el meu accent i de seguida canvia.
0: Però si el parles molt bé. Mira, que ara posarem la música que has triat.
1: D'acord.
0: I després seguim parlant.
1: D'acord.

0: I has tornat a Veneçuela des d'aquests aquí?
1: No.
0: No.
1: Sí, sí que m'agradaria anar-hi.
0: Ja. Ara, però, amb les noves tecnologies és fàcil seguir-se comunicant, no?
1: Sí,
0: amb la gent d'allà.
1: Sí, sí, clar que sí.
0: Ja.
1: Sí. I per telèfon també.
0: Clar, sí. I tens la sensació que hi ha hagut canvis des de que vosaltres sou aquí per
1: sí
0: a millor
1: que,
0: o no?
1: Sí que hi ha hagut canvis per a pitjor.
0: Així, així no us empenediu de ser
1: no.
0: aquí. No. I conserves tradicions de Veneçuela, tu, aquí?
1: Algunes. Sí, sí,
0: sí, com que, què, per exemple?
1: Sí. Per exemple, el Nadal i el Cap d'Any menjo hallacas, el plat típic del meu país.
0: En què consisteix?
1: És una preparació molt, molt, molt elaborada, molt, molt calòrica.
0: Ja, com tots els menjars sí, de celebracions.
1: Sí, porta carn
0: sí.
1: De diferents tipus, de vedella, de porca, de pollastre,
0: sí.
1: Porta alcaparras, nous,
0: yeah.
1: harina precuida,
0: sí. farina, sí.
1: farina precuida.
0: Sí.
1: I moltes coses més.
0: Ja, ja, ja, ja, doncs sí que...
1: És una preparació d'un dia.
0: Calòrica,
1: sí.
0: Sí, ja, ja. Però bueno, així es valora més també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, també.
0: I dels costums catalans, et sorprèn alguna cosa?
1: No sé si la paraula és sorpresa, però sí que admiro els castells.
0: Ah, sí, mira.
1: Sí, admiro la formació de torres humanes.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, i penso que està molt ben posat el lema que tenen de força, equilibri, valor i seny.
0: Sí, és veritat. Sí, sí, és una mica el símbol de com som els catalans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, penso que està molt ben representat.
0: Sí, i després el fet això de que hi participi gent de totes les edats, de totes les procedències, no? Que...
1: Sí.
0: Que els més petits simbolitzin allò, la coronació del castell, no?
1: Sí,
0: sí, trobo sí. que és una simbologia maca, no?
1: Sí, molt maca.
0: I quines aficions tens tu, a part de treballar i aprendre català? Tens altres aficions i que t'agradin els castells?
1: Sí, sí, sí que les tinc. M'agrada llegir, m'agrada la música... Caminar
0: també.
1: I gaudir de la natura i sobretot m'agrada dormir. Descansar per a mi és un regal.
0: I és una manera també de recuperar
1: sí,
0: energia
1: recuperar
0: i forces,
1: energia,
0: no?
1: Sí.
0: També.
1: Sí.
0: I a tu t'han vingut a veure amics o família de Veneçuela, t'han vingut a veure aquí?
1: Hem coincidit amb algunes persones que han visitat la ciutat. No precisament visitant a mi,
0: ja.
1: sinó a la ciutat, i hem aprofitat de quedar i fer alguna cosa junts.
0: I on els portes tu? Què els ensenya? Què t'agrada ensenyar de Barcelona?
1: En primer lloc, la Sagrada Família. I depèn dels gustos, pot ser la muntanya de Montserrat o el Montjuïc o algun museu. Hi ha molta varietat.
0: Sí,
1: aquesta
0: no?
1: ciutat és molt rica en arquitectura, en cultura, en moltíssimes coses.
0: Doncs que bé que valoris tant
1: sí.
0: Barcelona,
1: sí.
0: no?
1: Sí, a mi m'agrada molt aquesta ciutat.
0: Sí. És una sort, no?, perquè ja que heu fet l'esforç de marxar del vostre país, sí, sí, i amb lo dificultós que és obrir-se camí i això, com a mínim que respongui a les expectatives que tenies, no?
1: Sí, sí, Barcelona, estic molt agraïda de Barcelona, i el que més m'agrada és aquesta tranquil·litat.
0: Uh-huh.
1: Aquesta tranquil·litat que pots caminar i passejar pels carrers sense por de que vas ser agredida, de que te poden robar, de que puedan sufrir un robatori, puedan, no sé, despullar-te de las pertenencias. Uh-huh. Sento que aquí las lleis es cumpleixen.
0: Uh-huh.
1: I que la gent respecta.
0: Uh-huh.
1: I això és important.
0: Sí. Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar, que tot són vivències molt positives.
1: Gràcies a tu, gràcies a l'equip per aquesta oportunitat.
0: No.
1: Sí. I m'agrada que finalment s'haja pogut dur a terme, perquè
0: sí,
1: la teníem pendent des de l'any passat.
0: Sí, com que fas aquests horaris, però mira, està molt bé que puguis tenir aquesta feina.
1: Gràcies.
0: Doncs fins una altra.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987.

0: dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
2: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar la Ileana Menéndez, que va néixer a la capital de Cuba, a l'Havana. Hola, Ileana, com estàs?
3: Hola.
2: Et veig molt bé.
3: Una miqueta nerviosa.
2: Doncs no tens per què. Bé, diu que m'ha explicat que està nerviosa perquè habitualment no parla català, tot i que l'entén perfectament i el sap parlar, però és el que passa, que els catalans, al veure-la que és així mulata, no li parlen en català i llavors no té ocasió de practicar-lo. Tu vas néixer a l'Havana i vas passar allà la teva infància i part de la teva joventut. Quins records en tens?
3: A ver, mis records, vivía en un edificio y todos se conocían. O pasaba molt bé. Recuerdo que jugaban al carrer. Cuando plovía molt fort, surtían todos al carrer. En Cuba li dieuen aguacero. Y era molt feliç por lo poco que tenían.
2: I plovia sovint o no? O era una festa major quan plovia? No?
3: Sí, plovia sovint. Sobretot en mayo, los aguaceros de mayo. Havien canciones també.
2: Cuba té fama de tenir un bon sistema educatiu i sanitari. Tu valores l'educació que vas rebre?
3: A veure, jo vaig rebre una bona educació amb l'ajuda dels meus pares, que com és lògic sempre volien el millor pels seus fills. El sistema educatiu i el sanitari són molt bons. Els problemes són la llescatet i la falta de recursos que hi ha en Cuba.
2: I escassedat de productes?
3: De tot, de tot.
2: Des de sempre, quan tu vas venir cap aquí, quan tu eres petita, ja passava això?
3: Sí, i tant que sí. Una miqueta menys. Jo crec que ara tot és atrás.
2: Sí.
3: Al darrere de tot.
2: Encara
3: ha anat pitjor,
2: no?
3: Ha anat a pitjor, exactament.
2: Sí, suposo que des de que la Unió Soviètica no l'envia, no?
3: Exactament. Sí. Això mateix, sí.
2: I tu no creus que es podria produir més a Cuba mateix sense dependre d'altres països i això?
3: I tant que sí, lo que és molt difícil. Cuba tot és molt complicat.
2: Però bueno, jo quan hi vaig ser, allò que pensaves a vegades, no sé, inclús la gent tenir animals com per sobreviure o cuidar el camp per iniciativa pròpia, però també s'espera que tot ho faci el govern, no?
3: No, lo que passa, passa que en Cuba la majoria de lo que fa la

0: Bien, está prohibido. No pots muntar un negoci per propi perquè, clar, de on pots sacar el producte per poder clar. Vendre, per poder produir. És molt difícil tot. Tot és molt complicat. El govern és el que no deixa la gent tirar endavant.
1: Tenir iniciativa.
0: Exactament, sí.
1: El teu fill ja ha estudiat a Barcelona. Creus que és molt diferent l'educació que hauria rebut a Cuba?
0: Sí que hagués estat molt diferent. Entre altres coses, pel mateix que he comentat abans, quan no hi ha recurs, falla moltes més coses.
1: Ja, però sí que a Cuba, per exemple, doncs hi ha molts metges, hi ha molta gent amb carrera universitària, no?
0: Sí, l'educació, sí, va bé, però és... això que deia, és molt complicat, és molt difícil tot i costa molt. Recursos, la gent pide,
1: demana
0: llapis, llibretes, algo tan senzill com aquestes coses,
1: que no hi ha ni material.
0: Exactament. Els metges també per poder avançar en l'estudi i materials, no hi ha recursos, no.
1: I en canvi la gent són molt alegres, no?
0: Sí, jo penso, i de què són tan feliços si no tenen res? Jo no ho sé. és molt curiós, sí.
1: Sí. Què creus que influeix? No sé, la manera... És una qüestió genètica, de clima, o com us han educat?
0: Genètica, sí. Clima, sobretot. Sí. La música és molt important pels cubans i tot això fa que la gent estigui feliç, entre cometes.
1: Ja. Quants anys fa que ets aquí?
0: Jo vivia amb els meus pares i germans i mai vaig pensar sortir del meu país. Vaig conèixer el meu marit actual i visc aquí des de fa 23 anys. Es diu pront, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: Però una vegada vas conèixer el que és el teu marit, no vas dubtar en venir, no et va fer por venir.
0: No.
1: Ho vas tenir clar.
0: Sí, perquè amb ell ha sigut molt fàcil. És molt bona persona i lo notava.
1: Yeah.
0: No sé. També el meu pare, Palomel, que és la meva filla, que aquí... Tot clar. Això fa com un...
1: Ah, clar, que ell va parlar amb el teu pare.
0: Sí,
1: també.
0: Sí, com una...
1: I li va donar confiança.
0: Sí.
1: Per tu era important l'opinió dels teus pares?
0: I tant. Mm-hmm. En Cuba és així. Mm-hmm. És així, sí.
1: I com és? El vas conèixer allà? El vas conèixer a Cuba?
0: Sí. Ell havia estat una vegada, va tornar i
1: que
0: coneixia el tiet de la meva veïna i nos coneixem com nos coneixem.
1: Ja, va fer amistat així.
0: Sí.
1: Però ell venia per turisme.
0: Sí. Li agradava molt, diu que el clima, la gent, el meu marit és molt xerraire i era feliç en Cuba.
1: Ja. No, és que ha de ser... És un país així com molt magnètic, no?
0: Sí.
1: Et va costar adaptar-te aquí a Barcelona?
0: No tant. El fred era el que em frenava una miqueta, però ja... Ja estic acostumada.
1: Clar, venim d'un lloc que no fa mai fred, no?
0: I tant. Mai.
1: Aquí senties més el fred del que el sentim nosaltres?
0: Una idea. El que aquí diu en xaqueta,
1: sí.
0: En el meu país és abric.
1: Ja. Que és el màxim que us poseu, diguéssim. Sí. I aquí tu necessitaves abrigar-te més que la gent d'aquí.
0: Molt. Llegava a les discoteques amb el meu marit i les amistades i tothom anava en dins de la disco, anaven en camisetes de tirant i jo iba tot abrigant. No sabia, no era capaç de no sé, era molt complicat.
1: Tenies fred. I com vas aprendre a parlar català?
0: En realitat em fa una molta vergonya parlar-ho i no i ho faig malament.
1: No.
0: Per entendre-lo m'ha estat molt fàcil. En el meu entorn tots el parlaven en català i em vaig adaptar. Després vaig descobrir les sèries El cos de la ciutat, Vent del Pla, etc. M'agradava molt. I el meu primer llibre va fer de l'Andreu Buenafuente i em vaig sentir molt bé quan vaig veure que el tenia bé. No recordo com es diu.
1: Ja. No, però clar, llegint també...
0: I tant que sí.
1: Sí, s'assembla al castellà, no?
0: Bueno,
1: és més fàcil i si no en tens una paraula la busques.
0: Exactament.
1: Però és una llàstima que no et parlem en català perquè si no segur que tindries molta, no et faria tanta vergonya, diguéssim, si el parlessis habitualment, però com que tothom et parla en castellà...
0: No, i a l'entendre que lo diu, que lo estic dit malament, doncs me tiro per atrás, d'enrere, no sé.
1: Bueno, però
0: em costa.
1: Que les llengües això s'aprenen exercitant-les i parlant-les.
0: Ja.
1: No? I clar, si no tens ocasió de fer-ho, doncs et costa més. Mira, ara posarem la cançó que has triat. Per què l'has triada?
0: Aquesta cançó l'he triat com a record dels meus pares, que els agradava molt la música.
1: Doncs, que bueno baila usted.
0: De Benimore.

0: Quina és la teva professió?
1: Soc sociosanitària i m'agrada molt. M'agrada ser-ho.
0: I has fet altres feines?
1: Sí, he treballat de personal de neteja, venedora de botigues, he fet manualitats i en un local d'oci dins d'un centre comercial.
0: Però et vas decantar...
1: Sí,
0: m'agrada. Per cuidar, diguéssim, altres persones,
1: sí.
0: I això.
1: M'agrada ajudar, sí, m'agrada.
0: Et va costar trobar feina?
1: Sí.
0: Sí.
1: Després de sociosanitària, no.
0: Ja. Però abans, les anteriors, sí.
1: Sí, abans sí, molta, sí.
0: I sempre eren contractes curts,
1: sí.
0: I això.
1: I també hice un curs de... administratiu, comptabilitat, però sempre em pedia o català o anglès i era molt massa complicat, sí.
0: I com et vas decidir pel sociosanitari?
1: Vaig anar a una assistenta social, me lo recomanar, i fui entrando
0: parlant amb ella
1: i sí. I quan comencé el curso me agradó,
0: he vist que
1: sí, me va agradar molt. Sí.
0: I ara estàs contenta de fer aquesta feina?
1: Sí. M'agrada. Sí, m'agrada.
0: Treballes en alguna institució o en cases particulars?
1: Treballo en una empresa que treballa per la Generalitat, Suara. Vaig anant de domicili en domicili i aquesta casa, sí.
0: I sempre tens els mateixos pacients?
1: No sempre, perquè no soc fitxa i no.
0: Te'ls canvien?
1: Sí. Usaris, hores, temps, tot.
0: T'ho van canviant?
1: Sí.
0: Però és molt important, no?, que tu... et vinculis efectivament amb les persones que cuides, o no?
1: Per mi i per els usuaris, sí, però per a l'empresa em sembla que no és així, no ho sé.
0: Que no ho tenen en compte?
1: No ho tenen en compte, jo crec que no ho tenen en compte.
0: I quan et canvien, per què diuen que et canvien? Quins criteris fan servir?
1: No, jo soc... tinc un contracte així com de substituta.
0: D'acord.
1: Entonces, jo vull suplente.
0: Ah, val. Substitueixes a persones que no poden... Llavors s'entén més que canvis. No ho entendria.
1: Sí.
0: Fa molt temps que hi treballes?
1: 3 anys.
0: I què valores d'aquesta feina?
1: La gent que és molt agraïda.
0: Agraïda.
1: Sí, és molt agraïda. Sí. A vegades estan expectant perquè llegues, perquè arribis a casa. Sí.
0: Perquè és gent que està sola habitualment.
1: Hi ha de tot. He anat a acompanyar a nens de les seves domicilis, a l'escola. He fet una mica de tot. Sí, hi ha de tot. Gent major, jove, de tot, sí.
0: Quines aficions tens?
1: La música?
0: Sí.
1: Ballar? Molt.
0: Com a la majoria de cubans, no?
1: Llegir i el cinema.
0: Ah, també.
1: M'agrada molt, sí.
0: Quin tipus de pel·lícules t'agraden?
1: De tot una mica, menys de terror, tota. Mena de pel·lis, sí.
0: Està bé.
1: D'acció, sí, m'agrada més.
0: També. I segueixes llegint en català després del llibre de Buenafuentes?
1: Sí, i tant que sí. A vegades le donen lectures al meu fill,
0: sí.
1: I jo me llegeixo amb ell.
0: Ah, que bé.
1: I així comentem un poc.
0: Ah, que bé.
1: L'ajudo,
0: sí,
1: una miqueta.
0: Clar, i també és un motiu per tenir conversa amb ell, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: A vegades el llibre és el pretext per parlar d'altres coses.
1: I a vegades no entenc segons què cosa i estic allí.
0: I després els instituts també acostumen a recomanar lectures que tenen també alguna funció formativa, no?
1: I d'aquesta manera puc ajudar una miqueta. Sí.
0: Està bé. I has tornat a Cuba?
1: He tornat molt poques vegades pel meu gust. M'hauria agradat anar-hi més, però no podia, no. És molt complicat, és molt car i és tot.
0: I has vist molts canvis?
1: Molts canvis, molt desgraciadament per pitjor. La vida a Cuba és molt difícil i no progressa. No progressa.
0: I la gent quina manera té de viure, doncs?
1: Malament. Jo penso que en Cuba és mal viu. O es sobreviu. Ja està. És complicat, sí.
0: Tens molta família allà?
1: A veure, els meus pares ja no hi són, però tinc molta família. Tinc una germana, tinc ties, cosins i nebodes.
0: I us comuniqueu sovint?
1: Ara més, perquè en Cuba internet és difícil. Sí, tenim una miqueta
0: de contacte,
1: però no és fàcil, no.
0: El teu fill té arrels cubanes?
1: No moltes.
0: Ha tingut més pes la família catalana i l'escola,
1: sí,
0: i
1: que
0: això
1: ha viscut, és que ha nascut aquí, és diferent tot, sí. No té.
0: Però la mare és la mare. Home. Té molta influència.
1: Home, això sí.
0: Segur que una mica d'alegria teva li has traspassat.
1: Sí, això sí, i la música.
0: Et relaciones amb altres cubans aquí?
1: Per descomptat. Tinc amics cubans i ens veiem molt, sí.
0: En quines ocasions us veieu?
1: Passejar, ballar, una miqueta de tot, sí. Anar al cine, també, teatre.
0: Ah, que bé.
1: Sí.
0: I ara, amb la pandèmia, com us ho feu per ballar? O no balleu?
1: No ballem.
0: A casa?
1: No. Com tothom. No és poc, ja està.
0: Sí. Bueno, ara sembla que ja podem començar a reanudar algunes activitats.
1: Ja, sí. A veure si és veritat.
0: Com l'has viscut tu, la pandèmia?
1: A veure, ha estat molt dura. El set sociosanitari vaig haver d'estar treballant en la temporada de la pandèmia. Jo estic de confinament treballant, ajudant en tot i en el que podia i més. A Cuba la meva família està bé, però la situació allà segueix sent caòtica. Està morint molta gent,
0: sí,
1: i és molt trist.
0: Clar.
1: Falta d'oxigen, sobretot, és tremenda. Sí.
0: Oh, quin greu.
1: Ja.
0: I la teva família de Cuba?
1: Està bé, sí, està bé. La família sí, està bé. Sí.
0: Però ells la pandèmia igual encara l'han viscut d'una manera més greu que nosaltres.
1: I tant. Ja, la gent allí no puc, aquello de confinament, si et confines no menjas.
0: Clar.
1: I les cues i tot per menjar.
0: Sí. Segueix havent-hi de racionament. I amb la qüestió de llibertats, això que arribi tot tipus de música o de premsa, amb això ja s'hi ha guanyat?
1: Jo crec que no.
0: No.
1: La gent no sap realment les coses que passen a Cuba. No. Ara mateix con esto del Patri Vida. Ha sido molt complicat. Molta gent presa, molta gent que pot reclamar, pot parlar de lo que necessitaven. Jo què sé, no.
0: Ja. I internet, què dius? Que no funciona bé.
1: No funciona bé. Estàs parlant i pum, es corta, és... Sí. Mm-hmm. És gran. i almenys tenen internet. Quan jo vivia, res.
0: Ja.
1: No hi havia res, sí.
0: Però com a mínim és una manera de que puguis conèixer notícies d'altres parts del món i això, no?
1: Jo penso que el que haurà alguna... Habrá gente que sí que puede entender, pero la mayoría lo fa para estar en contacto con la seva familia. No,
0: ya está.
1: No pueden gastar lo poco que tienen de internet en...
0: Claro, en saber noticias.
1: Exactamente.
0: Ya. ¿Y quins projectes de futur tens tu?
1: Futur, doncs no demano molt. Tenir salut i poder veure el meu fill.
0: I també t'estàs traient el carnet de conduir.
1: Oh, sí. A la primera vegada, el teòric, la pràctica em està costant una miqueta.
0: Bueno, no, però no hi ha com persistir i ja veuràs com ho aconseguiràs.
1: I tant.
0: Has de persistir amb el carnet de conduir i amb el
1: català.
0: Això mateix.
1: Val.
0: Doncs molt bé. Mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Ja veus que ha passat molt ràpid. Tanta por i tanta vergonya,
1: sí,
0: que tenies, veus?
1: Sí.
0: I això ja s'acaba. Doncs moltíssimes gràcies per haver vençut la vergonya i haver accedit a que t'entrevistés.
1: A tu.
0: Adéu. Ja et sentiràs.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
3: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company.
0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Lucía Mendoza, que va néixer al Perú. Hola, Lucía, com estàs?
4: Hola, què tal? Com va?
0: A quina part del Perú vas néixer, tu?
4: Jo vaig néixer a un poble que es diu Paihang, al nord del Perú, i vaig viure allà fins als 12 anys.
0: I com era la teva vida allà?
4: Bueno, com era una nena, sí. Era molt divertida, la veritat.
0: Clar.
4: Jo no... Sí, tinc records del Perú sempre de tota aquella part més d'infantesa, no? Aquella part més bonica de la vida... I d'alguna manera això m'ha fet com també idealitzar, no? Tota la vida allà.
0: Que és una ciutat colonial?
4: Bueno, és un poble que està a prop d'una ciutat colonial, que és el Trujillo.
0: Sí.
4: I el poble, la veritat és que és molt petit, no hi ha com aquesta arquitectura colonial ni res, però sí que hem viscut com la ciutat, com tota aquella essència, no?, del que va quedar.
0: I vas poder estudiar allà mateix?
4: Sí, al poble. Uh-huh. Al poble vaig estudiar fins a principi de segon de secundària.
0: Uh-huh. I vas venir cap aquí amb la teva família quan tenies 12 anys, dius?
4: Sí.
0: I per què va venir la teva família?
4: Doncs el meu pare sempre ha sigut una persona que li agradava molt estudiar.
0: Que bé.
4: I li agradava com... volia que nosaltres tinguéssim totes les oportunitats per estudiar i desenvolupar-nos, no?, també a nivell d'estudis, i jo crec que això va ser la raó principal. I de fet és una de les coses que més orgull tenen, no?
0: Clar.
4: Que nosaltres hàgim pogut estudiar i tenir un títol i poder desenvolupar les nostres carreres aquí.
0: Clar, bé, perquè allà no hi havia possibilitats d'estudiar.
4: Sí que hi havia, el que no hi havia possibilitat és de... podíem anar a la universitat i era una possibilitat, el que passa és que a nivell de tema laboral, doncs era molt més complicat, no? I potser feies una carrera però no podies ascendir o arribar a uns llocs que no... que aquí pot ser, entre cometes,
0: sí,
4: es pot. I sobretot és que hi ha una cosa que és com la curiositat, no? De, el món allà, el poble, era com molt limitat i hi havia moltes coses que es quedaven al poble, no? I el fet de viatjar a un altre país d'una manera o una altra t'obria un món diferent i t'obria la porta a més mons. Llavors això jo crec que ho valorava el meu pare i la meva mare també. Clar. Però sobretot el meu pare, crec que va ser.
0: Ja. I aquí van trobar feina de seguida ells?
4: Sí, van trobar feina per un tiet que tenim aquí i van començar a fer com es diu, a cuidar una casa al
0: sí.
4: camp.
0: Ah, mira, fer sí. de masovers.
4: Sí. Sí, i cuidaven com els jardins de la casa del propietari
0: sí.
4: i també alguns animals tenien allà.
0: Ja, sí. Però vivíeu a Barcelona?
4: No, van començar a viure allà.
0: Ah.
4: Sí, uh-huh. I després es van mudar aquí a Barcelona, el meu pare va començar a treballar a la obra.
0: Uh-huh.
4: I la meva mare va començar a treballar a una pastisseria.
0: Ja, i quan vivíeu allà al poble no estàveu escolaritzats encara?
4: On? Al poble, al Perú?
0: No, quan vivíeu aquí fent de masovers?
4: No, nosaltres no vam viure aquí quan ells treballaven allà.
0: D'acord.
4: Van venir després quan els meus pares van estar treballant aquí a Barcelona.
0: Ah, molt bé.
4: Sí, sí.
0: I allà què us vau quedar amb els avis?
4: Amb l'àvia, sobretot.
0: Clar.
4: Bueno, amb els avis, però al final qui feia tot era l'àvia.
0: Ja. I segueix allà ella?
4: No, ens falta des de fa 10 anys.
0: Oh,
4: sí.
0: Quin greu.
4: I bueno, sí, ella va ser com la que ens va cuidar i es va fer càrrec de nosaltres.
0: Sí. Allà el fet de la família extensa ho teniu més clar que nosaltres.
4: Sí, totalment, o sigui, és un tema.
0: Sí.
4: És veritat que... I també és un tema per quan penso jo en tenir fills o filles,
0: clar.
4: Perquè allà és veritat que hi ha... ens cuidava l'àvia, ens cuidava la veïna, ens cuidava la tieta, o ens podien deixar amb la mare d'un amic. O sigui, era com la repartició de la feina de cures. Uh-huh. Era més ampla, sempre femení, òbviament.
0: Sí.
4: Però diguem que teníem una comunitat molt gran on recolzar-nos.
0: Uh-huh.
4: En aquest sentit, aquí ens falta molt d'això.
0: Clar, i devia ser de les coses que devíeu trobar a faltar, no? El venir
4: sí,
0: aquí.
4: Totalment. I nosaltres vam arribar al juliol a sobre. Al juliol, quan no hi havia col·le, no hi
0: clar.
4: Havia res. I sí que és veritat que amb el meu germà, com van començar a tenir com més... O sigui, al Perú, jo, com jo era més gran, jo era molt de la meva àvia i el meu germà era molt dels meus pares. I diguem que teníem relació, però no era una relació tan estreta, però quan vam arribar al juliol sense amics, sense
0: clar.
4: res, sí que ens vam apropar molt més.
0: Clar. Sí. Això és el que recordes més de la teva arribada aquí?
4: El que recordo més de la meva arribada, sí, és el calor.
0: Ja. Yeah.
4: Que allà no fa tant de calor com aquí. I sí, i la casa era com molt petita.
0: Uh-huh.
4: Clar, en comparació de la casa que tenim allà.
0: Clar.
4: Encara que no fóssim gent que té molts diners, la casa era molt gran.
0: Sí.
4: I arribar aquí amb una habitació tan petita, això sí que va sobtar.
0: Clar.
4: Però sí, és la casa i la... suposo que la calor i la solitud una mica.
0: Veu triar Barcelona perquè hi havia aquest tiet?
4: Sí, el meu pare, una de les primeres opcions era anar als Estats Units.
0: Uh-huh.
4: Però al final sí que va venir aquí pel tema de la llengua i perquè teníem una mica de família aquí prop.
0: Uh-huh. Tu et van escolaritzar a segon d'ESO, o sigui que van
4: sí.
0: respectar la teva edat cronològica, no?
4: Sí, Sí, perquè jo vaig començar ja segon de l'ESO, o sigui, segon de secundària. Eren dos... Vaig estar, crec que 2-3 mesos. I després aquí vaig tornar a fer segon, sí. O sigui, vaig començar segon.
0: Està bé. I què... com va ser la teva entrada a l'institut? Devies trobar diferència, no?, de la manera d'aprendre entre allà al Perú i aquí. Molt. I a més tenies, hi havia el tema de la llengua, no?
4: Sí.
0: Ho sabíeu que es parlava català aquí?
4: Sí, sí, sí. El meu pare de fet ens va enviar com uns llibres de... crec que era com per aprendre català.
0: Yeah.
4: M'ho vaig mirar molt poc, la veritat.
0: Sí, vas pensar, ja m'hi trobaré, no?
4: Sí. I sí que me'n recordo molt la meva primera classe, la classe en català, que era de matemàtiques.
0: Ah, oh, mira.
4: Que intentava traduir tota l'estona al meu cap, però no hi havia manera. I sí que és veritat que hi ha una cosa que recordo molt i que m'estàs fent recordar-me d'això, era que les primeres setmanes vaig conèixer una de les que va ser de les meves millors amigues, i va ser perquè em va ajudar amb el català, i era la Làmia, una noia marroquina.
0: Sí, exacte.
4: Que em va ajudar molt, sí.
0: Vas anar a l'aula d'acollida, tu?
4: Sí, vaig anar a l'aula d'acollida, sí.
0: I com ho valores?
4: Bueno, jo ho valoro per dues professores que vaig tenir, ho valoro molt positivament, però al final hi havia una cosa que no m'acabava de quadrar.
0: Yeah.
4: I sí que és veritat que aquestes dues profes van ser de molta ajuda perquè jo pugui ara mateix tenir que m'agradi la llengua i que m'agradi com... perquè ho van fer des de l'art i ho van fer des del teatre, des de la música, les cançons, no? I ho van fer de forma molt natural, i això em va agradar molt, perquè ara mateix treballo en el que treballo per
0: veus,
4: jo
0: que
4: crec
0: bé.
4: Que gràcies a elles.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Sí, però sí que hi havia una altra part que no m'agradava tant. I sí que crec que no hi havia com aquesta empatia, no, aquesta... simplement s'havia de fer i ja està, no? I elles ho van fer de tal manera que em van ajudar i van... jo crec que van fer molt bé el seu treball, perquè al final, si ho parlo, és per elles també.
0: Clar, quina sort.
4: Sí.
0: Però no... no hi eres totes les hores a l'aula d'acollida, no?
4: No, això va ser positiu.
0: Tenies el grup de referència.
4: Sí, sí, sí, això era positiu perquè jo sé que anys anteriors sí que hi havia com una segregació de que la gent que no parlava català estava en una aula
0: sí.
4: diferent tota l'estona.
0: Això va ser molt controvertit.
4: Sí, però sí que és veritat que a mi em va tocar només unes hores com si fossin tutories, unes hores a l'aula d'acollida, però després la resta del temps estava amb tot el grup.
0: Mira, que posarem la música que has triat.
4: Vale.
0: I després seguim parlant.
4: Vale.

0: Desperta.
1: I quina trajectòria acadèmica has seguit?
2: Bueno, vaig acabar el batxillerat fent el social-humanístic, aquesta barreja que ens permetien fer sí. alguns instituts, i després vaig fer turisme,
1: uh-huh.
2: Que és una carrera que la vaig fer, però que no m'agrada gens.
1: Ja, yeah. Sobretot l'aplicació, no?
2: Sobretot l'aplicació. I després sí que com a turisme em va cridar molt més l'atenció el tema d'esdeveniments, temes de patrimoni cultural, patrimoni natural. Vaig començar a estudiar més coses de cultura, no? I vaig fer la carrera de gestió cultural, uh-huh. El màster de gestió cultural i ja.
1: Sí.
2: Ja ara vull fer un de cultura contemporània.
1: Veus que bé.
2: Però sí, ja més enfocada en temes de cultura.
1: Uh-huh. I pots treballar d'això?
2: Sí, ha sigut molt difícil, molt, molt difícil, perquè al final la cultura està com està.
1: I hi ha pocs llocs de treball, no?
2: Sí, i jo crec que igual i a Catalunya el circuit cultural és molt reduït i molt tancat.
1: Yeah.
2: Llavors, si no tens tants contactes i si no hi ha com aquesta dinàmica d'amiguisme,
1: sí.
2: doncs és molt, molt complicat. I bueno, amb el tema de la llengua també parlant-ho,
1: sí.
2: Evidentment i òbviament el tema de la llengua és molt important per treballar cultura aquí a Catalunya, però clar, la constant estrangerització de nosaltres, no? Havent passat 20 anys i parlant català perfecte, se'ns suposa com que encara no saben tant, no? I sobretot a cultura, que és una cosa tan important, doncs
1: sí.
2: Els llocs de feina per gent migrada i racialitzada és molt, encara molt limitat.
1: Mm-hmm.
2: I bueno,
1: però de fet,
2: passa.
1: O sigui, objectivament esteu amb les mateixes condicions que altres persones que tinguin la mateixa titulació o mm-hmm. això, no?
2: Depèn. Jo, per exemple, el que va passar amb el meu cas
1: sí.
2: és que, per exemple, jo no tinc el títol de català perquè vaig arribar a segon.
1: Sí.
2: I segons la com és allò de... No me'n recordo. No em donen el títol de català perquè he de passar tota l'ESO.
1: Ah, sí?
2: I jo no tinc cap
1: títol. Però si acabes a quart...
2: Sí, però no...
1: Això no té cap mena de lògica.
2: No, però passa. Si no tinc tota l'ESO feta en català, no tinc el títol. Llavors he de fer com un altre curs per treure'm el títol i tal. I si no tens el títol, doncs pots demostrar que tu saps català, encara que tinguis 20 anys aquí i que puguis tenir una conversa sencera en català, no? I bueno, en tema a nivell institucional, evidentment tenim les mateixes condicions, no? Però hi ha un tema social també, yeah. no? De quan et trobes en un lloc i sobretot és que m'ha passat molt a les fires d'arts escèniques, que jo he d'anar molt, molt i tal. Ara ja no, menys mal, perquè també ja em coneixen, però sí que em trobava en aquestes situacions de que o assumien que no sabia parlar català o que no era d'aquí i totes aquestes coses, no? Que passa.
1: Quina ràbia. Jo trobo que hauria de ser al revés, que hauria de passar com amb les dones, no? Que hi hauria d'haver discriminació positiva, no? Perquè
2: sí.
1: jo trobo que el que falta amb les persones racialitzades és visibilitat, no? Que
2: clar.
1: A mi, per exemple, em sap greu que les escoles, amb la quantitat de nanos que hi ha de diferents orígens, no? Que no tinguin referents mestres
2: clar.
1: Com ells, no?
2: Clar.
1: O en els mitjans de comunicació. Ara a televisió comencem a veure persones
2: sí.
1: racialitzades, però costa molt, i en
2: sí.
1: les arts escèniques i tot arreu.
2: Sí.
1: I trobo que hauria de ser al revés, perquè amb la quantitat de població que hi ha d'això provinents d'altres orígens...
2: Sí. Sí, sí, totalment.
1: Doncs que haurien de tenir referents, i sobretot pels nanos, que és tan important que tinguin expectatives, no? Que
2: clar.
1: Pensin que ells poden arribar, doncs, a això,
2: sí.
1: a ser gestors culturals, no? A ser periodistes, a ser mestres, a ser metges.
2: Clar. I somric quan dius això, perquè tinc justament una amiga que treballa a la televisió i estic super orgullosa d'ella.
1: Clar.
2: Ho tinc sí, tots sí, amics,
1: sí,
2: de fet.
1: Sí, sí.
2: I és super important i la seva feina i el seu paper ja només per estar allà és tan important, sobretot pels joves i per la gent, la que sobretot jo em veig com molt, jo me'n recordo que quan vaig arribar aquí estava una edició d'OT on hi havia la primera dona peruana en aquella edició d'OT, d'Operació Triunfo.
1: Sí.
2: Jo crec que això va ser una revolució perquè era la primera vegada que em veia reflexada a la televisió.
1: Sí, sí.
2: I no hi havia llocs on trobar-me, no? I on, per això és tan important.
1: És el mateix que diem amb les nenes, no? Que encara que hi hagi primeres ministres dones que no ens agradin, com podia ser la Thatcher o d'altres, no?
2: Bueno.
1: Dius, però només perquè les nenes puguin somiar, no ho es puguin imaginar, que un dia poden arribar a ser primeres ministres, ja és important, no?
2: Sí, totalment. Tenir referents al final és com veure possibilitats del que tu també pots ser, no?
1: I
2: és molt important. I jo treballant al teatre, per exemple, sí que ho veig molt, no? Hi ha com coses que a mi m'agradaria que fossin diferents.
1: Clar. Quina feina hi fas tu al teatre?
2: Bueno, jo ara mateix estic en un... A teatre faig moltes coses, no?
1: L'oficial és
2: treballar un projecte que es diu Teatre Accessible.
1: Sí.
2: I treballo sobretot en temes d'accessibilitat per persones amb discapacitat visual i auditiva.
1: Uh-huh.
2: I el que fem és les obres que ja estan fetes, les adaptem, no? Amb audiodescripció, subtitulat i diferents mesures d'accessibilitat perquè pugui arribar a tothom, no? I a part d'això, que és la meva feina oficial, faig com una mica més d'activisme cultural, que li dic jo així. Bueno, he acabat de fer com un estudi de la diversitat al TNC, no? I de com es reflexa i com és un exemple també de la manca de diversitat en els escenaris. I de com aquell 23% que hi ha de persones estrangeres al carrer no es reflexa de cap manera, no, als escenaris, i en aquest cas en els escenaris del TNC, no, però també podem parlar d'audiovisuals, d'altres expressions culturals que no ens trobem allà, no? I sense parlar també de la gent que ha nascut aquí i que no està en aquell 23%,
1: clar,
2: o gent que té la nacionalitat també com jo i que no està en el 23%, són molta gent.
1: Sí, tant.
2: I que cal, com deies, no? Fer visible que hi som, que existim, no?
1: Mm-hmm. I això ho fas com a treball de final de màster?
2: Això ho feia com treball de final de màster, però bueno, ve d'un recorregut també d'activisme més pels drets de les persones migrades, i m'he enfocat una mica més en tema de drets culturals.
1: Mm-hmm.
2: Sí.
1: Si tu havies col·laborat amb Sorracisme, que ara està... amb risc de
2: bueno,
1: vaig veure que demanaven
2: ajuda,
1: allò, suport, sí, ajuda i, sí,
2: de fet jo crec que és la feina de SOS és super important. Bueno, cal puntualitzar una cosa, que SOS Racisme hi ha com a tot arreu, i jo quan vaig viatjar a Madrid i vaig estar com un temps a Madrid, vaig apuntar-me a SOS Racisme Madrid. I sí que de SOS Racisme Madrid sí que vaig estar en contacte després amb SOS Catalunya i tal, però havia col·laborat amb Madrid, que són també institucions diferents, o sigui, associacions diferents. Però, bueno, igualment la feina que feien aquí, o sigui, que fan,
1: sí,
2: SOS Catalunya és superimportant perquè ja no... perquè cal una... me'n recordo un dia que ja va haver un policia al carrer que li estava dient una cosa a un nen, bueno, hi va haver un conflicte i jo vaig dir, oye, mira, que aquí hi ha un tio que l'està cridant coses i tal, i dient-li al policia, que el nen no té la culpa de res, que havia vingut el policia a identificar-lo i tal, i em va dir, no, hi ha institucions com SOS Racisme que podeu denunciar allà, i jo pensava,
1: i tu què fas?
2: No, però ja fins a la policia també rep, no, el missatge de que SOS és una cosa important que està vetllant per les per les persones racialitzades aquí a Catalunya, no? I si algú està escoltant, sisplau, que doni suport, que és supernecessària la seva feina i que ha de seguir existint.
1: Sí. Doncs mira, que ens diu el Roger, el tècnic, que se'ns acaba el temps del programa.
2: Ah, vaja!
1: Sí, he passat molt ràpid, no? Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i desitjo, doncs, que això, que els teus desitjos també es compleixin, no? I que cada vegada sigueu més visibles, no? I que pugueu tirar endavant, no?, amb condicions d'igualtat amb tothom, no?
2: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies. Això ho aconseguirem.
1: I tant que sí, sobretot si hi ha molta gent com tu.
2: Sí, bueno, gràcies.
1: Doncs fins una altra. A veure si ens veiem al teatre.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: El Club del Country.

Seguiu a través del Club del Country, soc Rafael Corbí i una nova edició, en aquest cas la 37a, que dediquem ja a aquests números 1 de tota la història d'ençà que el Club del Country va començar les seves emissions el 1987. Tancàvem l'any 2009 amb les 5 darreres setmanes al número 1 amb aquesta cançó escrita per Hillary Scott, Charles Kelly, Dave Haywood i George Kerr, que es deia Need You Now, a càrrec del trio Lady Antebellum, una cançó fantàstica que era el senzill d'avançament del seu segon àlbum d'estudi del mateix nom, aquest Need You Now. Començàvem el 2010 amb un número 1 de la mà de Reba McEntire, la cançó escrita per Steve Diamond i Marv Green, que ara mateix recordarem, era el Consider Me Gone, segon senzill per al segell Valory, un segell germà de Big Machine Records, segon senzill del seu 27è àlbum d'estudi, Keep On Loving You, número 1 durant 4 setmanes. Va ser el seu 24è número 1.

grans veus en la història de la música, Reba McEntire, en Consider Me Gone, va estar-se 4 setmanes al començament del 2010 al número 1. Una setmana va estar-hi aquesta següent cançó, Southern Boys, una cançó escrita per Bob DiPiero i Tom Douglas, cantada per Tim McGraw, segon senzill de l'àlbum de Tim McGraw del mateix nom, i que va ser el seu 23è número 1 i el primer d'ençà el 2007.

veritat, és un tema escrit per Brett James i Ashley Monroe, enregistrat per Trent Wilmot al seu àlbum del 2008 anomenat Broken In. La cançó va ser aleshores versionada per Jason Aldean amb el seu àlbum Wide Open, el tercer senzill de l'àlbum, que va arribar al número 1 després del She's Country i Ving Rick Tractor, que també ocupaven aquesta primera posició. The Troll, la cançó que ens ha portat en aquest cas Jason Aldean. I també un dels grans temes que hi ha encara molt recordats de la història recent de la música country és una cançó escrita per Jim Vivers, Jonathan Singleton i Darryl Brown, enregistrada per Josh Turner com a senzill d'avançament del seu àlbum Haywire, que va ser realitzat al febrer del 2010. Va ser el seu tercer número 1 a arribar a les llistes, el primer des del World You Go With Me de l'octubre del 2006, la cançó que més vegades, més setmanes va estar-se al número 1 de les que Josh Turner ha cantat o ha fet. Why Don't We Just Dance, una peça magnífica.

estàs escoltant el Club del Country, en aquest cas amb el millor del 2010 a la història del Club del Country. Un forat difícil d'omplir, aquesta cançó de Josh Turner amb el Why Don't We Just Dance, i a continuació tota una sèrie de 5 cançons que només van romandre una setmana cada una en el número 1. La primera d'elles, la cançó de Billy Currington, coescrita per ell mateix al costat de Dallas Davidson i Brett Jones, That's How Country Boys Roll, una cançó que va ser el tercer senzill del seu àlbum del 2008, el Little Bit of Everything, va esdevenir el seu quart número 1 a les llistes de música country.

Country Boys Roll amb Billy Carrington i Hillbilly Bone, una excel·lent peça a duo. En aquest cas, Blake Shelton va enregistrar aquesta cançó amb, com a solista convidat, Trace Atkins. Una cançó escrita per Luke Laird i Craig Wiseman, Hillbilly Bone, una cançó que ens arribava des del seu EP del mateix nom. Atenció, que aquesta cançó va guanyar el títol de l'Acadèmia de Música Country d'Esdeveniment Vocal de l'any.

Don Poitras amb Wynn Warble i en Rory Fick, aquest darrer de Joy and Rory, van compondre aquesta cançó, que era el senzill de debut de Easton Corbin. També va ser el primer senzill del seu àlbum de debut. Easton Corbin va ser el primer artista masculí en aconseguir portar el senzill de debut a la primera posició en els darrers 7 anys. Un toc de country tradicionalista acompanyant el de violí i de steel guitar com feia temps que no escoltàvem. Easton Corbin, A Little More Country Than That, Temporary Home, també és el següent número 1 que repassem, segon senzill oficial del seu tercer àlbum d'estudi Play On per Carrie Underwood, una cançó que va compondre al costat de Zach Malloy i Luke Harkin.

Eren els artistes que van substituir els nostres clàssics dels anys 80 i 90 i que ara ja són substituïts per d'altres artistes a les llistes com Carrie Underwood, com Billy Currington, com Blake Shelton, com Josh Turner, Jason Aldean, Tim McGraw, etc. O com Zac Brown, que també va arribar al número 1 i només per una setmana amb aquesta cançó que es deia Highway 20 Ride, una cançó escrita per el vocalista solista i líder de la banda, en Zac Brown, al costat de Wyatt Red, i que era el quart senzill del seu àlbum del 2008, que va donar molt de sí, The Foundation, el seu tercer

0: Després d'aquestes 5 cançons, amb una setmana al número 1, va duplicar-ho American Honey, la cançó escrita per Kerry Barlow, Hilary Lindsey i Shane Stevens, enregistrada de nou, l'acabem d'escoltar al principi del programa, doncs hi tornem, al grup, al trio Lady Antebellum, realitzada com a segon senzill del seu segon àlbum d'estudi, aquella Need You Now, el cinquè dels senzills del grup, que té la veu solista de la mateixa Hilary Scott.
1: She

dues setmanes el número 1 per Lady Antebellum i aquest tema anomenat American Honey. Dues setmanes més, estem al mes de maig del 2010 per un altre senzill escrit per Dallas Davidson, en aquest cas al costat de Rick Atkins i Ben Hatesleep. La va registrar aquesta cançó Joe Nichols, va ser el segon senzill del seu àlbum All Things News. Aquesta cançó va ser el tercer número 1 a les llistes de Billboard per Joe Nichols. Es deia Give Me That Gun.

fem un petit salt en les dues properes cançons, perquè Chris Young, amb aquest The Man I Want To Be, va estar-se 3 setmanes al número 1, Brett James i Tim Nichols a la composició. Era el tercer senzill del seu àlbum The Man I Want To Be, del mateix nom. Excel·lent aquesta cançó que acabeu d'escoltar, igual que la següent, que va estar-se un total de 4 setmanes, entrant ja al mes de juliol d'aquell 2010. The House That Built Me, una cançó escrita per Tom Douglas i Alan Shamblin, que van registrar Miranda Lambert. Principalment, aquesta cançó l'havia de gravar Blake Shelton, que era aleshores la parella de Miranda Lambert, però quan la Miranda la va escoltar va dir: la vull gravar jo. Tercer senzill del seu tercer àlbum d'estudi, el Revolution.

moltes coses a dir amb aquesta cançó, perquè va ser el primer número 1 a les llistes de Billboard de Miranda Lambert, el The House That Built Me. També va ser el primer senzill de la seva carrera artística en la qual ella no havia participat en la composició, i a més el 2011 va rebre el premi, el Grammy, per millor interpretació femenina de música country amb aquesta cançó, The House That Built Me. Tanquem la paradeta i ho fem amb un senzill escrit per Brad Paisley, com sol ser habitual, al costat de Chris Dubois i Kelly Lovelace, una cançó que podríem trobar com a quart senzill del seu àlbum American Saturday Night. Aquesta cançó es diu Water i és en Brad Paisley qui ens la canta. Serà fins la propera. A reveure. Inflatable pool.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: Avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno, però
0: les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya, i sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques, ara de fet només fem marxa nòrdica. Però bueno, activitats en tenim bastantes, però en aquests moments oberta i en funcionament només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: Van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Que sí, jo estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment del Fred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia al dematí, vam fer una sessió inicial de 17 al dematí, vam tenir força èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
0: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones aproximadament.
0: Ah, està molt bé.
2: Dintre del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
1: Sí.
0: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les zones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja
0: sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
1: Sí, exacte. Més que res perquè

0: ells. Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que ja en benefici, si te sents satisfeta, només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades em diuen, i se creuen per amb una altra persona que porta bastons, i em diuen, mira, Carme, aquesta ho fa malament, aquesta ho fa malament, perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és supernecessari, és més eficaç.
1: Val, doncs...
2: És molt senzilla la tècnica.
1: Sí, és senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. El canvi a la fi, quan vam començar, és caminar en pals. Exacte. No té cap secret especial.
1: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909, i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. Uh-huh. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
0: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
1: Sí.
0: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, doncs que vingui.
1: Val, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
0: Sí.
1: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, no cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme, i que a partir d'aquí doncs ja es podrà decidir si s'incorpora a l'activitat de forma habitual.
0: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
2: A més, els bastons també els tenim, vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica, nosaltres en tenim per deixar a la gent que els curs, a les classes, amb qual cosa no cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no, unes bambes, un xandall i a caminar.
1: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
0: Sí, però hi ha diferència.
1: Jo en tinc, però no he fet mai marxa nòrdica, me'ls vaig comprar perquè els necessito.
0: Sí.
1: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya, perquè perdo l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri, però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una manera ja
0: és
1: més...
0: És que vindrà.
1: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
1: Molt bé, gràcies per la invitació, m'esforçaré.
0: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més i que són de apoyo, per aguantar l'equilibri.
1: Sí.
0: En canvi, els de marxa nòrdica és per impulsar-se, són més lleugers, i es porten a darrere, són de impulso. Aquesta és una mica la diferència. Uns per apoyar-se i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
1: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas per la part de davant quan camines que la part de darrere.
0: Sí. Uh-huh.
1: És totalment diferent.
0: Sí.
1: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
0: Sí,
1: no?
0: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per poder, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
1: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut, que els pugui ajudar a

0: millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat, fins i tot, no?
1: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora... Al portar bastons disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades els bastons et fan anar erguits, erguides, o sigui, rectes, sí. Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I la liberació de les endorfines pues fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir d'alguna manera.
2: Molt bé. Vamos a parlar.
0: Sí. Molt bé.
1: Carme, m'he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
0: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa?
2: Una hora i mitja. De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs. Després fem una sortida, que és el temps de caminar, o amb la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a veure la lluna plena, a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tinguem el dia de Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
1: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en procés. Soy un projecte d'instructor.
1: No, és.
0: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
2: Tu com a sòcia, molt barata.
0: Com a sòcia, surt barata. Vale.
2: No, mira, t'ho explico. Nosaltres... Primer cobrava una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Llavors som una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, són 4 setmanes per mes, entre 16 i 30 euros, 16-25 euros si no ets soci.
0: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista, ara que parli una miqueta més,
2: sí.
0: El Jordi. Teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya, i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
2: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual, o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada, de fet, cada any, des de fa... gairebé 30 anys organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
0: Sí.
2: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim amb autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals... Vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
0: Carme, encara que faci fred o plogui, la marxa... O sigui, no la desconvoqueu, la manteniu.
1: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. Però no, estaven tots allà.
0: Sempre hi ha algú.
1: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no. Però, bueno, si cauen gotetes, estan allà, eh? O sigui, que fantàstic, estan tots allà preparats.
2: I la jornada de la Filomena amb el fred estaven tots allà també,
0: sí,
2: eh?
0: Per
2: tapadets,
0: això,
2: tapadets, tapadets, però sí, estaven tots allà.
0: Amb el vent de la Filomena,
2: amb
0: també.
2: Amb el fred de la Filomena estaven tots en marxa, no digo como locos.
0: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
2: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
0: També teniu Facebook, Instagram, sí, oi, del Centre Excursionista?
2: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
0: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
2: Eh? De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
0: Suposo que...
2: casos d'accidents, per exemple.
0: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
2: No,
1: però hi ha alguns que sí que estan federats.
0: Clar, sí, m'imagino que...
2: Hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
1: Sí.
2: I bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
0: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
1: Que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
0: Sí.
1: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
0: Esport low cost?
1: Low cost.
0: Ah, low cost, perdona.
1: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
0: Perdona.
1: I res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
0: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant. Sí. Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hores de matinar, i amb la marxa nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
1: Exacte.
0: Jordi, alguna coseta més a afegir de les activitats del centre excursionista?
2: Només encoratjar-vos a que vingueu.
0: Sí.
2: Tots els dimecres, tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja i us esperem a tots i a totes.
0: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen. Estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
1: Perfecte.
2: Molt bé,
0: i
2: perfecte.
0: Recordaré ja per acabar, el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909, recordeu que estan per la tarda, aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre, més o menys, i el correu és secretaria@ esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
2: a tu.
0: I fins la propera. Una abraçada per tothom.
2: Adéu. Gràcies, adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim.
0: Sí. No l'he vist pas, m'ho deia haver perdut.
1: No, molt, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal, perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí, fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, pel que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalquers, que està a servei de la Marta, i bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el qui més propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el Quim, també explicaré una mica el fet del Quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del Quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò era l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I bueno, són aquelles coses que jo he viscut amb poca, perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el Quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest Quim.
1: Sí, amb aquest és el que no volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molt per qualificar-lo de molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el Quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el Quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el Quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. I és la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No fa tant.
0: El 97.
1: Ciutat clar, gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, el 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser una l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous ara cada dijous no, cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla de geganters d'esplugues.cat i allà el contacte i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar i doncs, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, però es comença per aquí, comença a portar capgrossos, comença a portar gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final doncs, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos. Sí,
0: exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc a ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'esplugasfm, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, avui a les 10 del vespre.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: final fem hamàquing o no? Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer flisky, tio, i després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

0: Són les 10.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugas FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
4: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, un programa radiofònic fet a Esplugas FM, al 99.7. Us parla habitualment, entre d'altres coses, perquè m'enrotllo una mica massa, de cinema, intentant no ser massa acadèmics, però donant la nostra més sincera i planera opinió. Recordeu, tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí, abans d'anar a missa. De tant en tant, com ja sabeu, fem un versus, que és com una petita confrontació entre dues pel·lícules amb una temàtica semblada o amb algun nexe d'unió. Avui hem triat dues que tenen com a factor comú un gran actor de l'univers de Hollywood, el canadenc, nacionalitat estadounidenc, Jim Carrey, el comediant perfecte i hereu d'un gran comediant com Jerry Lewis, malgrat que més complet. Diagnosticat de TDA, que és, em sembla que és trastorn d'atenció o alguna cosa així, aquesta malaltia l'ha fet ser com és. Això sí, tota la seva vida ha hagut de lidiar amb problemes mentals com la depressió. La manera de superar tot això va ser anar un pas més endavant a la interpretació. Tampoc penseu que tots els seus films siguin per riure. Té alguns que podríem qualificar com a seriosos, comentant que a Man of the Moon, dirigida per Milos Forman al 1999, es va involucrant tant en el seu personatge, el còmic Andy Kaufman, que va deixar a tothom bocabadat, inclús la seva família, que va pensar que aquell Jim no era el de sempre. Anomenaré els que per mi són els millors títols de la seva carrera, deixant de banda els que anomenaré després, que estan entre els dos primers, tot sigui dit. Comencem per La màscara, de Mask, Charles Russell, 1994. Mentiroso compulsivo, Liar, Liar, Tom Shadyac, 1997. Man of the Moon, Milos Forman, 1999. Dos tontos muy tontos, Dumb and Dumber, de Peter Farrelly i Bobby Farrelly, de 1994. I Como Dios, Bruce Almighty, de Tom Shadyac, 2003. Bé, començarem per oferir-vos les músiques de les dues pel·lícules de les quals parlarem avui. Anem primer per la banda sonora del Show de Truman.

Notareu que les dues bandes sonores s'assemblen bastant. Sense ser pessimistes del tot, tenen un to tràgic molt interessant. Per seguir un ordre cronològic, començarem detallant els aspectes més tècnics de El Show de Truman, el títol original de Truman Show. És de l'any 1998, té una durada de 103 minuts, és una producció, evidentment, d'Estats Units. El director és Peter Weir, antic amic nostre del qual vam parlar al programa anterior. Els intèrprets, a banda de Jim Carrey,

Abans de parlar de les seves diferències, direm la fitxa tècnica de Oblida't de mi, Olvídate de mi, el títol original, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. És de l'any 2004, té una durada de 108 minuts, també és dels Estats Units, el director és Michael Gondry i entre els intèrprets, abans de Jim Carrey, tenim a Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo i Elijah Wood. La sinopsi. Joel rep un cop terrible quan descobreix que la seva promesa Clementine ha fet que es borrin de la seva memòria tots els records de la seva tempestuosa relació. Desesperat, es posa en contacte amb el creador del procés, el doctor Howard Mierzbiak, perquè esborri Clementine de la seva memòria. Però quan els records de Joel comencen a desaparèixer, de sobte redescobreix el seu amor per Clementine. Des del més profund del seu cervell intentarà aturar el procés.

Comentarem a continuació el fantàstic film El Show de Truman. Qui més qui menys, i d'una manera més o menys intensa, ha visualitzat algun programa televisiu al qual ens transmetia en directe la vida i miracles d'una sèrie de persones tancades en un recinte reduït. Aquesta idea parteix de la base de la novel·la de George Orwell, 1984, a la qual es va popularitzar el concepte de Gran Hermano, que és com una mena d'ull que tot ho veu i que, a més, ens fiscalitza, fins a arribar, en el seu extrem, de jutjar-nos en directe. La manipulació de les masses és força evident. Políticament parlant, és tot això que hem dit, però succeeix quan aquest control superior, com una mena de deïtat, es transforma en entreteniment, és a dir, transmetre en directe la vida d'una persona, convertint-la en una obra de teatre que arriba a totes les llars del món. Perquè l'audiència no decaigui, tot està mil·limetrat intentant amagar, cosa que aconsegueixen durant una pila d'anys, aquella cosa inherent a l'home que podríem anomenar curiositat o dubtes existencials. El Show de Truman es manipula la realitat. El protagonista viu sense saber que la seva vida és un programa de televisió, cosa que molta gent pot sentir avui en dia, però que, en realitat, no surt en antena i té un punt reflexiu sobre el control, la vigilància i la llibertat. L'australià Peter Weir, director del film, és un cineasta amb grans títols a les seves esquenes, com podria ser L'any que van viure perillosament, El club dels poetes morts, Matrimoni de conveniència i a la seva darrera producció, de la qual ja vam parlar al programa anterior, Camí a la llibertat. El podríem definir com un director de tall clàssic, situant-se dins l'olimp del cinema internacional i conegut pel seu estil visual, atmosfèric i temàtiques de xoc cultural o mons artificials. Com a premis més importants aconseguits a la seva carrera, tenim dos BAFTA, que és British Academy of Film and Television Arts, una mena d'Oscars britànics, pel Show de Truman i per Master and Commander.

Quan parlem del Show de Truman, automàticament diem que és una pel·lícula de Peter Weir protagonitzada per Jim Carrey. És un binomi que, malauradament o no, no es va tornar a repetir. Aquesta col·laboració va ser fonamental per la carrera de Carrey, donat que li va permetre donar un gir vers papers més dramàtics. Hem de tenir en compte que la seva pel·lícula anterior va ser la comèdia La Màscara, que va tenir un èxit aclaparador. Té uns trets molt característics. Primer de tot,

La vida de Truman Burbank. És un reality show transmet 24/7. Les persones que l'envolta, dona, amics, veïns, són tots actors. El món on viu és un enorme set de televisió i milions de persones l'observen des que va néixer. Hem de destacar en el paper de Christoph, alma mater del show i una mena de figura divina, a Ed Harris, que dota el seu personatge d'uns trets manipuladors i que lluiten pel tot per l'audiència. El film ens planteja una pregunta molt engrescadora. És millor viure en una mentira còmoda o arriscar-se a la incertesa per ser lliure? La veritable font de l'inspiració del film va ser un capítol de la mítica sèrie de Twilight Zone, aquí titulada La dimensió desconeguda. Concretament, Special Service, que per la seva banda estava inspirat en el llibre El temps desarticulat de Philip K. Dick, que, tots sabem, va ser un dels escriptors més reconeguts de ciència-ficció i del qual es van adaptar moltes cintes, destacant entre totes Blade Runner, que feia seva la trama del seu llibre Somien els androides en ovelles elèctriques? En aquesta pel·lícula, igual que la sèrie de televisió a la que segueix, no hi ha res a l'atzar. De fet, el propi nom de Truman és un joc de paraules en anglès que barreja true, veritat, i man, home, home de veritat, fent referència al fet que era, que ell era l'única cosa real del programa. Igual que el director, el paper de protagonista de la pel·lícula va tenir molts pretenents. Van sonar noms com el nostre estimat Robin Williams o Gary Oldman, que sí que va acceptar el paper de primeres, però el va rebutjar més tard. Però no va ser l'únic. El paper de Christoph també va estar molt sol·licitat. De fet, al principi seria Dennis Hopper, molt recentment, que igual que els anteriors va abandonar el projecte. Jim Carrey volia tant el paper que va oferir a la producció rebaixar el que cobrava. Va passar de cobrar 20 bilions de dòlars, que solia cobrar a les comèdies, a només, entre cometes, 12 milions. Premis. Bueno, 3 globus d'or i 3 premis BAFTA. Per què s'ha de veure? Per admirar la primera pel·lícula dramàtica d'un actor que ens ha fet riure a tots. I on es pot veure? Doncs a Movistar Plus, Amazon Prime Video, Apple TV i Rakuten TV. El show de Truman destaca pel seu diàleg sobre la realitat i el control sent la frase més icònica: bon dia! I per si no ens veiem després, bon dia, bona tarda i bona nit, repetida per Truman com a mecanisme de defensa i rutina. Anem per la segona. Oblida't de mi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en el seu títol original.

Ja sabem la traça que tenen els responsables de les distribuïdores espanyoles a l'hora de traduir els títols que els arriben de l'estranger. Aprofitant la tirada que tenia Jim Carrey en el món de la comèdia, es va decidir anomenar com a Oblida't de mi, Olvídate de mi, a Eternal Sunshine in the Spotless Mind, que, tot sigui de pas, no té res de comèdia. No és l'únic cas.

Per aquells que pateixen o han patit mal d'amors, seria fantàstic que, seguint un tractament, de cop i volta, te n'oblidessis d'aquella persona que, d'una manera o de l'altra, t'ha arribat a fer mal. Com veieu, Eternal Sunshine in the Spotless Mind parteix d'una base de ciència-ficció, malgrat que el seu desenvolupament sigui tot el contrari. Segueix la relació de dues ànimes que han decidit accedir a aquest tractament per oblidar l'altra. Però ara ve la pregunta del milió. Pot tractar-se d'una estimació per damunt de tot? Per part de Joel, interpretat per Jim Carrey, sembla que sí, donat que durant el procés se n'adona dels seus veritables sentiments vers Clementine. La disjuntiva és si, tot i poder aturar el procés, torna a sentir desamor. Pot valdre la pena? Per explicar el títol original de la pel·lícula, anomenar que es va extreure del poema Epístola d'Eloïsa a Abelard, d'Alexander Pope, que parla sobre un romanç que acaba de forma tràgica i que acaba recitat al film. Indicar també, com a curiositat, que a Hispanoamèrica es va traduir com a Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cosa que és bastant fidel a l'original. Aclarirem una mica més tot això amb el vers del poema en qüestió. Que feliç és la sort de la vestal sense tatxa, oblidar-se del món, pel món oblidat. Etern resplandor d'una ment sense records, cada prec acceptat, cada desig vençut. Estem davant d'una d'aquelles pel·lícules anomenades de culte, les quals podríem definir com aquelles produccions cinematogràfiques que, independentment del seu èxit comercial o crítica inicial, moltes vegades van ser fracassos, desenvolupa amb el temps una base de seguidors profundament lleial, apassionada i activa. Aquest fet influeix que té una manera d'explicar la història força curiosa. Abandona els personatges. L'espectador al començament també es troba una mica abandonat. La habitual narrativa lineal desapareix, introduint-nos en els continus vaivens de la relació de dos éssers totalment antagònics. És una d'aquestes cintes la qual és recomanable veure més d'un cop. Això en principi podria ser negatiu, però en aquest cas, ja quan la veieu per primer cop, en donareu la raó. Dins del film ja intenten ajudar-nos a seguir-la mitjançant el color del cabell de la Clementine. Els diferents colors de cabell de Kate Winslet, verd, taronja, vermell, blau, no eren aleatoris. Serveixen per diferenciar les diferents fases de la relació entre Clementine i Joel a la cronologia no lineal de la pel·lícula. Quan Clementine i Joel es coneixen i inicien la seva relació, ella usava la Revolució Verda. Posteriorment, mentre la parella s'enamora completament, Clementine utilitza l'amenaça roja. Poc després, utilitza el to la gent taronja, que és quan la seva relació comença a deteriorar-se. I quan la relació de Clementine i Joel arriba al seu punt més crític i difícil, fa servir la ruïna blava. Kate Winslet ha mencionat que Clementine Krusinski és el paper preferit de tota la seva carrera. El treball del director va ser domar la manera de treballar de Ring Carrey, molt donat a la improvisació, i al qual va prohibir fer-ho. I, al contrari, incitar a Kate Winslet a fer el boig, enganyant-la dient-li que estaven rodant una comèdia. Per cert, Jim es va queixar al comprovar que tot l'elenc improvisava i a ell no li deixaven. Premis, pues aquest ja és casa major. Tenim l'Oscar al millor guió original i dos premis BAFTA, muntatge i guió. Per què s'ha de veure? Considerada una de les millors pel·lícules del segle XXI, és un film imprescindible per assaborir una manera diferent de fer cinema que ha pogut arribar a molta gent a la qual li agrada el cinema. Jim Carrey i Kate Winslet també són dos motius de pes. On es pot veure, doncs, Amazon Prime Video, Apple TV, Filmin i Rakuten TV. Una de les frases més cèlebres de Clementine dins del film és: molts nois creuen que sóc un concepte, o que els complemento, o que els salvaré, però només sóc una noia fotuda que busca la tranquil·litat.

La part més complicada d'un versus és quedar-se amb una de les dues pel·lícules que plantegem. Per això, hem de donar tot el mèrit que ens mereixen, malgrat que moltes vegades no estiguem d'acord amb els jurats de tota mena dels premis cinematogràfics. El programa d'avui juga molt al gust personal, ja que cinematogràficament estem davant de dues grans cintes, la qualitat i original de les quals fa molt difícil que ens decantem per l'una o per l'altra. Les dues juguen amb la fantasia i la ciència-ficció. Tot això per explicar-nos històries molt terrenals. L'aïllament es tracta de manera cruel i inversemblant amb l'experiment televisiu per una banda i amb el tractament per esborrar sense records de morts no correspostos per l'altra. Al meu parer, Olvídate de mi, Olvídate de mi o Eternal Sunshine of the Spotless Mind és més completa. Arriba a un tipus de gent a la que li agrada mirar més enllà de les imatges que apareixen en pantalla. Per tant, la guanyadora d'avui, entre cometes, al meu parer és, clar, és Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Altrament dita, Oblida't de mi.

un autèntic plaer poder-vos parlar de dos films que, malgrat el temps transcorregut, es mantenen superfrescos i disposats a ser degustats un i altre cop. Abans d'acomiadar-nos, us volem tornar a recordar la propera edició d'Imatge 74, que tindrà lloc al Centre Cultural L'Avenç el proper 11 de juliol, dissabte, a les 6 de la tarda, 18 hores. Projectarem un documental anomenat Notes de Voz, inspirat en el llibre d'Antonio Fernández, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, dirigit i realitzat per Manuel Barrios. Una obra que ens presta a la discussió i debat, sobretot per una temàtica que, malgrat el temps transcorregut, es manté totalment fresca i actual. Tot això ha estat possible gràcies a Sergi Vilà, als controls, i a Txema Luzán, a la direcció i conducció. Ens seguim escoltant!

Molt bona tarda, versió 30.5. És el torn dels Guns N' Roses, és el torn del Sweet Child of Mine. Doncs què us puc explicar dels Guns N' Roses, que pràcticament no sabíeu? Que són de Los Angeles, que és una banda de hard rock, heavy metal, que va començar la seva carrera l'any 1985, que són en l'actualitat 7 persones les que conformen aquesta increïble formació reconeguda, bueno, que tothom n'ha sentit a parlar, que van fer un tema que es diu Sweet Child of Mine, del qual estudiarem avui, i que tenen no molts, tenen una infinitat de premis, això sí és veritat, però només tenen 1, 2, 3, 4, 5 i 6 discs d'estudi. Els altres, bueno, no en tenen més. Almenys això diu la Wikipedia, eh? Doncs sí, també m'hauria de dir, us hauria de demanar i de presentar com hauria de ser habitual, però se m'oblida. El meu nom és Claudi Morales, us parlo des d'un petit estudi de la muntanya, perdut a les muntanyes catalanes. Així és que fetes les presentacions pertinents, tant de la banda o de la cançó, en aquest tema en aquest cas del tema que estudiarem avui, comencem al versió 30.5. I per això necessito parlar-vos d'una dona que es diu Cassandra James, perdoneu, i que ha sigut back vocalist o corista, per dir-ho així, de Christina Aguilera, Kim Burrell, Titus Burger i altres molts artistes. Consolidada carrera la d'aquesta dona americana, que va fer un tour amb el nominat al Grammy Corey Henrys i The Funk Apostles. Així és que ja sabeu de què va l'assumpto o la qüestió. Cassandra James, Sweet Child of Mine.

Doncs sí, sí, aquest control de veu té la Cassandra James, licenciada en Sociologia per la Universitat de la Ciutat de Nova York. Ens oferia i ens feia gaudir amb aquesta espectacular versió del Sweet Child of Mine. Continuem al versió 30.5 i ho fem de la mà d'un trio de noies que... Ui, perdoneu, que se m'ha escapat. En sèrio, un trio de noies que són austriaques, que van estudiar a la Universitat Mozart de Salzburg, que a més es diuen cada una d'elles, una es diu Clàudia, l'altra es diu... Ui, és que he d'anar al final de la web, eh? Perdoneu, m'he perdut. Que es diuen, si ho tinc davant dels nassos, es diuen Bàrbara, Clàudia i Carolina, i que toquen instruments bàsicament de corda, van estudiar música clàssica, evidentment, però ofereixen una versió del Sweet Child of Mine molt interessant. El grup, no es diuen evidentment com ho he dit, intentaré pronunciar això, Die Hoffmeingen, no, Hoffmeilingen, o algo similar. Així és que són del tiroleses, sí, són de Salzburg, bueno, la ciutat d'Innsbruck està al Tirol, però són properes. Salzburg és frontera Alemanya-Àustria. Us deixo amb la versió del Sweet Child of Mine de les Die Hoffmeilingen.

Doncs la Bàrbara Schneider, la Claudia Hayes i la Carolina Kotzner. La Carolina toca l'arpa, la Claudia toca el violí i la Bàrbara toca el contrabaix. Des del 2001 ens ofereixen el seu repertori. Podeu consultar la seva web a diehoamelingen.at si les voleu contractar. I fins a l'actualitat. Diu que el 2008 hi ha missatges aquí, perdona, imatges d'arxiu, que hi ha imatges fins al 2018, però no crec que no estiguin en actiu, però potser han fet una parada o alguna cosa. A vegades aquestes coses passen. Seguim, no? Seguim al versió 30.5 i és el torn d'un home que m'agrada molt la veu que té i que sempre que puc escolto la seva evolució, el que va passant a la seva carrera. Parlo de Mario José. És un americà que va estudiar a Berkeley, a Boston, i que després es va moure a Los Angeles i ha sigut ha treballat amb els discos d'estudi de Prince, Justin Bieber, Meghan Trainor, John Legend, una infinitat d'artistes o de músics de renom. Així que us deixo escoltar la versió del Mario José del nostre

Així sonava la poderosa veu del Mario José. El que us deia, estudiant al col·legi de Berklee de Music, Berklee College of Music of de Boston, que va guanyar diversos premis amb una a capella, amb un grup a capella que tenia, que es deia Pitch Style Slapper, i del Mario José, que em sembla que ja he dit un munt de coses, m'agradaria anar amb un altre grup, evidentment, amb una altra opció, amb una altra proposta del Switch Out of Mind. En aquest cas, aquesta formació és una formació que toquen folk, que són alemanys i que toquen bàsicament pues, instruments de corda com la mandolina, l'ukelele, la bandúrria, etc, etc. Fan versions de folk i els Mando War sonen així de potents.

Oh yeah. Això eren els Manowar. Manowar, no Manowar, perdoneu, els Manowar. Manowar.de. Així, si voleu buscar informació o contractar inclús aquesta banda de folk alemana, Alemanya o alemans, podeu fer-ho o podeu contactar amb ells a través de la web. Escoltem la dona desconeguda de la bossa nova, a la versió del Sweet Child of Mine de la Raquel Spring. I dic desconeguda perquè no he trobat absolutament cap informació sobre aquesta càlida veu.

Doncs així és de càlid i així és de bé, sona la versió del Sweet Child of Mine de la Rachel Spring. Jo m'ha semblat veure que era, bueno, del brasileira, però és que no he trobat una informació prou fiable com per dir-vos algo concret d'aquest tema. Estem enmig d'un spring d'aquells que faig i m'agradaria fer un spring, però donar importància a la versió que escoltarem de la Marina Tamar, que he estat llegint una mica. És una dona argentina que va néixer al 75, que va estudiar, va començar la seva carrera de cant líric el 1995 i que es ha desenvolupat després de molt temps, des del 2001. Es dedica a donar classes particulars de música, és mestra de cant i ha desenvolupat, bueno, ha desenvolupat un tipus de formació o una formació a la que denomina biocanto, que és, tal com es defineix aquí, l'educació orgànica de la veu. Està fent classes a la universitat, diferents projectes, bueno, té un dilatat currículum i està en un moment procés de formatiu de cara als altres a la veu, amb molts projectes interessants. Investigaré més que això del biocanto. Presonadora que ha après tècniques de moviment expressives com el ioga, el pilates, l'eutònia, biomecànica, etc. Ha estudiat com a actriu i s'ha desenvolupat a la dansa, inclús ha fet de clown, o sigui que jo crec que és un artista molt, molt complet. I té una proposta així de bona, Sweet Child of Mine de Marina Tamar.

Doncs la Marina Tamar fa aquesta, o desenvolupa aquesta tècnica, es diu biocanto, i escoltant aquest trosset començo a entendre una mica de què va, o almenys ho intueixo perquè no coneixo la tècnica. Però veient com respira, com projecta en els moments en què deixa anar l'energia, en els moments que la conté, i en aquest tros que hem escoltat, puc començar a entendre de què va això del biocanto. Sincerament, molt interessant, molt interessant. Molt interessant el que fa la Marina Tamar. Personalment, investigaré alguna cosa més, eh? Seguim amb més versions. El versió 30.5 és el torn de la Avery Schemmel, i és una noia que, en aquest cas, escoltarem una versió a capella del Sweet Child of Mine. És una noia que va sorprendre davant del públic quan només tenia 10 anyets i que es va revolucionar al veure que després d'una actuació, entenc que una de les seves primeres actuacions quan tenia 10 anys, va tenir una trucada després que havia guanyat el premi, no? Des d'aleshores, la Audrey no ha parat de fer música i de practicar i de treballar en això que ens agrada tant, que és la música. Sweet Child of Mine, Audrey Schemmel.

Aubrey Shamel. He dit abans que era la Audrey i no és Audrey, és Aubrey. Aubrey. Aubrey Shamel, o Shamel, que és americana. Anirem amb una altra dona de latinoamericana, brasileira, carioca, la Carla Becerra, que també té una versió del Sweet Child of Mine, i l'escoltem i seguim endavant. Estem a quasi al final de l'Spring, eh? Que estava fent un Spring, eh? Per si no ho deia. Vinga, versió 30.5, més Sweet Child of Mine, Carla Becerra, som-hi!

Doncs la Carla Becerra canta des del 1990 i estudia música des del 97. Així és que viu a São Paulo, Brasil, i bueno, té un àlbum que es diu Meu Amaha. No sé exactament si està ben dit o no. És brasileiro. Però la podeu trobar, fàcil. És Carla Becerra a la plataforma que vulgueu i segur la trobeu perquè ha sigut molt fàcil.

Molt bona nit, amics, i benvinguts al primer programa de la temporada 2020-2021 de Jazz Setmanal. No cal dir que estem encantats de retrobar-vos aquí a la sintonia del 89.4 de Ràdio Sant Boi i en el programa que setmanalment reservem a l'Amics del Jazz, perquè has de saber que al llarg dels propers 60 minuts parlarem, però sobretot escoltarem jazz, el millor jazz de la nostra discoteca. I avui, com sigui que és el primer programa de la nova temporada, ho farem amb novetat. A diferència de les temporades anteriors en les que oferíem una selecció de temes, enguany només us oferirem un sol tema. Ah, no, no t'espantis, i que no és que haguem triat un tema de 60 minuts de durada, sinó que us oferirem aquest únic tema, però per diferents i molt variades versions. La peça musical, com dic, serà una, però la manera de sentir-la i, per tant, d'interpretar-la anirà en funció de l'estil i la sensibilitat de l'artista escollit. Els he preparat en ordre cronològic, des dels més antics als més recents. Bé, penso que pot ser una experiència molt interessant i, en certa forma, pedagògica per tots els afeccionats, i alhora complirem amb un dels axiomes del jazz, aquell que ens recorda que en jazz no és tant el que es toca, sinó com es toca. I sense més, doncs, comencem. El tema que hem triat per inaugurar la temporada és un dels estàndards més freqüentats de la nostra música. És el famós Afro Blue, el tema que Ramon Santamaría Rodríguez, Mongo Santamaría en el món del jazz, va escriure l'any 1958. Percussionista, director d'orquestra i una de les principals figures del jazz llatí. Nascut a l'Havana el 7 d'abril de l'any 1922, ens va deixar a l'1 de febrer del 2003 a Miami. I amb ell i la seva orquestra comencem el recull de versions d'aquest Afro Blue.

Mongo Santa Maria i la seva orquestra d'un disc publicat l'any 1958 sota el títol de Mongo, i que a banda del propi Mongo Santa Maria, la percussió i direcció, han participat músics de l'alçada de Billy Bobo als timbals, Paul Horn a la flauta, Emily Richards al vibràfon, Al Mackinbone al contrabaix, Armando Peraza als bongos i congas i José Gamboa a la percussió. El disc va ser editat pel segell discogràfic Fantasy. I continuem avançant. Només un any després, és dir, l'any 1959, el vibrafonista nord-americà Tal Yadar, al front d'un sextet, va enregistrar un LP de l'època, sota el títol de Latino Cal Yadar, en el que també va incloure la seva lectura personal d'aquest Afro Blue. Escoltem-lo.

Doncs bé, tal i com dèiem, l'any 1959, és a dir, un any després de l'enregistrament original, el sextet de Carl Jader va voler donar doncs, la seva lectura d'aquest famós tema. I és un sextet en el que curiosament participen alguns dels músics que també van intervenir en l'enregistrament original. Carl Jader, al vibràfon i direcció, el propi Mongo Santamaría, a les percussions, Lonnie Hewitt, al piano, Paul Horn, saxo alt i flauta, Al Mackinbone, al contrabaix, i Billy Bobo, a la bateria, van ser els protagonistes. Doncs bé, la tercera versió que us he preparat significa un salt estilístic enorme. Ens saltarem fins l'any 1962. John Coltrane, el gran John Coltrane, també el va enregistrar i, evidentment, des d'una perspectiva estilística molt diferent a les dues que hem escoltat. El jazz modal arribava i ho feia amb força.

Doncs bé, en directe acabem d'escoltar la versió del quartet de Joel Coltrane. En aquest cas, l'hem escoltat al saxo soprà, amb McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabaix i Elvin Jones a la bateria, és a dir, el quartet clàssic del gran mestre. La versió l'hem estret d'un disc que John Coltrane va enregistrar l'any 1963 pel segell discogràfic Pablo, amb el títol de Afro Blue Impressions. El tema es va enregistrar concretament el 2 de novembre de l'any 1963. Tal i com dèiem abans, el jazz modal prenia carta de naturalesa. Doncs bé, avancem. Tot seguit ens traslladem fins l'any 1972, quan el multiinstrumentista Roland Kirk, al front del seu quintet, interpreta aquest Afro Blue, que a poc es va convertint en un estàndard que s'incorpora al repertori de tots els jazzistes.

Doncs bé, acabem d'escoltar el senyor Rashaan Roland Kirk en una de les seves gires europees, que va fer parada a Alemanya, concretament a Frankfurt, i que va aprofitar per enregistrar un disc titulat Rotherman in the Fatherland. Com deia, es va enregistrar en una actuació en viu, concretament el 3 de febrer de l'any 1972. Roland Kirk, als saxos, Ron Burton, al piano, Henry Matthias Pearson, al contrabaix, Richie Goldberg, a la bateria, i Javad Teixidó, a la percussió, han estat, com deia, els protagonistes. Bé, i el nostre següent convidat, ja hem tingut l'oportunitat d'escoltar-lo, i ho hem fet com a component del quartet de John Coltrane. Estic parlant del pianista McCoy Tyner, que 11 anys després, al front del seu trio, també ens va deixar la seva particular lectura del tema d'avui, com deia aquest Afro Blue.

Doncs bé, hem retrocedit fins l'any 1973 per escoltar aquesta versió esplèndida i jo diria que d'un gran virtuosisme del trio de McCoy Tyner. El tema va ser enregistrat en viu i editat en un àlbum titulat genèricament Song of the New World, editat, com deia, pel segell discogràfic Milestone. McCoy Tyner al piano, Johnny Wood al contrabaix i Alphonse Mouzon a la bateria. Impressionant, el seu solo d'una gran dificultat tècnica. Bé, continuem, com sigui que el temps se'ns escapa, farem un salt cronològic fins l'any 1994 per retrobar-nos amb un dels guitarristes més influents de les últimes generacions. Estic parlant del senyor John McLaughlin, aquest músic anglès que combina elements del jazz, del rock i del blues i que va ser, entre altres, fundador de la Maravishu Orchestra, aquell grup dels anys 60 que tant va influir en la música rock. Doncs bé, ell també va fer la seva pròpia versió d'aquest Afro Blue. Escoltem-lo.

Doncs bé, tal com dèiem a la presentació, l'any 1994, John McLaughlin va editar un disc amb el segell Verve, amb el títol de After the Rain. El podríem definir com un disc, com un àlbum de jazz fusió, tot i que tota la seva carrera artística del guitarrista jo diria que s'ha mogut dins d'aquests paràmetres. John McLaughlin a la guitarra, Joey DiFrancesco a l'orgue Hammond i Elvin Jones a la bateria han estat els protagonistes. I ara, tot i que teníem molts més temes per oferir-vos, doncs el temps sempre és el nostre pitjor enemic, doncs ens traslladarem fins l'any 1997, any en el que el pianista de Santo Domingo, Michel Camilo, al front del seu trio enregistra un disc amb el títol de Through My Eyes. Ho fa pel segell RMM Records. Com bé podeu imaginar, doncs no és cap sorpresa dir que en ell inclou la seva lectura d'aquest Afro Blue, el tema de Mongo Santa Maria, i que ha estat el protagonista del programa d'avui.

Doncs bé, amb aquest afroblu del pianista dominicà Michel Camilo comencem a acomiadar-nos. Com deia, ha estat d'un disc titulat Through My Eyes i ha estat, com sempre, un plaer compartir amb vosaltres aquests 60 minuts de bon jazz. Gràcies, gràcies per la vostra sintonia i només afegir que us esperem, doncs bé, la propera setmana, mateix dia, mateixa hora i amb una nova edició de Jazz Setmanal. I ens acomiadem, com fem habitualment, amb aquest A Reveure, amics.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la casa. Carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne'n tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
3: Hola, bona tarda.
2: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
3: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs, i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet als anys 30.
2: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
3: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar aquest any, no? Però per al 2021, amb referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
2: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
3: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van, d'alguna forma, recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. El que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
2: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
3: Ah, exacte.
2: Eh? Exacte. Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Per tant, el record és molt llarg.
3: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això. I explicaré una anècdota breu, durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo no vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola amb aquesta edat, no? I els caps de setmana com a mínim anava amb ella a preparar-li el dinar. I un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats, a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada, i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batussa entre pobles, doncs, era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
2: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al Capgròs unes 10.000 cançons o estrofes, o, bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
3: Mm-hmm. Cert.
2: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
3: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, bueno, el seu

0: feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista germanor, i que era l'ànima mater i la soprano, i que suposo que la persona que portaria la batuta, la batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'alma mater de l'Orfeó de l'Avenç, de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre Avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem, doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
1: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
0: una mica,
1: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això, d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
0: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants amb coratge i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
1: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
0: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues, mm-hmm. que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i en aquí doncs s'acaben arrelant.
1: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
0: Sóc casteller també.
1: Ja ho sé, per això et pots permetre no. aquesta llicència.
0: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre existia la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles. També en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi,

0: Perquè, de fet, la funció no és que la Coloma recuperi repertori, no és que jo o algú més de l'Avenç doncs, ens dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que, la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques, i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
1: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos amb aquests tallers del Cançoner de Cultura Popular d'aquí d'Esplugues, i des de secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avenç pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular, també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet en col·laboració també amb la Coloma, que va buscar finançament pel seu cantó, amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avenç doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat anar buscant recursos econòmics, perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor a l'art, però no és cert. O sigui, per amor a l'art no s'omplen els plats de cada dia de dinar i de sopar. O sigui, cal que doncs, també tinguin una remuneració econòmica al darrere, i això doncs, porta una feinada increïble a fer aquest treball.
1: Amb això tenim experiència a la nostra població d'organitzar un acte en el que s'ha pensat de pagar a l'equip de música el cantant, però el pressupost pels músics no hi estaven contemplats, però ho deixarem per un altre dia. Sí. És un tema de discussió que tampoc no, no,
0: un tema,
1: no és
0: un tema
1: per pelut. Nosaltres. Exacte, molt pelut.

0: Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero, agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història. I aquesta història, de vegades, doncs, en els anys 30, el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt... Bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançona d'Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que, com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història i aquesta història doncs, al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la. I això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller. Agafar aquestes cançons i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè escolta'm, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois i les noies a les noies, però sense perdre aquest esperit de satíric, no caure en la misògina, o sigui, en maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir, hi ha cançons que no estan completes, o sigui, que s'han d'acabar. O sigui, hi ha quatre versions d'una cançó i cap acaba. Doncs potser una té l'inici i l'altra té el final. Posem-ho en ordre.
1: Doncs molt bé, Jordi. De fet, esteu fent el debat que tenim ara mateix a la societat, que amb la mirada que tenim ara, segurament hi ha cançons que fa anys no s'haurien pogut cantar ni interpretar per televisió. La mateixa Trinca l'altre dia parlava el Josep Maria Mainat que hi haurien cançons que avui en dia no passarien el filtre de la censura, que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
0: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partint de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a l'igualtat votant, m'hago tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors el que no podem permetre és que hi hagin cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico, sinó que realment doncs, situar-lo en el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Esplugues recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860-70, ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell, O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol, una dona als anys 30 dient que aniria amb fandall vermell a l'enterro del seu home, t'estava mostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. Amb un llenguatge misògin diríem de que els tenia ben posats, val?
1: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira,
0: exacte,
1: per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
0: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena, i en canvi l'altra, doncs, la dona el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que de vegades aquesta cançó, que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, com fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
1: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Avent Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon que és el 93 513 54 45 o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat, i puntualitzo aquest avenc, sí, amb C de Catalunya, tot i que Avenc s'escriu amb C trencada.
0: Molt bé.
1: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar que sigui interessant o ja està.
0: Bueno, no, simplement de que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'Avenc d'alguna manera, com aquell que diu, sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes, i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagin dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat, i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
1: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avenc, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avenc, Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avenc, amb vosaltres la Isabel Almató, i després el control tècnic, el muntatge i edició en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumules coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Perquè... Bueno, clar, és que una obra... pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia, i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra, dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de,
0: aquí arribem,
1: ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, uh-huh, que si un cas ara direm l'adreça,
1: tertuliapatiblau.blogspot,
0: exacte, .com,
1: .com o .cat, ara no recordo. Però, i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta a la tertúlia, no? No és que ens
0: I allò, a més es busca un pi...
1: No ens empioquem, no ens empioquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns.
1: Alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autora allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima, eh? La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patí Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny. Però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patí Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patí Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, eh? Torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
0: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
1: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
0: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
1: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via l'Arrelat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només, és a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre, i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats, i amb una exposició, és a dir, una cosa com més, amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
0: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
1: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir, i llavors un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, bueno, que és molt important per la cultura.
0: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'aprovar, apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
1: Que, a més a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant Tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook. Hi ha les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva, també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
0: Doncs, Carme, no ens ha quedat cap dubte. Us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau. I seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
0: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva que el fa possible. Una abraçada per tothom.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
4: Hola.
3: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
4: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits. Però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure, doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i hi ha, mira, només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també veiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
3: Està molt bé, és un reflex de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
4: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
3: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències, també? Seria, sí, un dels objectius?
4: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions doncs estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
3: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
4: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que tots som masclistes primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
3: I a rectificar.
4: Exacte, eh? Exacte, sí.
3: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora i la pregunta seria: alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
4: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, que la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
3: Quines són les persones formadores?
4: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
3: Per tant, és un talló, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
4: Físicament, no.
3: Val?
4: No.
3: És tot això de reflexió, conscienciació.
4: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
3: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
4: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat de agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sotmetem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
3: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur, es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, a l'esport és molt masclista, hi ha actituds molt masclistes, vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
4: Sí, bueno, diria que tot arreu, perquè...
3: Sí, evidentment.
4: Sí. Clar, jo no sé com faran, bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat de afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no, ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb
0: que hi hagi paritat.
4: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això sí. No teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però
0: sí,
4: aquesta
0: però
4: altra part...
0: Sí que... No cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
4: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que de vegades es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític. Exacte. Hi ha molta feina a fer, no?
0: Moltíssima.
4: Sí.
0: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
4: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar... que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
0: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
4: A nivell personal, sí, però a nivell...
0: A nivell entitats, no.
4: A nivell orgànic.
0: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
4: Sí.
0: I ho coordinen des del seu departament.
4: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
0: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com, i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
4: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
0: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
4: Correcte.
0: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
4: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé, segur.
0: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
4: Moltes gràcies.
0: A tu.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: que jo pagava la carrera de capellà a Sevilla de Vic, el tiet de Rejo Vidal Quadres.
1: Ui, sí.
0: Del Vino Caral.
1: Sí.
0: De Sant Benet. Bueno, va acabar la carrera, va anar de vicari a lo que dices.
1: Sí.
0: A Sant Vicenç de Castellet. I llavors va anar, perquè el tio va estudiar 3 o 4 carreres de... I va anar a Espantagrà a Madrid, que va ser director del seminari hispano-americà.
1: Sí.
0: Bueno, aleshores, va ser l'època de Joan Pau I, que els capellans s'ho van deixar, s'ho van deixar ser capellà. El motiu va deixar ser capellà.
1: Sí.
0: I es va casar amb una noia gallega que era la que podrà portar una cartera dient de l'època de Franco.
1: Mare meva.
0: Era la mare gallega, ai, la pare gallec,
1: sí.
0: I la mare andalusa.
1: Sí.
0: Que justament anaven a col·legit plegats amb el Felipe González a Sevilla.
1: Ja, mare meva, tots s'ajunten aquí.
0: Bueno, ja s'ha aviat una mica d'aquests del tio, el subir de tu vestuat ahir, com que era bastant llestot, doncs va ser executiu de la fàbrica que havia esperat-ho ell i un tal Valls.
1: Sí, el van anar a esperar.
0: I? Bueno, això es va quedar amb aquesta dona de la tia aquesta, el seu company, que és jesuïta, es va casar amb el duquesa de Jaume.
1: Ostres, tu, sí, i ahí som tots.
0: Dic això perquè, esclar, jo tenia, tinc un terreny que a mi l'àvia hi havia un terreny que va vendre el meu pare. Però esclar, era una mica petit i per pogués allà una mica i va donar un tros. Perquè a mi l'àvia que ens va morir, tot, la casa i tot va quedar repartit per tots els germans, que la meva mare era gran.
1: Ja. I va quedar repartit per tots els germans.
0: El que fa de Castella, m'entens?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: La meva àvia era d'origen de Castella, i la meva àvia era de Palacio de Roda.
1: És que tinc alguna dificultat en acabar d'entendre alguna paraula que no el sento bé.
0: Perquè ara parlo del Zapatero,
1: sí.
0: Que si tal i que si qual, que té unes ganes de poder terribles. I està fotent les cervetes el que poden, m'entens?
1: Ja, entenc.
0: Que sigui els Sánchez, però jo no dic que sigui àngels de la guarda, però...
1: Sí.
0: Si ets d'aquests, els seran la banca i els grans fortunes, com per exemple hem fet.
1: Sí,
0: I els treballs, els petxonistes, un 0,25%
1: això mateix.
0: Cada any.
1: Ah, exacte, tota la raó, alliberat, tota la raó. Vinga, moltes gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau, bona nit.
2: Catalunya Ràdio.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
3: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Parlarem de la gestió vitalícia de l'habitatge, perquè tenim algunes preguntes relacionades amb aquesta pràctica, i una d'elles ens la feia el Joan des de Vallcarca, que volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge, si quan la persona no hi és, es pot recuperar el pis. Bé, doncs la Marta Legarreta és presidenta de la secció de Dret Civil de l'ICAP, de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i ens explica què és la gestió vitalícia de l'habitatge i respon d'aquesta manera al Joan de Vallcarca.
1: La cessió vitalícia és una terminologia que es fa servir per descriure aquella figura en la que una persona transfereix la nua propietat de casa seva a un tercer a canvi d'una renda o una pensió mensual de per vida i es reserva per a si el dret d'ús i gaudiment. El venedor té coberta la seva necessitat de vivenda de per vida i a canvi rep un ingrés mensual que complementa la seva pensió i no suporta les despeses extraordinàries de la comunitat de propietaris, perquè ja no és propietari. Aquesta figura de la cessió vitalícia es diferencia de l'ús de fruit, en què la cessió és per satisfer les necessitats pròpies de la família i de la persona que l'otorga. Tu pots percebre els fruits per cobrir les teves necessitats, però no en pots fer negoci. Per contra, l'ús de fruit sí que permet fer negoci. Fins i tot pots vendre el dret i si el propietari es ven la nova propietat, tu tens dret a adquirir-la de nou. En la cessió vitalícia això no pot succeir. Tu no tens aquest dret d'adquisició preferent. En ocasions, a part d'aquesta renda mensual, també es fa un pagament inicial en el moment de la venda. El preu es fixa pel valor de l'habitatge i, a més, en funció de les expectatives de vida del venedor. Pensem que ni el venedor sap quant de temps viurà, ni el comprador sap tampoc quan acabarà pagant per aquell immoble, perquè anirà en funció del que visqui la persona. Mentre el dret vitalici estigui vigent, el comprador no pot recuperar la possessió. Si la persona beneficiària del dret vitalici es mor, el dret s'extingeix automàticament i el propietari comprador recuperarà en aquell moment la plena disponibilitat del pis i la possessió. A la pregunta de si el dret s'extingeix per l'absència temporal que no hi estigui vivint la persona, és a dir, si n'hi ha prou que la persona marxi uns dies, setmanes o fins i tot mesos, que pugui passar temporades fora al poble o que resideixi temporalment amb familiars o una residència, temps durant el qual no s'utilitza la vivenda, cal respondre dient que depèn. I depèn de què? De com es configura el dret en el moment de la compravenda i de la constitució del dret d'ús vitalici, d'aquesta cessió vitalícia. Perquè es pot plantejar que, per exemple, un ús continuat durant un període de 6 mesos en el transcurs d'un any o el fet de residir en una residència amb pèrdua de l'autonomia suposi de per si l'extinció del dret. Cal veure com es configura aquest dret i en quins termes. En general, però, mentre la persona està viva i no hagi renunciat al seu dret de manera voluntària, hi podrà viure i no la poden fer fora. Ara bé, si aquest dret no està ben definit, de ben segur es generaran conflictes que caldrà resoldre i amb una altra probabilitat acabarem als tribunals. Per tant, és molt i molt important assessorar-se amb un advocat i definir molt bé jurídicament els termes d'aquesta cessió vitalícia.

0: conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya, David Montiagudo, va agrupar en aquest llibre, Avui he deixat la fàbrica, que s'ha publicat el 2018 pel segell Rata Books i traduït per Jordi Llavina. Avui tornem a llegir dues històries, dos relats. El primer es titula Biografia. Era un nen d'ulls molt oberts, de llavis entrebadats, en una mena d'esturament ingenu davant el món. Després la seva mirada es va tornar més vivaç, era graciós i enginyós, però els seus ulls encara eren nets i oberts de bat a bat. Va enamorar-se d'una nena amb un amor precoç, desmesurat, que feia riure els grans, però va arribar a la pubertat i la mirada es va fer esmunyadissa. El somriure esdevingué fatu i despectiu, mentre que per dins tot era un caos. Hi va haver un estiu interminable de platja i sol, de pell colrada i biquinis, de jocs i secretets a la vora d'una piscina, acabat de sopar, amb amics i cosins, amb nenes que ja no eren nenes del tot, no gaire lluny dels pares, que xerraven fins molt tard entre gots llargs i cadires de jardí. Hi va haver una revista plena de fotos en color que es va anar gastant i desfullant durant mesos i anys, en el fons més amagat d'un calaix. I fora, mentrestant, en el món real, va tenir una xicota una mica distreta, que va durar-li un any, que sempre feia tard, que no es quedava mai a soles amb ell, a qui només podia basar en hores rituals als sofàs de la discoteca. Buscant-ne una altra, una que fos com les de la revista, va acabar el cou, va començar una carrera i va trobar feina, tot plegat en poc temps. Guanyava calés, tenia llibertat, i va comprar-se una moto. Va deixar de buscar xicota i no gaire més tard en va trobar una. Van anar de vacances amb la moto. Van fer l'amor unes quantes vegades en una tarda especialment tòrrida i al cap d'un any, vestits amb una roba informal, però ben planxada, en un berenar perfectament organitzat, ensenyaven als amics el pis que s'havien comprat. Era l'estiu i ell demostrava a mitja dotzena de trentins, tots els quals amb el got a la mà, que bé que s'estava en aquella hora en la minúscula terrassa si s'obrien estratègicament les dues portes. A partir d'aquí, tot va anar molt de pressa. Va abandonar definitivament la idea de canviar de feina, es va vendre la moto, van arribar els fills i en els àpats familiars sempre s'emprenyava o remugava en un silenci tens quan la seva dona deia segons què. Cada vegada guanyava més calés, però es va anar quedant calb, es va engreixar. Conduïa en silenci al costat de la dona, els fills ja adolescents, cada un amb els seus amics, amb una expressió de gravetat ofesa i durant anys va recordar un restaurant en què havien menjat molt bé i no gaire car, al barri antic de Logronyo. Va tenir a deshora i malament un amant, gairebé per despit, per satisfer un caprici. Es va aprimar una mica durant uns mesos, va deixar de fumar, però després tot va tornar a ser igual. Es va jubilar, va assistir a un taller de pintura, va tenir un infart, complia amb rigor les rutines diàries dels menjars i el passeig. Mentre mirava la tele, la seva dona li duia els nets, que li feien un petó de mala gana. Es va anar apagant. A la residència el visitava la dona i els seus fills de tard en tard. Només vivia per esperar els dos moments del dia en què, a culleradetes, com si fos un nadó, li peixien el dinar i el sopar. Ahir mateix es va morir. I el segon es diu El sofregit. És diumenge al migdia i la veïna està a punt de fer un dels seus arrossos. La veïna que duu la intendència d'un pis petit, com un cop de puny i superpoblat, que renta i neteja i cuina per una tropa de fills sense feina, parents i rellogats. La veïna que entre setmana cuina de qualsevol manera, una mica barrim-barram, mentre es guanya el dret a una pobresa digna amb la seva feina de merda, els diumenges es lleva més tard i obsequia els seus amb tot un requisit. Un plat de lluïment segura del seu art, segura que els deixarà tots bocabadats, que tots ells s'enllaparan els dits i que hi sucaran pa en un sentit literal. A les dues, l'olor de sofregit transcendeix les fronteres, s'esquitlla per les escletxes de les portes, envaeix l'escala, s'esmuny fins a l'interior de tots els pisos i arriba al carrer, embafadora, insubornable, impossible de tapar. Sembla mentida que el tomàquet, l'all i la ceba, que per separat i en cru no són més que vegetals, produeixin ensucarrimar-se plegats en l'infern de l'oli d'oliva, aquesta aroma sensual, luxuriosa, tan universal i innegable com la del cafè que es torra o la del pa acabat de sortir del forn. Però la veïna sap que no es pot fer via, que el sofregit s'ha d'anar reduint, que, com deia sa mare, l'arròs, quan el sofregit es torni de color de xocolata, hi deixa que es deshidrati, que es consumeixi i, contra tota norma dietètica i culinària, el manté a foc fins que es comença a agafar. I llavors el rasca amb la cullera de fusta i quan l'aroma ja es daura, es torra i la sensualitat arriba a l'embriaguesa, a l'excés, la veïna hi aboca l'arròs, l'ofega, el daura, el crema en la cassola incandescent. Diríeu que la cosa ja no té remei, que no sols ha fet desaparèixer el poc que quedava del sofregit, que ara empastifa i tenyeix els grans arròs d'un color ataronjat, sinó que aquests mateixos grans s'han de torrar, recremar i que serà impossible tornar-los a hidratar. Però la veïna domina el temps, arriba al límit i aboca el brou a la cassola just un segon abans del desastre. Remena i distribueix per darrera vegada i ja no tocarà res durant 20 minuts, més enllà de fer quatre sàvies manipulacions en la intensitat del foc. Però en aquests 20 minuts, dins la cassola bombollejant, té lloc el miracle. I quan l'arròs arriba a taula, untuós però ferm tot, el tomàquet i la ceba, l'all, la nyora, el brou i el pollastre i les espècies, l'aroma embriagadora, tot és allà, transubstanciat, renascut, sumat i reinterpretat en cada gra d'arròs. Aquest és el moment del triomf, de l'apoteosi de la veïna, quan el primer comensal assaboreix la primera bocada d'arròs i se li il·lumina la cara amb un gest que ho diu tot. La veïna, que no pesa l'arròs, ni dosifica l'aigua per al brou, ni calcula la sal, que ho fa tot a bell ull, en la seva petita cuina llardosa, la veïna que no pot evitar un esbufec de superioritat de menyspreu quan veu les cuines de disseny que surten als anuncis, diàfanes, asèptiques, de cantells impecables, amb un bocinet de peix molt petit, molt quadrat, i un espàrrec verd al mig d'una planxa negra rectangular, sense mica de pols ni cap taca d'oli. Gairebé te'l menjaries, l'arròs, amb aquesta descripció del sofregit que ha fet el David Montiagudo. Va, que arribem al final, que arriben les notícies de les dues i nosaltres ens n'anem a dormir i vosaltres, doncs, potser també, o molts em dieu que també, però demà a les 12 us vull aquí, puntuals com sempre, perquè farem... Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, eh? Sí, farem l'últim... L'última nit dels ignorants de la setmana. Demà a les 12 ens retrobem. Gràcies per ser-hi. Bona nit, que descanseu. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge del cas Zapatero ha advertit aquest dimecres a l'expresident espanyol que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el magistrat no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport i la resta de mesures cautelars que havien demanat tant la Fiscalia com l'acusació popular del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Zapatero ha negat aquest dimecres totes les acusacions i ha donat via lliure al jutge perquè comprovi que no té cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals. En un comunicat posterior, l'exmandatari ha demanat un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència i ha enviat un missatge a la ciutadania que ara dubta d'ell, afirmant que no els decebrà. Sobre les joies localitzades al seu despatx no n'ha dit res, però ha assegurat al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa. S'hi recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
3: Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns passat, Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev en un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
4: Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any.
3: El Parlament aprova la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. Els grups que hi han votat a favor reivindiquen que la norma vol reconèixer per llei l'activitat i la funció de l'IEC també a nivell internacional. La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
4: És el primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa.